0: I la nova temporada de l'Auditori comptarà amb quasi 500 concerts i més de 40 estrenes.
1: Serà la primera amb Víctor Medem com a director d'una institució aposta per recuperar clàssics i descobrir nous formats.
0: Guillem Medina.
2: La programació inclou la nova gira de concerts de l'OBC que comptaran amb un nou repertori de músics com Rachmaninoff o Beethoven. El nou director, Víctor Medem, ha destacat la importància d'arribar a un públic de diferents generacions.
3: Volem fomentar també l'accés intergeneracional, aquesta idea de que els adults, diguem-ne, els que van tota la vida, els abonats de l'OBC, puguin gaudir de l'orquestra juntament amb les noves generacions, els seus fills, els seus nets.
2: El Museu de la Música també ha presentat el seu nou cartell que inclourà mostres de figures reconegudes com Pau Casals, Ricard Vinyes o Antoni Gaudí.
0: I a Ser Catalunya, avui estem d'enhorabona.
4: El podcast guanyador del Sonor de Ficció sona així.
5: Emergències, digui.
6: Un fort aplaudiment per No Pengis. Volem pujar a recollir.
0: Doncs perquè una periodista d'aquesta casa, la Laura Estrada, ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de ficció amb No Pengis, un projecte que ha fet al costat de Pablo Sánchez durant molts anys també, realitzador d'aquesta casa de l'Aquí Catalunya, però també de l'Aquí Cuní.
7: És meravellós poder compartir aquesta experiència amb tantíssima gent, veure com tantíssima gent s'involucra, i la ràdio és màgica perquè es pot fer fàcil. La ràdio és màgica perquè es pot fer amb pocs recursos i es pot fer a qualsevol lloc. Però que bonic és poder fer la ràdio amb gent, poder-la compartir. Així que aquest premi és per tota aquesta gent que hi ha darrere de No Pengis.
0: Doncs des d'aquí, felicitats a tots dos. Un que va passar per l'Aquí Catalunya i un altre que encara hi és. Saludem així a la Marina. Marina, què tal? Bon dia.
8: Llagrimeta, eh? Moment llagrimeta.
0: Home,
8: estem
0: i
8: molt
0: tant que sí.
8: Contents i orgullosos. Avui mira, parlarem de l'antivirus, òbviament, de si és possible o no obligar aquests passatgers a estar aïllats, els que arribin del creuer, sense que tinguin símptomes. En parlarem amb juristes, amb epidemiòlegs, amb experts en salut pública. Tot això serà en el tram informatiu. Vindrà també el Pedrós a parlar d'homeopatia. Saps que Sanitat ha dit que
0: sí,
8: no està gaire clar que funcioni. I vindrà el Salvans de Fotogrames amb les estrenes de cinema. I respondrem a partir de les 10 a la pregunta. Es pot ser o no es pot ser amic d'un ex?
0: Això, quin meló.
8: Vosaltres
0: quin meló
8: com ho veieu?
0: Jo crec... Depèn com acabis, no? Una mica.
8: Ai, exacte, mira, l'equidistant. Gisela, l'equidistant.
1: Jo crec que és molt, molt difícil.
8: Volem escoltar els nostres oients. Ho poden compartir a través de les xarxes de l'Aquí Catalunya o trucant al 93-344-1411 i parlarem amb la Lorena...
0: I tu què dius? Que tu no t'has pronunciat.
8: Jo sí, jo sempre dic que sí. En parlarem amb la Lorena Vázquez, amb la Imma Sust i amb l'Edgarita.
0: Doncs molt bé, ben atents estarem al programa, que vagi molt bé, Marina. I ja sabem que a partir d'aquesta hora comença la doble programació. L'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
9: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
8: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
10: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
8: És divendres 8 de maig i aquesta setmana hem après dos noms nous i els dos comencen a Mac, Antivirus i Ondius, que és com es diu el vaixell infectat, precisament. Què en sabem de nou de tot això? Doncs que la companyia del creuer explica ara que 30 persones de 12 països diferents van baixar a mitja ruta en una petita illa enmig de l'Atlàntic, entre Amèrica Llatina i Àfrica, i la cosa és que d'allà van anar agafant avions per tornar a casa o seguir viatjant. Amb ells va baixar el primer cadàver i també la dona d'ell, que ja molt malalta va volar fins a Sud-àfrica, on va acabar morint. Per tant, ara la principal missió de l'Organització Mundial de la Salut és traçar tot aquest mapa, tot aquest recorregut, per trobar les desenes de persones relacionades amb el brot. Això, identificar l'origen, d'on ve tot, a l'Argentina. Tanmateix, insisteixen les autoritats sanitàries que calma, que no hi ha risc de pandèmia. Demà passat és quan arriba el creuer a les Canàries, no atracarà a port, sinó que fondejarà, i d'allà els aniran repatriant a tots. Els 14 espanyols, ho sabeu, us ho hem explicat, els volen aïllar en un hospital militar de Madrid, i el que intentarem resoldre avui és com pot fer-s'ho el govern per obligar-los. I res, que no van aprendre amb la pandèmia, que ni en alerta sanitària som capaços alguns de no agitar el vesper de la política. Ara ho escoltareu. Òndius i Antivirus a banda, avui fa un any que el papa és papa i la seva visita també s'està publicitzant. Abogados Cristianos ha arribat a la Marcianada. Dedica no pot ser que el pontífex vagi a l'estadi Lluís Companys perquè Companys era un assassí, que on ha d'anar és al Valle de los Caídos. En fi, aquest és el nivell. Per cert, que Sergio Dalma cantarà amb l'Escolania de Montserrat durant la visita de Lleó XIV al monestir. I avui tenim una nova dada que prova el pes rellevant de la immigració a casa nostra. La meitat dels nous treballadors que hi ha hagut en els últims 10 anys són nouvinguts. Canvis rellevants també en matèria de salut. A partir d'ara, a Catalunya es baixa als 12 anys la prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual, i això és per l'augment sostingut dels contagis entre els adolescents. I som a les portes d'un cap de setmana on el Barça pot guanyar la Lliga, com no ho ha fet mai abans, en un clàssic contra el Madrid al Camp Nou. I resulta que el Club Blanc ha implosionat. Un dels jugadors ha acabat a l'hospital després d'una baralla amb un altre company d'equip. Us ho expliquem tot això i molt més des d'ara i fins a 11, però abans, Jordi Carbó, bon dia.
5: Molt bon dia.
8: Com es presenta aquest divendres i sobretot el cap de setmana?
5: Diumenge, sandàlies.
8: Ah, per fi.
5: No a tot arreu, però en comparació al temps que farà abans, doncs vindrà de gust diumenge a la tarda passejar amb un ambient que tornarà a ser càlid momentàniament. Però anem a la realitat més immediata, que és que avui de nou els núvols aniran a més durant la tarda. Ara al matí engegarà el sol, algunes nuvolades en quatre gotes a prop de la costa, però engegarà el sol i temperatura pujant ràpidament. Tenim ara mateix 14 graus a Barcelona i Tarragona, 10 a Lleida i Girona, les màximes al voltant dels 20 graus. Al migdia, amb aquesta temperatura, ambient agradable. Després, durant la tarda, com dèiem, més núvols, també vent, tot plegat farà que augmenti la sensació d'ambient fresc. I aquests núvols no deixaran molta aigua, però sí que hi haurà alguns xàfecs localitzats al prelitoral, a l'interior i als Pirineus. Localment poden sí que deixar molts litres, però acabaran afectant poques poblacions. Després, durant la nit, fins ben entrada la matinada, xàfecs també locals, però intensos, arran de costa, des de la Costa Brava Sud fins al litoral de Tarragona, passant també per la costa de Barcelona. I el cap de setmana? Demà serà el dia amb més núvols. Al matí, en general, farà sol, però s'anirà nuvolant ja als vols del migdia, alguns primers xàfecs a prop de la costa, i entre la tarda i la nit la pluja s'acabarà extenent demà a tot Catalunya, sí que de manera generalitzada, persistent i estones fins i tot intensa, però insistint que al matí encara, si voleu fer activitats a l'aire lliure, es podrà aprofitar. Les temperatures semblants a les d'avui, però amb menys sol, la sensació serà d'ambient més fresc i durant més hores. I el que dèiem, diumenge hi haurà un gir de vent, vindrà de ponent, que quasi sempre arriba eixut aquí a Catalunya, per això acabarà fent molt de sol en temperatures màximes la tarda de diumenge de 20 a 25 graus.
8: Carbó, gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 5 minuts llargs de les 7 del matí, el vaixell de l'antivirus no arribarà a atracar al port de Tenerife, no arribarà a atracar al port de Granadilla de Abona. Guillem Favó, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marina.
1: L'últim que sabem és que fondejarà finalment davant la costa canària i des d'allà s'organitzaran les repatriacions.
2: Això és el que ja explicava la directora de Protecció Civil, Virginia Barcones, assegurant que no hi haurà contacte possible amb la població de les Canàries.
3: No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino. Una vez salen del barco, automáticamente se les traslada por carretera en ese trayecto de aproximadamente 10 minutos.
2: El govern de l'arxipèlag estaven molt molestos amb la decisió del govern central de deixar-hi atracar el creuer i ahir Pedro Sánchez va trucar al president canari Fernando Clavijo per rebaixar la tensió.
1: Última hora des de la SER a Tenerife. Silvia Pérez, buenos días.
4: Buenos días. Continúan las reuniones de coordinación entre el Estado y Canarias. Ayer Pedro Sánchez y Fernando Clavijo mantuvieron una conversación telefónica para rebajar la tensión entre ambas instituciones, según ha podido confirmar la SER, bajo un clima de consenso. Clavijo insistió a Sánchez en que para el archipiélago es clave que Londres, una vez llegue a Tenerife, siga su ruta hacia Países Bajos y la tripulación y los pasajeros se encuentran en buen estado.
5: Por lo tanto, creo que ha sido un día positivo, tanto por el despeje de la reunión con la ministra de determinados asuntos y de la importancia de que el barco no atracara en Canarias, así como la conversación con el presidente mantenida en ese marco de colaboración y coordinación y lealtad que las instituciones debemos mantener.
4: Ambos mandatarios coincidieron en que la máxima prioridad es garantizar la seguridad de las personas y además Clavijo celebró la decisión de que se quede fondeado y no atraque en el puerto y los pasajeros sean trasladados en lancha para llevarlos directamente al aeropuerto Tenerife Sur a 11 kilómetros del puerto de Granadilla.
1: Clar, estem parlant d'una crisi sanitària que arriba en plena campanya de les eleccions andaluses i això què vol dir? Doncs que s'està aprofitant políticament.
6: Però nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis. Mucho más después de lo que hemos vivido en el COVID, cuando necesitamos certezas y cuando, lamentablemente, el gobierno no las ofrece.
2: Això és el que deia ahir el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Mentrestant, Santiago Abascal, el líder de Vox, ha anat un pas més enllà.
7: Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside.
1: És d'una irresponsabilitat brutal, això que diu Abascal. Està acusant el president del govern espanyol de provocar una pandèmia. En fi, els 14 espanyols a bord hauran de sotmetre's a una quarantena i el que diu el govern és que té la manera per obligar-los, perquè aquest és el gran interrogant.
2: D'obligar-los en el cas, és clar que s'hi neguin. Margarita Robles, la ministra de Defensa, va dir abans d'ahir que seria una quarantena en tot cas voluntària, però ahir la ministra Mònica García, ministra de Sanitat, va advertir que tindran la manera d'obligar a fer aquestes quarantenes.
1: Nosaltres, a partir de 8:15, parlarem amb experts, amb juristes, amb epidemiòlegs, amb responsables de salut pública perquè ens expliquin efectivament quines eines hi ha per poder-ho fer. Des de l'Organització Mundial de la Salut tornen a cridar la calma.
8: This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
2: Això no és l'inici d'una pandèmia com la COVID. És un brot en un vaixell, en una àrea confinada, delimitada, amb 5 casos confirmats fins ara. És el que deia la directora de Prevenció de Pandèmies.
1: Ara bé, la pega és que, mentrestant, la llista de passatgers que van baixar a mitja ruta, en una illa enmig de l'Atlàntic, a la illa de Santa Helena, va creixent.
2: Almenys 30 viatgers van desembarcar-hi entre el 22 i el 24 d'abril en una escala del creuer i l'OMS està rastrejant-los. Els passatgers que romanen al vaixell Ondius romanen asimptomàtics.
1: I allà al vaixell també hem sabut que hi ha un cadàver, una de les persones mortes que segueix allà. A l'Argentina és on investiguen aquest origen del brot, si seria a la ciutat d'Ushuaia, d'on va sortir el creuer. De moment, el govern de Vilei el que ha fet és un comunicat on carrega contra l'Organització Mundial de la Salut. Anem cap allà. Berta Reventós, bon dia.
9: Bon dia. El Ministeri de Salut argentí ha reafirmat la posició del govern de Vilei quan a la sortida de l'Argentina de l'OMS. En un comunicat, l'executiu ha dit que l'organisme hauria d'explicar els seus fracassos abans de pretendre imposar condicions a un país sobirà. Vilei considera que l'Argentina no necessita un intermediari per cooperar amb altres països a nivell tècnic, tal i com ho està fent amb l'enviament de material genètic del virus. L'epidemiòleg Axel Tomàs crida a la calma i assegura que els protocols es mantenen vigents i estrictes.
10: Que Argentina i tot el sistema de salut i totes les direccions i el ministeri va estar abocado eficazmente y es de interés seguramente prioritario a contener cualquier posible brote o cualquier riesgo para la salud.
9: El govern argentí està rastrejant l'origen del brot per determinar si efectivament s'hauria originat a Terra del Foc, que no és zona endèmica de l'antivirus. A més, el matrimoni neerlandès que hauria dut la malaltia al vaixell havia estat viatjant durant més de 4 mesos per la Patagònia, incloent parts de Xile, on també circula la variant dels Andes.
1: I més llenya al foc en la crisi entre el govern català i els professors. Perquè USTEC denuncia que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents en la qual preparaven les vagues previstes per les properes dues setmanes. Va passar aquest dimecres a la tarda, Soledad Domínguez.
11: En concret, al Pau Claris, on es va fer una assemblea de docents de diferents escoles de Barcelona i del Barcelonès. Fons presents a la reunió expliquen que dues dones, a qui ningú coneixia, van seguir bona part de l'assemblea, van prendre notes, però no van fer cap aportació. En un moment de la reunió, algun dels professors presents els va demanar que diguessin a quina escola treballaven. Llavors, elles van explicar que anaven fent substitució i que havien passat per molts centres, sobretot a Santa Coloma, però sense concretar el nom de cap en concret. Quan es van adonar que la seva presència estava cridant molt l'atenció dels assistents, van excusar-se dient que una d'elles havia d'anar a recollir la filla. Llavors van marxar. Els sindicats acusen el govern d'haver traspassat una línia molt perillosa i d'intentar vulnerar el dret de protesta dels docents.
1: Clar, arran d'això, l'oposició torna a exigir compareixences de les conselleres d'Educació i d'Interior. És la segona petició d'explicacions que fan en poc més d'una setmana després de la polèmica, la sabeu, us l'hem explicat, del pla pilot per posar agents de paisà en alguns instituts. Xavier Balló.
12: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP tornen a exigir a les conselleres Niubó i Parlon que compareguin al Parlament i sumen també el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Tots coincideixen que, si es confirma la sospita dels sindicats, el govern haurà traspassat una línia vermella inacceptable. Anna R. de Junts, Marc Bessas d'Esquerra, Jéssica Albiach dels Comuns i Xavier Pellicer de la CUP.
13: Posar controls a les reunions dels docents és inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
14: I volem saber amb quin objectiu s'havia plantejat aquesta actuació del tot inacceptable i més encara en el moment en què el govern es nega a escoltar una gran part de la comunitat educativa.
15: Que són docents, no són criminals. El dret a sindicar-se, el dret de reunió, no es poden veure amenaçats.
16: Això seria una línia vermella que es traspassa, molt greu.
12: És la segona polèmica consecutiva que implica aquestes dues conselleries i que aixeca recels entre el govern i els seus dos socis.
1: I els Mossos el que volen és donar per tancada la crisi d'alarma després del crim d'Esplugues de Llobregat del passat cap de setmana.
2: Asseguren que va ser un crim per i es comprometen a millorar la comunicació en casos així per evitar la desinformació i la sensació d'inseguretat.
17: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que no volem ignorar ni minimitzar.
2: Paraules del director de la policia Josep Lluís Trapero. A Interior els preocupa aquesta percepció negativa, per això, a més de millorar la seguretat, volen centrar-se també en la comunicació.
1: I escala l'atenció a l'Estret d'Hormuz. Donald Trump diu que les converses van en bona direcció, però els atacs continuen.
2: Els Estats Units confirmen que han destruït centres de comandament iranians a l'estret. Abans, l'Iran hauria disparat 3 vaixells de combat nord-americans. Trump assegura que si Teheran no signa aviat un alto al foc, utilitzaran més força i violència contra ells.
1: La Casa Blanca, que en paral·lel ha volgut calmar les aigües amb el Vaticà, enviant Marco Rubio, el secretari d'Estat, a veure's amb Lleó XIV, de qui avui justament fa un any de pontificat, un any que és papa. Corresponsal a Roma, Joan Solés, bon dia.
18: Bon dia. Un any després de la seva elecció queda clar que Lleó XIV ha optat per més institució i menys revolució. De tornada al Palau Apostòlic, més llatí, més solemnitat. I en els grans debats que divideixen l'Església, abusos sexuals, LGTBI, celibat, avortament, divorci, dones al sacerdoci, no hi ha cap avenç. Per l'escriptor Máximo Franco, el balanç és positiu.
19: Un papa que està demostrant di essere un elemento di pacificazione della Chiesa.
18: És un papa que està demostrant ser un element de pacificació en el si de l'Església. Segons l'escriptor, convençut que Francesc va provocar gairebé un sisme.
19: Questo papa è un po' strano perché
18: aquest papa és una mica estrany, afegeix Máximo Franco. Alguns diuen que és el menys americà dels americans. Jo penso el contrari, ha afegit. En realitat, és un home profundament americà.
19: En realitat, és un home profundament americà.
18: Però l'elecció d'aquest papa americà suposa, ha afegit, l'arxiu definitiu de l'històric euroescepticisme de l'Església Catòlica.
1: Sobre la visita del papa d'aquí un mes a Barcelona, no està descartat finalment que es rebi amb víctimes de la pederàstia.
20: Aquestes visites més privades, el papa les contemple, però no es fan públiques sinó després. Però està contemplat que el papa pugui rebre a més gent de la que apareix en el programa.
2: L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ja ha obert la porta. Ahir vam entrevistar el Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat.
0: Seria un escàndol que el papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no es reuneixi amb les víctimes de pederàstia.
2: Va arribar a dir que si no hi ha un acte de reparació es plantejaran protestar durant la visita al Pontífex.
1: Que hem conegut nous detalls d'aquesta visita.
2: Com per exemple que Lleó XIV arribarà a la Sagrada Família amb el famós papa mòbil en la pregària a l'Estadi Olímpic. Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat cantaran Em dones força, que va ser inclosa en un disc de la Marató.
1: I que t'agrada,
2: tu. I que m'agrada molt. I que sonarà molt aquest matí, em sembla. Serà un acte per a 35.000 persones, però allà on vagi el Pontífex hi haurà pantalles gegants a l'exterior, també a Montserrat.
1: Tornem cap a casa. La justícia ha deixat en llibertat la mare del nadó maltractat amb signes de violació, d'abusos. Ella havia buscat ajuda a internet per protegir el nadó del pare, que continuarà en presó provisional. Martí Oliver.
21: Sí, van ser cerques com ara la meva parella no tracta bé el nadó o es posa nerviós i crida quan té el nadó als braços, i aquest ha estat un dels dos elements que l'audiència ha valorat per estimar el recurs de la mare i deixar-la en llibertat. L'altre ha estat el testimoni d'una persona que durant l'ingrés hospitalari va observar un tracte brusc només per part del pare i va alertar el personal sanitari. El tribunal apunta directament contra el progenitor. Considera que hi ha indicis clars que part de les lesions podrien correspondre a forts sacsejos presumptament fets per ell i entén que la gravetat dels delictes justifica mantenir-lo en presó provisional, tot i que sí que expressa dubtes sobre el delicte d'agressió sexual.
1: I segons un informe de Foment, l'economia catalana creix gràcies a l'arribada de treballadors, sobretot de fora. Més de la meitat dels nous llocs de feina els ocupen ara estrangers. Pol Valero.
22: En total, a Catalunya hi ha 770.000 persones estrangeres treballant, que representen un de cada cinc ocupats en actiu. D'aquests, 400.000 han arribat durant l'última dècada i, segons Foment, han estat imprescindibles per sostenir el creixement econòmic.
23: Los dos mayores desafíos, por no decir problemas, son hoy en día el absentismo y la falta de candidatos, es decir, la falta de personal para trabajar, y no solo personal cualificado, sino de personal desde camioneros hasta ingenieros.
22: És Luis Pérez, president de la Comissió de Relacions Laborals i Recursos Humans.
1: I avui felicitem la Laura Estrada, membre d'aquest equip, i el Pablo Sánchez, exrealitzador de l'Aquí Catalunya, que han guanyat el Premi Sonor.
24: Un fort aplaudiment per No Pengis! Volem pujar a recollir
1: Premi Sonor pel seu podcast No Pengis, millor podcast de ficció.
2: Sí, la Laura, que com deies, forma part d'aquest programa, el Pablo n'ha estat el realitzador durant molts anys.
25: I vam dir, escolta, no he fet mai ficció, per què no ho provem? I d'aquella idea em va néixer aquest projecte No Pengis, que avui som aquí per això.
26: La ràdio és màgica perquè es pot fer amb pocs recursos i es pot fer a qualsevol lloc. Però que bonic és poder fer la ràdio amb gent, poder-la compartir.
2: El mateix diem, és un honor poder treballar amb ells. El podcast reprodueixen trucades a temps real que fan diversos personatges al telèfon d'emergències i acaben d'estrenar-ne la segona temporada.
1: Temps pels esports. Arnau Montserrat, bon dia.
27: Bon dia, Marina.
1: Ahir dèiem, et deia, trobo que no s'està escalfant gaire el clàssic entre el Barça i el Madrid d'aquest cap de setmana.
27: Si no era el camí.
1: Clar, s'estan escalfant a dins del Real Madrid. Crisi total al vestidor blanc. Fede Valverde acaba a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni.
27: Una baralla que va tenir un primer episodi a l'entrenament de dimecres. Es va produir una forta discussió entre Valverde i Tchouaméni després d'una acció durant l'entrenament, però l'episodi més polèmic i més greu es va produir al matí d'ahir. Tots dos migcampistes van arribar a les mans al vestidor i l'incident va acabar amb l'uruguaià hospitalitzat després de relliscar i patir una ferida al cap.
1: Què va passar?
27: Doncs ha explicat ahir al Larguero. Pel matí, Tchouaméni li va voler donar la mà i Fede li va rebutjar, això per l'episodi de dimecres. Quan van saltar el terreny de joc, encara es van enfadar més després d'una jugada, i a la tornada al vestidor, quan intentaven separar-los, Valverde va relliscar i es va colpejar el cap contra una taula, cosa que el va deixar estabornit i amb una ferida oberta.
1: I tot això d'on ve?
27: Doncs Valverde no accepta les disculpes de Tchouaméni perquè l'acusa d'haver filtrat als mitjans de comunicació el que va passar dimecres al vestidor. El francès ho nega i respon a Valverde amb una altra acusació. El considera culpable de la ruptura del vestidor amb Xavi Alonso.
1: Què va passar dimecres al vestidor?
27: Doncs el vestidor entre Tchouaméni sí. i Valverde. Sí. No, la jugada, és a dir, el tema de dimecres és en l'entrenament. A partir d'aquí ja...
1: conseqüències de tot això.
27: Físiques, que Valverde té un traumatisme craneoencefàlic. Estarà de baixa entre 10 i 14 dies, per tant, espera el clàssic. Disciplinàries, que el Madrid ha decidit obrir expedients disciplinaris als dos futbolistes i comunicarà la resolució dels dos expedients un cop hagin completat els procediments interns. A tot això, una de les imatges del dia és la sortida de Mbappé de l'entrenament, en cotxe, finestra baixada i rient.
1: Vaja. Ansu Fati rep Ser Catalunya a Mònaco, on juga cedit allà, a l'espera de definir el seu futur. Com ha anat?
27: Doncs que el Mónaco té una opció de compra assequible, però, segons el davanter, no hi ha res tancat.
3: No sabemos aún y bueno, esperamos terminar la temporada y tomaré la decisión que creo que es mejor para mí, para mi carrera y para mi familia y la gente que me conoce.
27: 11 gols suma aquesta temporada.
1: Que dèiem, parlàvem del clàssic, que el Barça pot guanyar la Lliga aquest cap de setmana com no ho ha fet mai, que és guanyant-li o empatant amb el Madrid al Camp Nou, i ja hi ha hora i recorregut de la rua del Barça si es guanyés aquest cap de setmana.
27: La celebració començaria i acabaria dilluns al Camp Nou, arrencaria a les 5 de la tarda i passaria pels carrers i places emblemàtiques de Barcelona, els parlaments el mateix diumenge a l'estadi.
1: I el Rayo Vallecano ha fet història a Europa.
27: Es va imposar 0-1 a l'Estrasburg i es classifica per la final de la Conference League contra el Crystal Palace. A l'Europa League la final serà Aston Villa Friburg.
1: Es confirma que hi haurà canvis a la ruta del Tour de França. Han acceptat retallar 16 quilòmetres, una de les seves etapes a Catalunya, per la pesta porcina. Ferran Dalmau.
4: El Tour ha accedit a la petició que li va fer la Generalitat i ha optat per eliminar el pas per Collserola de la segona etapa per les restriccions per la pesta porcina africana. La principal modificació del recorregut és que no es pujarà al port de Santa Creu d'Olorda i no s'entrarà a Barcelona per Sarrià, com estava previst. Des de Molins de Rei la cursa es dirigirà cap a Esplugues i l'Hospitalet i entrarà a la capital catalana per les Corts fins a arribar a la plaça d'Espanya, on es reprendrà el traçat previst. Amb aquesta modificació, el Tour haurà de sacrificar la baixada icònica pel Passeig de Gràcia. El traçat tenia 182 quilòmetres que han quedat ara en 168.
1: Que just avui comença el Giro d'Itàlia i en bàsquet el Madrid a la Final Four de l'Eurolliga.
27: Després d'imposar-se 81-87 a la Puel de Tel Aviv, a la Champions, Tenerife i Unicaja eliminats a les semifinals de la Final Four que s'està disputant a Badalona, i l'Espart Girona cau en l'anada contra el València a les semifinals de la Lliga 67-66.
1: Cap de setmana

0: pensant al trauma de l'epidèmia que varen patir. I patir és un verb que es queda curt perquè, tot i que els científics ens diuen que aquest no té punt de comparació amb el coronavirus, sempre et queda el dubte del «i si acaba sent més del que diuen?». La cosa és que els polítics no han ajudat a crear la confiança que necessitem quan aquesta setmana ningú volia que el famós creuer parés en un port seu. Ara bé, l'OMS, que per això la tenim, ha explicat on i com s'ha de fer. L'on és a Canàries, per més que el seu president s'hagi posat com s'ha posat. Era més que previsible la bronca política, perquè en aquest país, per tot i sempre, en tenim. Fins a l'extrem de Vox dient que Pedro Sánchez és capaç de provocar una epidèmia per tapar la corrupció. Ho juro que no m'ho invento ni ho exagero. Ho han dit i penso, millor riure que plorar si no fos perquè els vota tanta gent. En fi, bon cap de setmana.
1: 7:24. Demà és el Dia d'Europa. Un dia que commemora la victòria dels aliats contra les tropes nazis, però Rafa Vilasanjuan, experta en geopolítica, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Marina.
1: Exactament per què aquest dia?
2: Bueno, perquè aquest dia va ser el famós discurs, el que dolcer, del ministre de Defensa Exterior, Robert Schuman, que és un dels creadors de la Unió Europea, i que, de fet, aquest discurs, on proposava ja la unió de la sèrie del carbó, va ser el començament del que avui anomenem Unió Europea. És a dir, a partir d'aquesta idea es construeix Europa, no? Amb aquest dia el que es vol celebrar són dues coses. Primer, els valors que van dur a terme aquell acord, que no surt d'una batalla, sinó que surt de les cendres d'aquella batalla i, per tant, que és un acord per restar la pau, la democràcia i, en segon lloc, també la idea d'aconseguir compartint la producció dels recursos econòmics que generaven les guerres. No? Per tant, va ser el naixement d'una gran idea. L'Europa actual va néixer a partir d'aquelles cendres de la Segona Guerra Mundial, a diferència de tota la resta de països, diguem-ne, del segle XIX, que el que feien era, a partir de les guerres, creaven països.
1: Clar, però ara aquesta idea està absolutament qüestionada.
2: Pues sí, està molt qüestionada perquè l'ascens, principalment l'ascens de forces radicals ultranacionalistes, ha fet doncs això, que existeix una tensió sobre si la Unió Europea serveix, si funciona, si no funciona. En tot cas, el que sí és veritat és que segons quins paràmetres fixem, per exemple, paràmetres econòmics, encara segueix sent una de les tres grans potències mundials. Si mirem, per exemple, la producció interior, el que tenim és que Europa està una mica per sota dels Estats Units, un 20% aproximadament, però encara està per sobre de la Xina. És a dir, que tenim un espai que, tot i que generem una miqueta menys que els Estats Units, si mirem altres paràmetres, diem, ho fem de maneres diferents. Per exemple, nosaltres contaminem 3 vegades menys que els americans i la meitat que els xinesos. És a dir, encara hi ha una idea d'una gran potència, que seria la fusió de tots aquests països en un espai comú, que té idees diferents per mantenir-se sent una gran potència.
1: Però, clar, si la commemoració és tan important com diem, per què no és festa oficial a tots els països de la Unió Europea? Perquè...
2: Bueno. Bueno, Maria, jo crec que aquí hi ha un tema important, no? És que jo crec que la gran majoria dels europeus no sentim Europa com una nació, no? A diferència, per exemple, del que sí serien els Estats Units, que és una federació, és a dir, a partir d'una guerra es construeix un sol país amb una bandera, un himne. També tenim una bandera i un himne a Europa, però, per exemple, a diferència dels Estats Units, no el fem públic cada esdeveniment que tenim al davant. És a dir, no hem construït una nació, sinó que hem construït un espai. I és una unió lliure de països, eh? No és una unió per la força, que acaba imposant, diguem-ne, tot aquest nacionalisme. La festa seria, en aquest sentit, doncs, dir, escolta'm, hi ha una festa per tots els europeus, però el que es va voler és que cada país tingués la seva pròpia festa nacional i, per tant, aquí no celebrem. Només les institucions europees fan festa el dia 9. Clar, demà és dissabte i, per tant, de fet,
1: no el 90%...
2: Tant, no? Sí, ja tenien festa, diguem-ho així, no? Però, en tot cas, sí que estem en un procés de construcció, no? I, de fet, el dia 9 de maig es va començar a celebrar el 1985. És a dir, que encara estem molt a prop, diguem-ne, d'aquesta construcció que, insisteixo, es fa amb una idea de pau i que amb el futur segur, estic convençut que si això continua i si seguim reforçant aquesta idea d'Europa, doncs estem endavant d'un camí que segur que canviarà i que potser acabarem celebrant tots com un dia de festa comú.
1: Que com que demà és el Dia Oficial d'Europa, aprofitem. Què vols ressaltar ara mateix d'Europa?
2: Doncs jo diria, el primer, no? Hem dit la idea que som una gran potència junts. Per separat, som tots molt febles. Fins i tot Alemanya, que seria la gran potència europea, no? No estaria, per exemple, Alemanya entre les 5 economies més potents d'aquí a 10 anys. És a dir, tindríem per davant molts països, en canvi Europa continuaria

0: i sent la tercera gran economia, diguem-ne, del món, no? Però jo diria que, a més d'això, doncs, tenim una sèrie de reptes que no podrem fer front, que ja no podem fer front a nivell individual, com ara el canvi climàtic, com seria la immigració, l'escalfament, els atacs, no? La defensa comuna de l'espai, per exemple, l'atac de Rússia sobre Ucraïna, que després podria ser cap a tot el continent o cap a tota la Unió, ni les pandèmies o la posta digital. És a dir, tenim en primer lloc que reforçar aquesta idea perquè sols no anem enlloc. I per això, per mantenir aquest espai amb uns valors compartits, el que cal és reforçar, no? I de fet, jo ressaltaria ara, per exemple, que aquesta idea s'ha de refermar amb concepte d'independència. La guerra del Golf ha estat claríssimament un exemple de com Europa, com a tercera potència mundial, pot agafar o pot tenir una via pròpia, independent, i no anar al darrere dels Estats Units.
1: Rafa Vilasant Juan, gràcies.
0: Bon dia.
1: I ens n'anem fins a 7:45 amb la Reina del Mando. Cristina García, bon dia.
2: Bon dia, nois. Doncs vull parlar de teories de la relativitat a la plataforma 3CAT, una nova sèrie d'investigació que analitza com les xarxes socials influeixen en el cos, la salut i la identitat. Ho presenta la periodista científica, divulgadora i youtuber Rocío Vidal, @lagatadeSchrödinger. Cada episodi se centra en una temàtica clau. El primer, que ja teniu disponible a la plataforma, posa el focus en la sexualitat a internet, des de les plataformes com OnlyFans fins a la sextorsió. El segon, el que han publicat aquesta setmana, aborda l'obsessió per l'aparença física, amb especial atenció a l'auge de la medicina estètica low cost i els cànons de bellesa cada cop més extrems que es difonen a les xarxes.
3: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
4: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal.
2: El tercer capítol, que arribarà a 3CAT la setmana que ve, se centrarà en la construcció de la imatge des de la infància, skincare precoç, maquillatge i pressió estètica en edats cada vegada més primerenques. El quart episodi posarà el focus en la salut mental, en qüestions com l'ús de la intel·ligència artificial com a substitut terapèutic. I els dos últims capítols exploraran els límits del cos i el pes. Amb un to directe i ple de testimonis, Teories de la Relativitat vol donar eines per entendre millor el món digital que habitem i qüestionar certs discursos. Ho podeu trobar tot a la plataforma Tesca.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Un minut passarà de 7:45 del matí, és moment d'actualitzar la informació de servei. I fixem-nos en el dia que ha de fer avui, que comença amb sol, però no us en refieu. Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Fins al migdia es podrà gaudir de temps assolellat i temperatura pujant ràpidament. De la mica de fred d'ara mateix, 14 graus a Barcelona, també a Tarragona, 10 a Lleida i Girona. Passarem a un ambient agradable al sol durant la tarda, sobretot al migdia, màximes al voltant dels 20 graus. Després, durant la tarda, s'anirà tapant, el vent es reforçarà, això farà augmentar la sensació d'ambient fresc i també tindrem alguns xàfecs, preferentment al prelitoral, a l'interior i als Pirineus. La pròxima nit també arran de costa. Cap de setmana, demà molts núvols, amb pluja sobretot durant la tarda, més sol i temperatures més altes diumenge.
1: I veiem ara com tenim les carreteres. Laia Batet, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem una avaria a la A2 a Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril tallat i genera cues cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. I a la P7, retencions a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a la ronda del litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud i a la ronda del diversos trams de retencions en els dos sentits. I a la C58, circulació intensa a Quirze del Vallès, direcció Barcelona. Això és tot des del RAC, bon dia.
1: I a Rodalies ara mateix no hi ha incidències, però sapigueu, tingueu present, és l'últim dia amb el servei gratuït. A partir de demà es torna a pagar el bitllet.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
8: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Muntaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
9: has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
10: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
11: I també totes les eines i ferreteria.
10: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
11: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
12: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
13: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
12: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
14: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
15: Cadena SER i SER Catalunya. Referent.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen gairebé 5 minuts a 8:15 del matí. És moment de repassar l'agenda informativa del dia. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Laura Estrada, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I enhorabona.
3: Moltes gràcies.
1: Pel Premi Sonora al millor podcast de ficció.
2: El creuer va començar el brot d'antivirus continua navegant cap a les Canàries, on ha d'arribar diumenge. L'OMS ha confirmat que ja són 5 els positius en la malaltia. Mentrestant, l'organització busca contactar amb tots els passatgers que van baixar a l'illa de Santa Helena el 22 d'abril, quan encara no se sabia que hi havia un brot. Hi hauria almenys 30 passatgers de 12 nacionalitats que van baixar.
3: Avui l'Hospital Militar Gómez Ulla reunirà els seus treballadors per explicar com serà el protocol un cop arribin els 14 espanyols que van a bord del vaixell i com prepararan l'assistència. El centre depèn del Ministeri de Defensa.
2: En marxa la treva unilateral que ha decretat Putin per blindar la desfilada del Dia de la Victòria, que se celebra demà a la plaça Roja de Moscou. Rússia amenaça Ucraïna amb un atac massiu si Zelensky no la respecta. El president ucraïnès juga amb la por per deslluir l'acte i recomana als ciutadans russos que no vagin a Moscou.
3: A Alemanya hi ha convocada una vaga estudiantil per protestar contra el servei militar obligatori i l'augment de la despesa en defensa. Ahir ja es van manifestar unes 50.000 persones.
2: I el Regne Unit està fent el recompte de vots de les eleccions d'Escòcia i Gales. Al llarg del dia se sabran els resultats que pronostiquen un fort augment de les forces independentistes.
3: El ministre d'Interior compareix avui al Congrés per donar explicacions sobre el buc que la policia va intervenir a les Canàries ara fa uns dies i van trobar 30 tones de cocaïna valorades en més de 800 milions d'euros. És la quantitat més gran que s'ha incautat mai en la història del país.
2: La mare del nadó, que va entrar a l'hospital amb signes de maltractament habitual i indicis d'una possible agressió sexual, ja és en llibertat. El pare ha quedat en presó provisional mentre el menor continuarà vivint en una casa d'acollida.
3: La campanya electoral per les eleccions andaluses han arribat al seu equador. Comença la recta final pels comicis que se celebraran el diumenge que ve, 17 de maig, amb el PP com a preferit.
4: La pace sia con tutti voi.
2: Avui fa un any d'aquest moment. Són les primeres paraules en públic del Papa Lleó XIV després de ser escollit tal dia com avui l'any passat. Ara, amb les perspectives de la visita a Barcelona i a tot el país, on està previst que rebi un bany de masses.
5: Germania полностью разгромлена.
3: Aquest és el moment on l'Agència Central de Ràdio de la Unió Soviètica va anunciar l'any 1945 al seu poble que Alemanya havia caigut i que s'havia signat la rendició. Va acabar així la Segona Guerra Mundial. D'això, avui en fa 81 anys. Hi ha previstos actes de celebració a punts com París o també Berlín, i ahir el Parlament Català va fer un homenatge.
2: I per aquest cap de setmana...
1: Com t'agrada el folklore, Miquel?
2: A mi m'agrada molt. Demà arrenca el Girona Temps de Flors, que s'allargarà fins diumenge que ve. Hi ha previstos més de 100 espais per visitar, s'hi esperen centenars de milers de persones.
3: I a Lleida comença la seva festa major, la de Sant Anastasi. Fins diumenge hi haurà activitats com la batalla de flors, el seguici del Marraco, el correfoc o la trobada de gegants.
1: Que si algú s'està preguntant ara mateix què és el Marraco, és una mena de drac, és un animal mitològic que fan córrer pels carrers, és un ésser fantàstic que en principi havia de servir per espantar els nens, com el Coco. Sabeu allò de què vine el Coco? Vosaltres ho havien dit? No.
2: No,
1: fa molt.
3: Que ve el Marraco.
1: Que ve el Marraco.
3: El Marraco.
1: Agafem els diaris. Crida a la calma de l'OMS per l'antivirus. Avui ho recullen a totes les portades.
3: Sí, diversos titulars sobre aquest patogen. El País, Espanya negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. A La Vanguardia, Sanitat obligarà els espanyols de l'Undius al creuer a confinar-se en un hospital. A les pàgines interiors expliquen que el vol des de Santa Helena, aquesta illa remota de l'Atlàntic, es converteix en el possible punt de fuga del virus. El periòdico, que diuen que els passatgers no baixaran del creuer fins passar un examen. També llegim a dins que els metges proposen donar antihistamínics als viatgers asimptomàtics. I a l'Ara, també important, que s'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer o van coincidir en un avió.
1: Hi ha, però, més titulars a les portades, alguns sobre la trobada del Papa i Marco Rubio, el secretari d'Estat dels Estats Units.
3: El País és la fotografia de portada. Lleó XIV i Marco Rubio, que ahir es van trobar al Vaticà en un intent per recomposar les relacions diplomàtiques deteriorades per les successives embestides de Donald Trump contra el pontífex. A La Vanguardia, Lleó XIV demana treballar incansablement per la pau, i a l'Ara l'Església xoca amb l'última dreta per la visita del Papa.
1: I més temes destacats a la porta d'entrada dels diaris. La mare del nadó maltractat queda en llibertat, el pare no.
3: Al periòdic, on també llegim que l'Iran intensifica la guerra cibernètica amb intel·ligència artificial contra els Estats Units i Israel, o que Competència planteja limitar l'excedent d'autoconsum que s'aboca a la xarxa. A l'Ara també llegim que més de la meitat dels llocs de treball nous els ocupen estrangers.
1: I El País explica que el Congrés es disposa a expulsar els agitadors ultras.
6: Senyora Gómez, para hacer negocios,
7: quita esa mierda.
3: A la portada del País, la mesa del Congrés està disposada d'entrada a aprovar el dimecres que ve les primeres sancions contra Vito Quiles, ara el sentíeu, i Bertran Ndongo. També en aquesta portada, esclat violent del Real Madrid, la baralla entre Valverde i Tchouaméni al vestidor, que acaba amb el jugador uruguaià a l'hospital per una ferida al cap. I a La Vanguardia també llegim que la Unió Europea prohibirà la intel·ligència artificial despullar persones reals i que un turista, també nord-americà, demana asil a Espanya per la por a Donald Trump.
1: Vistes les portades, llegim l'opinió. I comencem amb l'antivirus.
3: El creuer de l'antivirus, editorial de La Vanguardia, dedicat al brot detectat a alta mar, que ara concentra l'atenció mundial. Una crisi sanitària, llegim, com la que vam viure amb la Covid, ve a recordar-nos que hi ha problemes de salut amb un potencial d'afectació molt alt i, per tant, reclamen una solució coordinada entre nacions, per exemple, organitzar evacuacions.
1: No hem après res, això escriuen a l'Ara.
3: Som més crítics, sí. Com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos? Això és el que es demanen. Falta conèixer bé les circumstàncies del que ha passat, però després de l'experiència que es permetés el desembarcament d'aquestes persones sense cap control ni seguiment sembla una irresponsabilitat majúscula. Que els Estats Units i l'Argentina hagin sortit de l'OMS demostra fins a quin punt els il·liberals, liderats per Donald Trump, i entre els quals també forma part la dreta i extrema dreta espanyoles, poden abocar el món a un altre caos.
1: Sentència a la corrupció.
3: A Espanya manquen suficients sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal del sector públic, es refereixen al cas Coldo. Un mes de judici no ha desembocat en cap nova dada substancial que afegi anys d'investigació, diuen al País. Ningú ha tirat de proves que apunti a un possible finançament irregular per part del PSOE.
1: I el periòdico, l'hora de la veritat.
3: El que s'ha sentit aquestes últimes setmanes al Suprem durant el judici de les mascaretes ha estat un relat de compendi d'actuacions polítiques i personals que han demostrat un nivell d'impudícia tan elevat que farien caure la cara de vergonya a qualsevol ciutadà. És impossible aïllar la conducta d'Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Sánchez.
1: A les pàgines internacionals, la celebració del Dia de la Victòria deixa al descobert la debilitat de Vladimir Putin.
3: El líder rus intenta blindar la desfilada militar en plena caiguda de la seva popularitat en la guerra. El Kremlin opta per un acte descafeinat, es diu en el diari.
1: A les 8 nosaltres connectarem amb el nostre corresponsal a Moscou, amb l'Albert Sort. Israel castiga amb duresa el Líban i els Estats Units esperen la resposta de l'Iran.
3: Tel Aviv mata el fill del principal negociador de Hamas a Gaza. Israelians i libanesos tornaran a trobar-se el 14 i 15 de maig per mirar d'arribar a algun tipus d'acord, això a La Vanguardia, mentre que el periòdico li dediquen al tema del dia. L'Iran intensifica la guerra cibernètica amb intel·ligència artificial. Els règims dels ayatolàs combinen maniobres armades i campanyes de desinformació en línia amb els ciberatacs contra infraestructures estratègiques.
1: I a La Vanguardia recullen la nota de suïcidi, presumpta nota de suïcidi, que publica el New York Times.
3: D'Epstein, presumptament hauria trobat el seu company de cel·la, on va morir sota custòdia federal el 2019 mentre esperava el judici per delictes de tràfic sexual. La carta estava sota secret de sumari. En van investigar durant mesos, no van trobar res, així comença la nota, i afegeix que se'l perseguia per uns fets de feia 16 anys. Què volen que faci? Que plori? No fa gràcia. No val la pena.
1: I crida l'atenció aquesta notícia que trobem a la portada de La Vanguardia. Un turista dels Estats Units, de vacances a Mallorca, demana asil per por a Donald Trump.
3: Sí, es va personar amb un advocat en un quartel de la Guàrdia Civil per fer aquesta petició i tem les polítiques desplegades per Donald Trump. L'home té 34 anys i ara la seva sol·licitud s'ha traslladat a la Policia Nacional perquè és qui s'encarrega d'aquests tràmits. L'home argumenta una por insuportable de tornar a Florida. Demana poder residir a Espanya.
1: Tornem cap a casa. 47.000 persones podran participar als actes amb el Papa a Catalunya.
3: Avui s'obren les inscripcions per tothom que vulgui assistir a les celebracions, però vos parlarà en català, arribarà a la Sagrada Família en un vehicle descobert si la seguretat ho permet i és possible que hi hagi trobada amb les víctimes d'abusos, però no s'ha tancat.
1: Els bisbes oberts a una reunió amb Vox sobre la regularització de migrants.
3: Això explica en El País. Ahir va mostrar-se predisposat al president de la Conferència Episcopal després que el seu president Abascal manifestés que estarien encantats de parlar amb els bisbes. Tot això, el Suprem decideix el dia 13 si frena la regularització. Interessant també la peça que dediquen al País. Lleó XIV compleix un any convertit en antagonista moral dels ultras.
1: La Unió Europea prohibeix els sistemes d'intel·ligència artificial que creen deepfakes sexuals.
3: L'acord assolit aquest dijous al Parlament Europeu i al Consell, per simplificar la llei d'intel·ligència artificial, formalitza la prohibició dels sistemes d'intel·ligència que permetin crear imatges sexualitzades sense consentiment i també la generació de pornografia infantil.
1: I a casa nostra, avui els digitals es fan ressò de la denúncia dels sindicats de mestres. Dues agents dels Mossos s'haurien infiltrat en una assemblea de preparació de les vagues previstes per les pròximes dues setmanes. I puc saludar ara mateix Maria de la Fuente, d'Ustec. Què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Maria,
6: com esteu?
1: Tu eres en una d'aquestes assemblees. Qui eren? Com va anar la cosa? Què va passar?
6: Bé, normalment comencem les assemblees presentant-nos cada persona dient d'on venim. De vegades, si som de primària o secundària i del centre on treballem, no? O si som d'un sindicat, doncs també ho expliquem. La qüestió també és que, com que cada vegada som més gent, afortunadament, doncs aquesta tasca s'ha deixat una mica de fer, però sí que es fa una mica sobre la marxa, no? Quan intervenim, sempre diem d'on venim, aportem les nostres idees, parlem de les idees que hi ha al nostre centre i tal. Aleshores, clar, vam veure dues persones que prenien molta nota, que no participaven en res i que sí que tenien una actitud més d'escolta que de participació, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, bé, ens va cridar una mica l'atenció.
1: I els hi veu cridar l'atenció?
6: Bueno, els vam preguntar, sí. Vam iniciar una conversa amb elles, per, no de manera conflictiva, sinó col·laboradora, per, no? Ai, no ho sabíem, que hem treballat amb vosaltres, de quin centre veniu, no? És que fem moltes substitucions, ja, però bueno, no, per Santa Coloma... I bueno, vas preguntant, no? Perquè a més... dona la casualitat que moltes de les que treballem ens movem per la zona de Santa Coloma i coneixem molta gent i no van saber respondre de quina escola venien fins al cap d'una estona, que sí que van dir el nom d'una escola, a més contestaven les dues a la vegada, cosa que és una mica estrany, no? I bé, vam poder confirmar que efectivament no treballen en aquella escola i que no són docents.
1: I les veu expulsar? Van marxar allà soles? Com va anar?
6: Doncs fins on jo sé, elles, quan vam començar a parlar amb elles, van dir que és que havien de marxar. I quan marxaven, unes companyes van tornar a parlar amb elles i van marxar. No sé fins a quin punt, després de la segona conversa, se les va convidar a marxar, però de la primera, de la sala, diguem, van marxar amb l'excusa que havien d'anar a recollir una criatura a l'escola.
1: Clar, això, heu elevat la denúncia pública, però què preveieu fer a partir d'ara? No sé si heu contactat amb els Mossos, si heu contactat amb Educació, si preveieu intentar que hi hagi mesures en relació a això. Perquè al final és una pràctica habitual, entenc, dels Mossos, que quan hi ha moviments, doncs infiltrar-se en converses per veure com, per on poden anar possibles mobilitzacions. Clar, la cosa és que se'ls pesqui.
6: Clar, però és que el que no podem permetre és que es criminalitzi una reunió de treballadores o unes mobilitzacions que són totalment lícites, que el departament no està escoltant. Per tant, si realment vol escoltar el que volem les docents, el que ha de fer és seure a negociar. No és cap moment de fer infiltracions. Si vol parar les mobilitzacions, el més productiu que poden fer és seure a negociar. No sé quines passes donarem ara. Ara, tot just abans de parlar amb vosaltres, m'estava trucant un company, potser m'ho volia explicar perquè ho pogués dir, però vaja, no m'ha donat temps. Sí, tot just em trucaven. Però suposo que la pressió és política, no? Tinc entès que els Mossos van fer un comunicat ahir dient que donarien les explicacions que es demanessin, però encara no, ni ho han confirmat ni ho han desmentit. En tot cas, crec que és un problema polític, no és un problema de seguretat, i s'ha d'abordar amb els mecanismes adequats. Mm-hmm. I, evidentment, si hi ha hagut tota una revolució per part del col·lectiu perquè els fiquen a les aules, evidentment, a les reunions d'organització interna de les docents, no, tampoc no són benvinguts. També he de dir que són unes reunions on també parlem, o sigui, no són unes reunions d'organització criminal, són unes reunions on parlem com està l'ambient al nostre centre, com està l'ambient, si veiem que la gent està mobilitzada, com els podem engrescar, com podem transmetre els missatges a les famílies, vull dir, hi ha assemblees on venen famílies també, o també va venir un company que és educador social de l'Ajuntament.
1: Els Mossos aquí el que han dit és que fan la seva feina, les seves funcions, atenent sempre a la llei vigent. Maria de la Fuente, d'USTEC, moltíssimes gràcies. Qualsevol cosa, ja saps on som.
6: Gràcies, bon dia.
1: I a les pàgines culturals. Una altra nit de catarsi col·lectiva amb l'última de la fila.
3: Manolo García i Quimi Portet van reeditar el seu indestructible vincle amb Barcelona i van tornar a reivindicar el valor del seu cançoner etern davant de l'estadi olímpic ple i entregat.
1: I Javier Bardem denuncia que perd feines pel seu suport a Gaza.
3: Tot i que no en té proves, l'actor Javier Bardem ho va dir en una entrevista a Variety que està convençut que el truquen menys des que ha mostrat obertament en defensa de Palestina. Amb el temps s'ha anat assabentant per altres que l'havien de trucar per projectes i al final no.
1: I qui són els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris?
3: El periòdico Tots Semàfors Verds avui, entre els quals parla l'alcalde de Mataró per ser el primer municipi a incorporar la IA en vigilància a temps real. A l'Ara, semàfor verd per Ignasi Biosca, de la farmacèutica Reig Jofre, i vermell per Florentino Pérez. A La Vanguardia, verd pel director de l'Auditori, que hi van presentar temporada, i vermell per Valverde i Tchouaméni.
1: Obrim els esportius. Amb això, amb Valverde i Tchouaméni i la seva baralla com a protagonista.
7: Crema a Madrid, a l'esport, Valverde i Tchouaméni es lien a pals i casen a Mbappé, que xundejant-se el sortir de Valdebebas. Vestidor trencat a Mundo Deportivo. El Madrid és un caos. Crisi sense precedents, alas, un vestidor trencat i en descomposició. I el Marca, una altra baralla i la imatge pel terra. Tensió, un ambient irrespirable i dos bàndols amb Xavi Alonso de fons.
1: I també surt això, no només als esportius, també es cola les portades i els diaris convencionals.
7: Esclat violent al Real Madrid, al País, Tchouaméni envia Valverde a l'hospital, a La Vanguardia, o el vestidor del Madrid a cops de puny al periòdic. Els dos jugadors s'exposen a una sanció de feina i sou.
1: Del poder de l'amistat al poder de la baralla.
7: L'opinió de Manuel Javois al País, amb una pregunta clara. No hi ha ningú en aquesta plantilla amb l'autoritat d'un Ramos, d'un Hierro o d'un Raúl, remata dient que no hi ha millor indicatiu del descontrol que arrasa ara el vestidor del Madrid que la trifulca d'ahir.
1: I amb quina carta ens quedem avui dels lectors?
3: Doncs mireu, amb la que fa la Maria, de Barcelona. Ara que el Ministeri de Seguretat no envia el certificat de retencions als pensionistes perquè diu que ja consta l'esborrany d'Hisenda, creu que priva a moltes persones de tenir el seu certificat. Clar, per obtenir-lo falta tenir un DNI electrònic, que ja inclou uns quants tràmits per darrere, una clau permanent, el certificat digital o un PIN clau que només funciona amb telèfons intel·ligents. No és una qüestió fàcil per moltes de les persones amb edat avançada.
1: I per moltes de les persones de la nostra quinta,
3: tampoc.
1: Ara la notícia per comentar l'hora del cafè.
7: És una cançó que no has escoltat mai, Marina, perquè és la nova cançó del Mundial i l'ha fet, oh, sorpresa, Shakira. Aquesta es diu Dai Dai, és el tercer cop que fa una cançó pel Mundial després del Waka Waka del 2010 i el La La La de Brasil 2014. I ja que parlem de Mundial, Marina, t'anuncio aquí en directe que he tirat el currículum en una oferta de feina.
1: Apa, tot
7: la cadena nord-americana Fox Sports, en col·laboració amb Indeed, busca un aficionat al futbol per convertir-lo en el seu cap d'observació durant el Mundial. La persona seleccionada cobrarà 42.600 euros.
1: Colló.
7: Ho he parlat amb l'empresa i no m'arriba el sou al mateix punt. Per seguir els 104 partits del torneig des d'un club de, des d'un cub de vidre instal·lat a Times Square a Nova York. Per tant, t'asseus al sofà,
1: mira,
7: et mira la gent, tu veus els 104 partits, cobres 42.000 euros i has de fer contingut per les xarxes socials. És l'únic que et demanen. L'objectiu és convertir l'aficionat en una mena de narrador i ambaixador de l'ambient del Mundial.
1: Clar, però quan s'acaba el Mundial et quedes sense feina, eh? Després no vinguis aquí a trucar a la porta, eh, guapo?
7: No em facis fer números, eh?
1: Va, que arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
0: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Pep Bartomeus, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Marina. De divendres, eh?
1: De divendres.
8: Cap de setmana, i això és sinònim a escoltar novetats musicals d'aquesta setmana. Avui tenim bastanta teca. No matter what, no matter what, you
1: got to strut. Carai.
8: Sí, comencem forts. La pel·lícula El Diablo se viste de Prada 2 és un èxit a la gran pantalla i la banda sonora que la vesteix no es queda curta. Ja és a la venda. Són 13 cançons on 3 d'elles són obra d'aquest artista.
1: Que em sonava una mica a la banda sonora dels Caçafantasmes.
8: Home.
1: M'ho compres? No, eh?
8: Jo et compraria més. Em recorda bastant el Vogue de Madonna, a la dècada dels 90. Val. Aquesta cançó es diu Runaway.
9: L'he visto por el barrio y...
8: El moment aquell que tots esperàvem, l'Arnau ja comença a ballar, la Marina està en un moment d'èxtasis. Sí, arriba la goma, la morralla del dia, protagonitzada per...
1: Aquesta no em sona tan malament. No. Ostres, aquesta la compro.
8: Marina, tinc considerada una persona amb certa cultura musical. El subjecte es diu Piqueras. Sí, Piqueras. Un artista de Castelldefels.
1: No el de Telecinco, eh?
8: No.
1: No el de Terrible Apocalíptico.
8: No. Ah. Piqueras amb K.
1: Ah.
8: És de Castelldefels. S'ha donat a conèixer gràcies a No le digo que no, una cançó de rumba urbana llançada a l'abril d'aquest any pels famosos streamers i creadors de continguts, els Buller. El tema s'ha convertit ràpidament en un fenomen viral a plataformes com TikTok i YouTube. Ara Piqueras, també conegut com El nen de Castefa.
1: Vale.
8: Extraordinari. Fa un pas més a la seva brillant, envejable i venerada carrera amb Omar Montes i aquest tema que es diu Rumba Demònia. Una varita diseñó su cuerpo. La verdad se está más buena total. Aquesta cançó que escoltem no és nova, és de l'anterior àlbum, però és tan dolent aquest que ha tret ara nou que no val la pena escoltar-ne cap. Aleshores, és Rels B que treu el nou disc d'estudi titulat Love, Love, Flag. L'artista mallorquí manté la seva posició, això sí, com el músic espanyol més reproduït a Spotify fora d'Espanya per segon any consecutiu, mentre es prepara per fer el seu gran salt en format estadis. Alerta, perquè el 4 de juliol estarà en concert al Metropolitano de Madrid.

Ara sí que anem amb coses més sèries, perquè Maroon 5 van tornar diofant amb Heroin, reconnectant-se amb el so que els va definir al principi, barrejant una energia d'aquelles contagioses amb una producció moderna i elegant. Impulsat per la veu inconfusible d'Adam Levine, el tema captura l'emoció d'una connexió que ho consumeix tot a través de grans melodies. El single arriba en un gran moment perquè la banda s'està preparant ja per una gran gira a nivell internacional.

0: Una boy band són els Westlife. Estan d'aniversari, ja són 25 anys fent música i és per això que publiquen un recull de grans èxits. 25 cançons, 25 propostes on repassen el bo i millor d'aquesta dilatada trajectòria i alguna inèdita com aquest avançament que es diu Chariot. Don't you bring me down today. Et sona, Marina?
1: Em sona.
0: Et recorda... recordes Fornum Loans?
1: No.
0: Linda Perry. En solitari, la columna vertebral d'aquest projecte, que a més tenia un cap, un cabell força curiós, val? Que fins i tot podien anidar els ocells, perquè era com una tofa que portava bastant important. Els que cantaven aquell WhatsApp, doncs, Linda Perry treu aquest llançament i ho fa 25 anys després de la presentació amb la seva banda. La inspiració per escriure aquestes cançons va sorgir durant la filmació del seu documental profundament personal. La carta de presentació es diu Beautiful.

0: ¡Wow! Poeta, ¿eh? Ni el mejor de los policías puede detener lo que un corazón siente.
1: Sí.
0: Vale, Melendi.
1: Molt bon tio, ¿eh? Però el Melendi les coses com
0: siguin. No, sí, siguin. Sí.
1: Semblava que el disc portaria per títol...
0: Molt bon passatger d'avions, també diuen.
1: Sí, exacte, efectivament, que va haver de tornar. No sé si va haver de tornar o fins i tot no va ni sortir del lloc. Això, la veritat és que no ho tinc massa clar. Inicialment, el títol del disc semblava que seria Problemes del primer mundo i finalment es diu Pop Rock, serà el 12è de la seva carrera. El disc és tota una declaració d'intencions, la del pur pop rock i del pur Melendi. Les guitarres per bandera, la seva veu inconfusible, lletres directes sense concessions. Un dels temes inclosos és aquest que es diu Fecha de caducidad. I pels més nostàlgics podem estar d'enhorabona perquè els Stones van reivindicar aquest passat dimarts la seva vigència i la desbordant energia del seu nou àlbum, Foreign Tongues, que veurà la llum el proper 10 de juliol i que, segons van afirmar en presentar-lo a Nova York, és fruit d'un enregistrament ràpid de tot just un mes a la seva ciutat natal, Londres. Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood, el grup format el 1962, van revelar un avançament. És això que es diu In the Stars.
0: I arribem així a les 8, no?
1: Correcte.
0: Em sembla bé. Bartomeus, bon cap de setmana.
1: Igualment, que vagi bé. Adéu.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i en un món atapeït d'injustícies és gratificant comprovar que encara hi ha escletxes, que deixar-se la pell en fer bé les coses, posar-hi l'ànima, a vegades té premi.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Ara us explico què ha passat en aquest món accelerat que ens ha tocat viure, on para el vaixell de l'antivirus, com aquesta crisi s'està enverinant políticament, igual com la visita del Papa, que el nadó greument ferit, presumptament maltractat, ha quedat en llibertat a la seva mare i que tots els dits assenyalen el pare. Ara hi anem amb tot això, però abans deixeu-me un minut només per explicar-vos per què us deia això del Premi de Fer Bé les Coses. Els que fem aquest programa ens esllovem cada dia per intentar oferir-vos un producte que sigui agraït d'escoltar i aboquem hores, neurones, emocions, energia i ganes, encara que algun dia costi de trobar-les, aquestes ganes. La nostra és una feina vocacional, un ofici, i els que us dediqueu a feines així sabeu que això a vegades pot ser esgotador, perquè la passió acostuma a multiplicar el sacrifici. Per això és bonic que tot d'una arribin recompenses. Una de les peces d'aquest humil programa que va de rebre el Premi Sonor al millor podcast de ficció, se l'ha suat en paral·lel a la feina del dia a dia i ha valgut la pena.
2: Emergències, digui.
3: Hola, bona nit. Truco perquè la meva dona ha desaparegut i temo que li ha passat alguna cosa. Ha sortit a comprar i ja no torna.
4: I he vist que el Moisès havia obert la gàbia i... Ai!
5: Què ha estat això?
3: Què li ha fet ara? On la té amagada?
6: Daniel, escolti'm.
3: No, escolti'm vostè. Ja, on està la meva dona?
2: Hola,
3: on...
2: què passa?
3: No li havia girat. Gràcies.
2: Per tant, no és que l'ambulància no pugui esperar, és que el teu amic no pot esperar.
7: Hola? Em sent algú?
8: No pengis. Una ficció radiofònica original de Laura Estrada i Pablo Sánchez.
0: Que és, a més, el podcast, el millor podcast de ficció. Enhorabona, Laura Estrada, enhorabona, Pablo Sánchez. Avui sentim aquest premi també una mica nostra. Avui ens sentim orgullosos que sigueu part de la família. Ara passen 2 minuts de les 8 del matí. I ara ho desgranem tot, però comencem per saber si avui toca agafar o no el paraigües i com es presenta el cap de setmana. Jordi Carbó, bon dia de nou.
9: Molt bon dia.
0: Deies, si voleu posar-vos sandàlies, espereu-vos a diumenge. Avui no us en refieu de que al matí faci bon dia.
9: Sí, de fet, avui serà un dia semblant al d'ahir, amb més sol al matí, més núvols durant la tarda, amb matisos. Catalunya al final és molt diversa pel que fa als detalls meteorològics i al matí serà assolellat, però ara mateix els núvols són abundants, per exemple, al Maresme, fins i tot al Barcelonès, en general a la costa i perlitoral de Barcelona i Girona, però aquests núvols aniran marxant al llarg del matí. Així doncs, un matí en general assolellat i després, durant la tarda, és quan els núvols aniran guanyant més protagonisme. Ara mateix, temperatures com els darrers matins. 14 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 10 a Lleida i Girona. Les màximes ben a prop dels 20 graus, al migdia el sol, ambient agradable. Però, a mesura que avanci la tarda, com dèiem, més núvols, també més vent, tot plegat farà que la sensació d'ambient fresc vagi guanyant protagonisme. I de pluja, sí que n'esperem aquesta tarda, però no seran xàfecs molt persistents ni extensos. Afectaran poques poblacions, sobretot al prelitoral i a l'interior, també als Pirineus, i evidentment serà durant la tarda, que és quan esperem els núvols. De nit i fins la matinada sí que hi haurà de nou xàfecs a la costa i per litoral, sobretot al sud de la Costa Brava, al litoral de Barcelona i a la Costa Daurada. Insistim, aquesta nit i durant la matinada, xàfecs locals però que poden descarregar molta intensitat. I el cap de setmana, doncs per començar, si voleu fer activitats a l'aire lliure, demà al matí encara es podrà més o menys, diumenge tot el dia. Entre demà a la tarda i la matinada diumenge és quan els núvols seran més abundants arreu de Catalunya i més actius. De fet, demà abans que s'acabi el dia, haurà plogut a tot Catalunya i compta perquè durant la tarda algunes tempestes podran descarregar amb intensitat. Demà ja era la sensació d'ambient fresc i diumenge, doncs el que dèiem, si algú vol sandàlies, no serà una mala idea perquè les màximes s'aproparan als 25 graus a la major part de Catalunya.
0: Carbó, gràcies, bon cap de setmana.
9: Igualment, fins dilluns.
0: Ara passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
10: Bon dia, Marina.
0: L'Ondius, el creuer amb el brot d'antivirus, no atracarà finalment en un port de Tenerife, només fondejarà en aigües canàries.
5: Espanya es prepara per rebre el creuer mentre l'Organització Mundial de la Salut intenta localitzar tots els passatgers que van baixar a l'illa de Santa Helena. Són 30 de 12 nacionalitats, una està morta i hi ha diversos ingressats. També s'ha detectat el primer possible cas de contagi fora del vaixell.
0: Ha entrat en vigor la treva unilateral de Rússia, decretada per Vladimir Putin per protegir el seu Dia de la Victòria.
5: Se celebra demà a la plaça Roja amb una desfilada militar que aquest any serà molt desaigualida per la por a un atac d'Ucraïna. Putin fa perfil baix i a Moscou es preparen per la cerimònia més enrarida que recorda.
0: De seguida anem en directe nosaltres cap a Moscou amb el nostre corresponsal allà. El pare del nadó maltractat, presumptament maltractat pels seus progenitors, es queda a la presó, però la mare surt en llibertat.
5: La justícia l'ha deixat sortir perquè havia buscat ajuda a internet per protegir el nadó del pare, que continuarà en presó provisional.
0: Els 25 minuts de retard generalitzat dels AVEs de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, Madrid i Barcelona, s'allargarà més del que es preveia.
5: Adif ho atribueix a les obres, tot i que algunes fonts asseguren que això es mantindrà sine die.
0: I és una notícia que us avancem a la SER. I els treballadors estrangers representen la meitat de la nova ocupació que s'ha creat a Catalunya l'última dècada.
5: Han sigut claus per fer créixer l'economia catalana. Els estrangers són un de cada cinc ocupats en actiu.
0: Avui sabem que el TUR, això es confirma, modificarà la seva etapa, una de les seves etapes a Catalunya, precisament per la pesta porcina. I encara en esports, déu-n'hi-do com bull el preclàssic. I no és per bronca entre el Barça i el Madrid, és per bronca a dins, al sí del Real Madrid. Dos jugadors de l'equip blanc, el Fede Valverde i el Tchouaméni, es perdran el clàssic i no és per lesió.
5: Sí, no, per baralla. S'han barallat i Fede Valverde ha acabat a l'hospital. La tensió esclata al vestuari.
0: És divendres. I avui a l'Aquí Catalunya...
6: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...

0: Es pot ser amic d'un ex? Això ens vol plantejar avui la Lorena Vázquez, la nostra mamaratge i el racó de pensar a partir de les 10 tocades. Ho discutirem amb la Imma Sust, amb l'Edgarita, però us volem escoltar també a vosaltres. Podeu trucar-nos al 93 344 1411 o enviar-nos els vostres àudios a través de les xarxes de l'Aquí Catalunya. Això serà a l'última hora del programa. Abans, tot sobre l'antivirus, sobre els dubtes en relació a la quarantena que hauran de fer els passatgers del creuer, a la transmissió. Les últimes hores comptarem també amb la veu d'epidemiòlegs, de juristes, d'experts en salut pública. A les 9, la consulta amb el doctor Pedrós, avui especial homeopatia, i després els salvants de fotogrames ens porta al cinema amb les estrenes. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara i fins a les 11, o ens recupereu després a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat. Xicots, aneu fent
1: lloc. Aquí, Catalunya. Estem amb Marina Fernández.
0: L'Ondius segueix navegant en destinació a les Canàries. La previsió és que hi arribi demà passat i allà es preparen, ho preparen tot, a Canàries, a Madrid, i no només serà aquest cap de setmana que amarrarà allà, però no serà en un port, no atracarà, només fondejarà en aigües canàries a prop de Tenerife.
2: Sí, que és el que ha passat també a Cap Verd. Doncs això, mentre a la resta del món es van localitzant a diferents passatgers que van baixar del creuer a l'illa de Santa Helena, la naviera ja ha confirmat que són 30 passatgers de 12 nacionalitats diferents, i en aquests moments se n'han localitzat ja a Suïssa, on un està ingressat, també als Estats Units, al Regne Unit, a Geòrgia i a Singapur. I també sabem que una de les hostesses que va atendre la segona víctima, la que va col·lapsar a l'aeroport de Johannesburg, està ingressada a Holanda. Si es confirma el positiu, seria el primer contagi confirmat fora del vaixell.
0: I l'Organització Mundial de la Salut rastreja tot el món, i a l'Argentina, el país que s'apunta com l'origen d'aquest brot, també s'investiga d'on i com podria haver sortit, com podria haver començat el contagi. La cooperació entre l'OMS i el govern de Milei no és la millor, no és la millor de totes, no és fàcil. Anem cap a Buenos Aires amb la nostra corresponsal, amb la Berta Reventós. Bon dia.
3: Bon dia. El Ministeri de Salut argentí ha reafirmat la posició del govern de Milei quan a la sortida de l'Argentina de l'OMS. En un comunicat, l'executiu ha dit que l'organisme hauria d'explicar els seus fracassos abans de pretendre imposar condicions a un país sobirà. Milei considera que l'Argentina no necessita un intermediari per cooperar amb altres països a nivell tècnic, tal i com ho està fent amb l'enviament de material genètic del virus. L'epidemiòleg Axel Tomàs crida a la calma i assegura que els protocols es mantenen vigents i estrictes.
4: Que Argentina i tot el sistema de salut i totes les direccions i el ministeri va estar abocado eficazmente y es de interés seguramente prioritario a contener cualquier posible brote o cualquier riesgo para la salud.
3: El govern argentí està rastrejant l'origen del brot per determinar si efectivament s'hauria originat a Terra del Foc, que no és zona endèmica de l'antivirus. A més, el matrimoni neerlandès que hauria dut la malaltia al vaixell havia estat viatjant durant més de 4 mesos per la Patagònia, incloent parts de Xile, on també circula la variant dels Andes.
0: I aquí s'ha confirmat que dels 8 casos sospitosos, 5 han donat positiu en antivirus. Un d'ells està ingressat a Suïssa i és un home que va baixar del vaixell en aquesta illa de Santa Helena. Això és enmig de l'Atlàntic, entre el continent americà i l'Àfrica.
2: Sí, la ministra de Sanitat, Mònica García, va explicar ahir que tot apunta que els passatgers es van contagiar en una mateixa activitat, que van fer una activitat específica. Hi ha algunes fonts que apunten cap a un abocador, de fet. I això mentre el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros, diu que confia en les Canàries per gestionar aquesta emergència sanitària.
5: The ship is now sailing for the Canary Islands. And we're confident in the capacity of Spain to manage this risk.
0: Fins ara, de les 144 persones que segueixen al vaixell, ningú ha presentat símptomes. La directora de Prevenció de Pandèmies insisteix que no estem al principi d'una pandèmia com la Covid, que és un virus diferent. Anem cap a les Canàries ara per veure com s'estan preparant allà, com estan preparant aquesta arribada, amb aquesta decisió de fondejar el vaixell i no amarrar-lo a port. Això canvia el disseny de l'operatiu. ser a Tenerife. Silvia Pérez, ¿qué tal? Buen día.
6: Buenos días. Continúan las reuniones de coordinación entre el Estado y Canarias. Ayer Pedro Sánchez y Fernando Clavijo mantuvieron una conversación telefónica para rebajar la tensión entre ambas instituciones, según ha podido confirmar la SER, bajo un clima de consenso. Clavijo insistió a Sánchez en que para el archipiélago es clave que el Hondius, una vez llegue a Tenerife, siga su ruta hacia Países Bajos y la tripulación y los pasajeros se encuentran en buen estado.
7: Por lo tanto, creo que ha sido un día positivo, tanto por el despeje de la reunión con la ministra de determinados asuntos, de la importancia de que el barco no atracara en Canarias, así como la conversación con el presidente mantenida en ese marco de colaboración y coordinación y lealtad que las instituciones debemos mantener.
6: Ambos mandatarios coincidieron en que la máxima prioridad es garantizar la seguridad de las personas y además Clavijo celebró la decisión de que se quede fondeado y no atraque en el puerto y los pasajeros sean trasladados en lancha para llevarlos directamente al aeropuerto Tenerife Sur a 11 kilómetros del puerto de Granadilla.
0: I en aquestes llanxes que ara ens deien els recolliran de 5 en 5.
8: Bueno, no cambia especialmente el riesgo en salud pública, pero en términos también en términos logísticos puede variar un poco. Esto hemos llegado al acuerdo de realizarlo así principalmente porque tampoco iban a bajar muchísimas personas a la vez del barco.
0: Es garanteix que estaran sempre aïllats, sense contacte amb la ciutadania canària i la directora de Protecció Civil explicava com serà aquest procés.
9: El proceso va a ser un proceso ágil, rápido, no van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
0: I després, clar, tenim la quarantena, l'aïllament que es vol forçar a fer als passatgers, els 14 espanyols que seran traslladats, com sabeu, en un hospital militar de Madrid. Les autoritats espanyoles diuen que faran tot el que calgui per poder garantir que es compleixi si és que hi ha algú que es nega a fer aquest aïllament.
2: Sí, Sanitat està preparant un informe jurídic sobre les quarantenes. Encara s'ha de determinar quan duraran, però tot es prepara per blindar la seguretat sanitària en cas que algun d'aquests 14 espanyols es negui a realitzar-la.
0: I avui l'hospital militar, on seran traslladats, reunirà els seus treballadors per explicar-los com serà el protocol un cop arribin a Madrid els passatgers espanyols. I s'agreuja la picabaralla política arran de tot això.
10: Pero nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis. Mucho más después de lo que hemos vivido en el COVID, cuando necesitamos certezas y cuando lamentablemente el gobierno no las ofrece.
0: Clar. Aquesta crisi sanitària ha coincidit amb la campanya Andalusia i el Partit Popular va al xoc.
11: El Partit Popular recorda que en un primer moment el govern va dir que el vaixell no arribaria a les Canàries i assenyala la confusió amb les quarantenes obligatòries o voluntàries.
12: A mi lo que no me parece de recibo es el descontrol que hay dentro de ese gobierno.
11: Afegia Isabel Díaz Ayuso que no era de rebut el descontrol que ella veu dins del govern Sánchez.
0: I després hi ha Vox, Pedro sobrepassant Sánchez. Totes les línies vermelles.
13: Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside.
11: Segons Santiago Abascal, Sánchez pot desencadenar una pandèmia només per voler tapar els casos que l'esquitxen. Ignacio Garriga, que és el portaveu de Vox a Catalunya, va dir que estem en mans d'una màfia que ens va tancar a tots durant el coronavirus.
0: En fi, hi ha un precedent, ho recordareu, o potser no, i ara us el recordem, amb les quarantenes obligatòries. Queremos salir, queremos salir. Això es cridava durant la Covid al juny de 2021. Ho cridaven més de 150 joves obligats a confinar-se en un hotel de Palma.
11: Sí, potser no recordeu els crits, però potser sí que recordeu que els bars de la zona els pujaven alcohol amb cubells lligats amb llençols. Havien anat a Mallorca de viatge de final de curs i hi va haver un macrobrot. Se'ls considerava contactes estrets i per això el govern balear va decretar un confinament forçós. Aquell aïllament va acabar als tribunals i hi va haver sentència.
0: Pregunta, va ser un confinament legal o il·legal?
11: Legal, tot i que un jutjat de primera instància va revocar-lo per als joves que donessin negatiu a una prova PCR i van poder tocar el 2 al cap d'uns mesos, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears va avalar el confinament i va esbanar d'aquesta manera el pronunciament anterior.
0: I amb quins arguments?
11: Doncs amb els mateixos que Sanitat ara esgrimeix per imposar aquestes quarantenes obligatòries als 14 espanyols del grau E, en el cas que es neguessin a complir-la. S'esmentava la llei orgànica 3/1986 de mesures especials en matèria de salut pública, segons la qual les autoritats poden adoptar mesures de control quan hi ha indicis racionals d'un perill per la salut de la població. La sentència també picava el crostó a la magistrada que va aixecar el confinament perquè s'havia basat en un criteri propi i no en un informe epidemiològic.
0: Les mesures preses durant la Covid van acabar judicialitzades.
14: En el dia de hoy acabo de comunicar al jefe del extraordinario en todo nuestro país, estado de para decretar para el jefe de...
0: Vox va arribar a impugnar els estats d'alarma al Tribunal Constitucional.
11: I tard, però també el TC va acabar declarant inconstitucionals els dos estats d'alarma i el tancament del Congrés. Segons el Tribunal, per aquelles restriccions calia decretar l'estat d'excepció per al qual es necessita l'aprovació de la Cambra Baixa, a diferència de l'estat d'alarma. El TC també va objectar que es prorrogués 6 mesos de cop en comptes d'anar-lo revisant i allargant cada 15 dies.
0: Teníem a un costat Vox criticant l'accés de zel del govern de Pedro Sánchez i a l'altra banda el govern de la Generalitat encapçalat per Quim Torra dient tot el contrari, es posaven les mans al cap per la seva laxitud.
11: I també hi va haver bronca política entre Torra i Sánchez. Torra no volia que s'aixequés el confinament la primavera del 2020 i va reclamar a Sánchez els informes en els quals es basava aquella decisió. Des del govern català, que va confinar Igualada abans del confinament a tot l'estat, van denunciar més tard la confiscació de competències per part del govern central.
0: Vaja, que es polititza la gestió sanitària i també la visita del Sant Pare. Ja trigava l'associació ultracatòlica Abogados Cristianos a entrar en escena. Han demanat que el papa no vagi a l'estadi Lluís Companys i atenció als arguments.
11: Ho han demanat a la Santa Seu. Ells proposen el Valle de los Caídos i han fet un videomuntatge de com seria. No volen que oficiï la pregària a l'estadi olímpic, asseguren perquè sota el mandat de Companys van ser assassinades 8.000 persones.
0: Tot i que no està previst a l'agenda, el papa, que avui fa un any, per cert, que va ser escollit, encara podria veure's amb víctimes d'abusos.
15: Aquestes visites més privades, el papa les contemple, però no es fan públiques, sinó després. Però està contemplat que el papa pugui rebre a més gent de la que apareix en el programa.
11: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, hi explicava que hi ha trobades que no surten a l'agenda però que s'acaben produint en un àmbit de més discreció. Ahir vam entrevistar el Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat.
16: Seria un escàndol que el papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no es reuneixi amb les víctimes de pederàstia.
11: I va arribar a dir que si no hi ha un acte de reparació es plantejaran protestar durant la visita del pontífex. També el govern català treballa perquè hi hagi una recepció al papa al Palau de la Generalitat.
0: D'aquest viatge papal en sabem alguna cosa més, de quan visiti Barcelona. Aquesta, Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat cantaran aquesta cançó, li cantaran aquesta cançó al papa.
11: Sí, que no és nova, va formar part del disc de la Marató de TV3 del 2011. La interpretaran en l'acte multitudinari del dia 9 de juny a l'Estadi Olímpic, per al qual es poden aconseguir entrades des d'avui a les 7 de la tarda.
0: I que preveu que hi hagi 35.000 persones allà.
11: Sí. I tot i que el papa arribarà a les 8, des de les 6 es podrà entrar a viure, a veure i concerts en els que també hi haurà música catalana. A més, podrem veure el famós papa mòbil que farà servir per arribar a la Sagrada Família. Entrarà a la Basílica pel carrer Sardenya. Tots els que vulguin seguir la visita podran fer-ho a través de les pantalles gegants que s'instal·laran a l'exterior i tot i que encara no se sap on ni quantes, és possible que també hi hagi pantalles en altres punts de la ciutat.
0: 7 i 20. Tornant a Vox i a com creuen línies vermelles, el Ministeri d'Igualtat demana a la Fiscalia que actuï contra un cartell del partit d'ultradreta.
11: Cartells de la campanya de Vox per a les eleccions andaluses, que s'han vist com a mínim a Almeria i Granada. Si llegeix, et fa por tornar sola a casa de nit. La immigració massiva té conseqüències. El partit d'ultradreta al·ludeix a persones migrants com a potencials violadors.
0: Doncs sobre immigració, tenim informe de Foment del Treball que diu que més de la meitat dels nous llocs de feina els ocupen precisament estrangers.
11: L'economia catalana creix gràcies a l'arribada de treballadors de fora. En total, a Catalunya hi ha 770.000 persones estrangeres treballant-hi, que representen un de cada 5 ocupats en actiu. D'aquests, 400.000 han arribat durant l'última dècada i, segons la patronal, han estat imprescindibles per sostenir el creixement econòmic.
0: I més llenya al foc en la crisi entre el govern català i els professors.
17: Aleshores, clar, vam veure dues persones que prenien molta nota, que no participaven en res i que sí que tenien una actitud més d'escolta que de participació, per dir-ho d'alguna manera.
0: Això és el que ens deia una de les representants d'USTEC en una assemblea d'ara fa uns dies on preparaven les vagues d'educació, aquesta tongada de vagues que comença ara. Diuen que dues agents dels Mossos es van infiltrar en aquesta cita, en aquesta reunió, hauria passat aquest dimecres a la tarda, tot això. Soledad Domínguez.
2: En concret, al Pau Claris, on es va fer una assemblea de docents de diferents escoles de Barcelona i del Barcelonès. Fons presents a la reunió expliquen que dues dones, a qui ningú coneixia, van seguir bona part de l'assemblea, van prendre notes, però no van fer cap aportació. En un moment de la reunió, algun dels professors presents els va demanar que diguessin a quina escola treballaven. Llavors, elles van explicar que anaven fent substitucions i que havien passat per molts centres, sobretot a Santa Coloma, però sense concretar el nom de cap en concret. Quan es van adonar que la seva presència estava cridant molt l'atenció dels assistents, van excusar-se dient que una d'elles havia d'anar a recollir la filla. Llavors van marxar. Els sindicats acusen el govern d'haver traspassat una línia molt perillosa i d'intentar vulnerar el dret de protesta dels docents.
0: I arran d'això, l'oposició torna a exigir les compareixences de les conselleres d'Educació i d'Interior.
11: I sumen a més el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
18: Que volem saber amb quin objectiu s'havia plantejat aquesta actuació policial, que trobem del tot inacceptable i més encara en el moment en què el govern es nega a escoltar una gran part de la comunitat educativa.
19: És que són docents, no són criminals. El dret a sindicar-se, el dret de reunió, no es poden veure amenaçats.
20: Això seria una línia vermella que es traspassa, molt greu.
11: És la segona petició d'explicacions que fan en poc més d'una setmana després de la polèmica del pla pilot per desplegar Mossos de paisà a alguns instituts.
0: Obrim plana de successos. Explicant-vos que l'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó de només mes i mig que va ingressar a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb signes de maltractament habitual i indicis d'una possible agressió sexual. En canvi, a qui manté a la presó és el pare de la criatura. Martí Oliver, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: El tribunal ho ha decidit després de concloure que no hi ha cap evidència que la mare aquella fos agressiva amb el bebè. De fet, havia buscat ajuda a internet per protegir el nadó del pare.
21: Sí, en la interlocutòria es diu que havia fet cerques com ara la meva parella no tracta bé el nadó o es posa nerviós i crida quan té el nadó als braços, i aquest és un dels dos elements que l'Audiència

0: Mare no s'hi podrà acostar encara a menys de 500 metres ni tampoc podrà continuar perquè Martí, el tribunal no descarta que la pugui acabar imputant.
1: Exacte, justament les cerques de Google el que demostren és que la mare sabia que hi havia una situació de risc i, per tant, els delictes els hauria pogut cometre per omissió i s'haurà de veure, diu el tribunal, si la reacció que va tenir estava capada per la situació de postpart o si no era conscient de la gravetat dels fets o si realment va reaccionar el més ràpid que podia. En tot cas, això és il·lustratiu de la diferència entre llibertat provisional i una absolució. Per decidir lo primer, el tribunal el que ha de ponderar és si hi ha risc de fuga, de reiteració del delicte o de destrucció de proves, i tot i que en aquest cas l'audiència admet que, com deia la fiscalia que demanava la presó pels dos, hi ha el risc que la mare pugui parlar amb els familiars, que encara han de declarar en instrucció, i per tant pugui alterar les versions, les pugui contaminar, considera que aquest risc és baix i que pesen els dos arguments que dèiem i que, per tant, no cal mantenir-la en presó provisional.
0: Martí, gràcies.
1: A vosaltres.
0: I sapigueu que el Departament de Salut amplia l'edat pediàtrica de la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual. Ho fa amb un doble abordatge, d'una banda reforçar el paper dels metges i infermers de pediatria, d'atenció primària, i de l'altra a les escoles. Vaja, que a partir d'ara aquestes proves de detecció de malalties de transmissió sexual es farà a partir dels 12 anys. Susana Ruiz.
2: Els pediatres incorporaran a les revisions dels 12 i dels 14 anys elements referents a les relacions afectives i sexuals de forma sistemàtica. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària.
3: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des de edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial. No?
2: A més, Salut i Educació estan treballant per incorporar formació en salut sexual dins del currículum escolar per anar més enllà dels tallers o activitats puntuals que es fan actualment.
0: Clar, des de fa pràcticament 10 anys a Catalunya aquestes malalties han crescut en tots els grups d'edat, sexe i orientació sexual ja no són exclusius de col·lectius concrets, com fa anys enrere.
2: Sí, el 2024, l'últim any amb dades tancades, les infeccions sexuals van créixer per sobre del 5% respecte a l'any anterior, un increment més moderat que els que es venien registrant. Les clamídies continuen sent les malalties més prevalents, seguides de gonorrea i sífilis. El nou model d'atenció a aquestes patologies millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials i potencia la figura dels referents d'infeccions de transmissió sexual dins dels equips d'atenció primària. L'evolució d'aquestes malalties es podrà consultar públicament a través de la mateixa pàgina web per on es pot fer el seguiment d'infeccions respiratòries com la Covid i la grip.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de violació després que la víctima el reconegués pel carrer dos mesos després dels fets.
4: La detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del cap de setmana passat al recinte del Fòrum a Barcelona durant la celebració de la Fèria d'Abril. La dona voltava per aquest espai quan va veure l'home i el va reconèixer com el seu agressor. Després d'avisar els Mossos, agents del cos policial es van adreçar a l'indret i van detenir l'individu com a presumpte autor d'una agressió sexual.
0: I si aquesta setmana el secretari d'Estat ens deia que les limitacions de velocitat a Rodalies s'allargaran més temps del previst, fins a principis de juny, segons hem pogut saber a la SER, passarà el mateix amb els 25 minuts de retard que ara mateix hi ha als trens d'alta velocitat, un retard que ja és per sistema.
4: De fet, el sector de les operadores ja assumeix que els augments continuaran vigents. De fet, algunes fonts asseguren que aquests 25 minuts extres es mantindran sine die. Fonts de DIF reconeixen que la línia continuarà amb els horaris afectats, però ho atribueixen al context d'obres, ja que la millora de la línia per augmentar la velocitat a 350 km per hora s'ha avançat al 2027.
0: Que precisament Ouigo ha anunciat que, amb motiu del seu 5è aniversari a Espanya, sapigueu que ofereix 5.000 bitllets a 5 euros.
4: L'oferta estarà disponible el pròxim 11 de maig o fins a exhaurir existències i permetrà comprar bitllets per viatjar fins al 12 de desembre del 2026.
0: Obrim una finestra al món. Fa unes 9 horetes que ha entrat en vigor la treva unilateral decretada per Vladimir Putin per blindar la desfilada militar del Dia de la Victòria, que se celebra demà a la plaça Roja. Rússia amenaça a Ucraïna amb un atac massiu si Zelensky no la respecta i el president ucraïnès hi respon posant la por al cos al Kremlin. Moscou, Albert Sor, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Mai abans la desfilada militar del 9 de maig s'havia celebrat en un clima tan enrarit els últims dos dies. El Kremlin ha violat reiteradament l'alto el foc impulsat pel president ucraïnès, que era justament la condició que havia posat Kiev per aturar els combats avui.

0: Avui i demà, tal com li demana a Putin. I aquesta nit passada, tots els exèrcits han continuat atacant-se. Per això ara, des de Moscou, només els queda coaccionar Zelensky perquè no se li passi pel cap enviar drons cap a la plaça Roja demà al matí. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, aconsella que s'evacui els diplomàtics i els veïns de la capital ucraïnesa en previsió d'un bombardeig amb míssils de represàlia. Que els civils i residents de Kiev abandonin la ciutat, si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky, diu Ushakov. Però Zelensky no aclareix què farà i juga a espantar els pocs líders internacionals que assistiran a la desfilada. No els hi recomanem que vagin a Moscou, avisa el dirigent ucraïnès, conscient que, tant si ataca o no la capital russa, ja ha aconseguit que la festa més important per Putin sigui la més deslluïda que recorda.
1: Clar, i com estan els ànims allà, que s'ha arribat fins a aquest punt? El Kremlin està extremant al màxim les mesures de seguretat per por dels drons ucraïnesos, justament, eh?
0: Sí, fins al punt que ahir s'havia de fer l'assaig general de la desfilada i es va anul·lar, que és una cosa inèdita. També s'ha denegat l'acreditació als mitjans occidentals després d'haver-les concedit, que tampoc havia passat mai. I recordem que per primer cop en 20 anys tampoc s'exhibiran ni tancs ni míssils, només hi haurà columnes de militars. Si aquests dies passeges pel centre de la ciutat, doncs és ple de soldats i en llocs emblemàtics hi ha aparcades furgonetes amb metralladores al remolc que apunten al cel per si detecten algun dron. Les mesures de seguretat també afecten el dia a dia de la gent. Per exemple, comunicar-se és molt complicat. Internet funciona de manera intermitent. Demà ja ens han dit que estarà completament apagat, que no es podran enviar ni SMS i, per exemple, agafar taxis o pagar amb targeta o treure diners és una odissea. També en les últimes hores s'han cancel·lat centenars de vols als aeroports de l'entorn de la capital i a hores d'ara ningú s'atreveix a pronosticar què passarà exactament demà, perquè la intenció és que la desfilada duri el mínim temps possible perquè Putin estigui exposat com menys estona millor a la plaça Roja.
1: Clar, és que pel que ens estàs dient hi ha un estat de psicosi generalitzat.
0: Sí, perquè aquí, els últims dies, per exemple, hi va haver un atac contra un edifici prop de la plaça Roja. El Kremlin, per primera vegada, va admetre que tenien por dels atacs terroristes, en diuen ells, d'Ucraïna. I Zelensky, com que està jugant aquest joc de dir nosaltres, si vosaltres no ens ataqueu, nosaltres tampoc us atacarem, i com que el Kremlin no sembla disposat a aturar els atacs, doncs no deixa els atacs. Hi ha aquesta psicosi de a veure què pot passar demà i és una cosa inèdita. Mai abans una desfilada militar del Dia de la Victòria havia estat envoltada de tanta tensió i Putin havia hagut d'admetre doncs, que no era capaç de protegir ni els seus ciutadans ni la seva desfilada el dia més important de l'any a la plaça Roja.
1: Clar, clar. Doncs Albert Sort, moltíssimes gràcies per ser els nostres ulls allà.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Que vagi bé, adéu. I de la guerra al Golf, ahir us dèiem, hi ha optimisme, perquè Trump diu que igual es pot arribar a un acord, doncs bé, no. Escala la tensió a l'estret d'Hormuz, l'Iran acusa els Estats Units d'haver violat l'alto al foc, per tant, tot s'esvaeix, eh?
2: Sí, l'Iran diu que ha començat, són els Estats Units que han iniciat aquest nou intercanvi, que ha atacat durant la nit diferents vaixells a l'estret, entre ells un petrolier. I l'Iran s'hi ha tornat amb drons, míssils contra els vaixells de guerra nord-americans. Malgrat tot, Trump diu que es manté la treva.
1: I el resultat de les eleccions a Escòcia i Gales apunten a una caiguda del laborisme.
2: I també a l'auge de l'independentisme. Si la tendència es confirma, dos governs independentistes podrien coincidir alhora per primera vegada al Regne Unit. I atenció, perquè també puja l'extrema dreta de Nigel Farage.
1: En dos minuts, no marxeu, us expliquem la crisi total al Real Madrid.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
4: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
5: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
6: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
7: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
8: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
9: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
8: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
10: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Aquest cap de setmana es juga el clàssic entre el Barça i el Real Madrid al Camp Nou. Aquest cap de setmana el Barça pot guanyar la Lliga en un partit contra el Real Madrid. Només que empati en té prou, no?, per guanyar-la.
0: Correcte, el Barça amb un empat li serveix.
1: I el Madrid arriba fatal.
0: Arriba en plena crisi, més després de la baralla que va acabar amb Fede Valverde a l'hospital, una baralla amb Tchouaméni que va tenir un primer episodi a l'entrenament de dimecres. Es va produir una forta discussió entre Valverde i Tchouaméni després d'una acció durant l'entrenament, això dimecres, però ahir va arribar l'episodi més polèmic i més greu, i és que tots dos migcampistes van arribar a les mans al vestidor i l'incident va acabar això, amb l'uruguaià hospitalitzat després de relliscar i patir una ferida al cap.
1: Com ha anat tot això? Què ha passat exactament?
0: Doncs pel matí Tchouaméni li va voler donar la mà i Fede li va rebutjar. Això ho explicaven ahir al Larguero. Quan van saltar al terreny de joc encara es van enfadar més després d'una jugada, i a la tornada al vestidor, quan intentaven separar-los, Valverde va relliscar i es va colpejar el cap contra una taula, cosa que el va deixar estabornit i amb una ferida oberta.
1: Tot això d'on ve?
0: Doncs Valverde no accepta les disculpes de Tchouaméni perquè l'acusa d'haver filtrat als mitjans el que va passar dimecres al vestidor. El francès ho nega i respon a Valverde amb una altra acusació. El considera culpable de la ruptura del vestidor amb Xavi Alonso.
1: I les conseqüències que pot tenir o que tindrà tot aquest incident?
0: Físiques ja les coneixem, perquè Valverde té un traumatisme cranioencefàlic. Estarà de baixa entre 10 i 14 dies, per tant espera el clàssic de diumenge. Disciplinàries, doncs el Madrid ha decidit obrir expedient als dos futbolistes i comunicarà la resolució d'aquests dos expedients un cop hagin completat els procediments interns. A tot això, una de les imatges del dia és la sortida d'Mbappé de l'entrenament d'ahir. En cotxe, finestra baixada, totalment conscient que va amb la finestra baixada i que hi ha moltes càmeres, i rient molt.
1: Hi ha hagut comunicat de Fede Valverde, que és el que ha acabat a l'hospital.
0: Ha demanat perdó, diu que en un vestidor normal aquestes coses poden passar i es resolen sense que surtin a la llum, però diu que hi ha algú al darrere que corre ràpid a explicar-ho tot, que això s'assuma a una temporada sense títols on el Madrid sempre és el punt de mira i tot s'exagera. Diu que en cap moment Tchouaméni el va pagar, ni ell tampoc.
1: Com estan els ànims al Real Madrid? Aquí la cosa és diferent, més lluminosa passa tot a Can Barça, i ja hi ha hora i recorregut de la Rua si es guanya la Lliga contra el Madrid aquest diumenge a les 9 de la nit.
0: Diumenge a les 9 de la nit és el clàssic, i ahir explicaven el Que t'hi jugues. La celebració començaria i acabaria dilluns al Camp Nou, arrencaria a les 5 de la tarda i passaria pels carrers i places emblemàtiques de Barcelona. Això sí, els parlaments es farien el mateix diumenge a l'estadi després del partit.
1: A Europa, qui ha fet història és el Rayo Vallecano.
0: Perquè es va imposar ahir 0-1 a l'Estrasburg i es classifica per la final de la Conference League contra el Crystal Palace. A l'Europa League la final serà entre Aston Villa i Friburg.
1: I el Tour de França ha acceptat retallar 16 quilòmetres d'una de les seves etapes a Catalunya per la pesta porcina africana. Ferran Dalmau.
11: El Tour ha accedit a la petició que li va fer la Generalitat i ha optat per eliminar el pas per Collserola de la segona etapa per les restriccions per la pesta porcina africana. La principal modificació del recorregut és que no es pujarà al port de Santa Creu d'Olorda i no s'entrarà a Barcelona per Sarrià, com estava previst. Des de Molins de Rei la cursa es dirigirà cap a Esplugues i l'Hospitalet i entrarà a la capital catalana per les Corts fins a arribar a la plaça d'Espanya, on es reprendrà el traçat previst. Amb aquesta modificació, el Tour haurà de sacrificar la baixada icònica pel Passeig de Gràcia. El traçat tenia 182 quilòmetres que han quedat ara en 168.
1: I a cavall, entre els esports i la cultura...

0: del Waka Waka al Dai Dai. La Shakira torna al Mundial.
1: Doncs sí, perquè la FIFA i la Shakira han anunciat que el nou himne oficial del Mundial serà la cançó Dai Dai, aquest fragment que està sonant, que canta la colombiana 16 anys després del seu mític Waka Waka del Mundial del 2010 a Sud-àfrica, on va conèixer, de fet, qui seria la seva parella 12 anys després, durant 12 anys després, que seria Gerard Piqué. El Mundial d'aquest any ja sabeu que se jugarà el juny i juliol als Estats Units, Mèxic i al Canadà.
0: I ha tornat la nostàlgia a Montjuïc. Amb la segona nit de concert de Manolo García i Quim Portet, a l'Último de la Fila, han reeditat el seu indestructible vincle amb Barcelona.
1: Davant d'un estadi olímpic ple i molt entregat, bona nit amics i veïns de Barcelona començaven. Malgrat el temps transcorreguts, Manolo García continua sorprenent ballant, tocant les congues, les maraques. Dilluns vinent se celebren 41 anys del seu primer concert de l'Último de la Fila, de fet en un pavelló de Centelles. I si teniu ganes de més, podeu recuperar la conversa d'ahir al balcó amb precisament Manolo García i Quim Portet.
2: Estàvem envoltats d'un equip de gent quan vam parlar d'això, i els únics que no ho veiem clar érem el Manolo i jo. Tothom estava superentusiasmat i deien unes bestieses que jo, Manolo i jo, ens els miràvem així com dient, vols dir? Òbviament aquest és el nostre ofici, ens encanta, però no teníem cap garantia de que això funcionaria així, són molts anys.
1: On reflexionaven això, que no s'haguessin imaginat l'èxit que han acabat tenint també tants anys després.
0: La Bienal de Venècia comença amb l'agra polèmica del retorn de Rússia, absent des de la seva invasió a Ucraïna el 2022. Anem amb el nostre corresponsal a Roma, amb el Joan Soler. Bon dia.
3: El president de la Bienal, Butafuoco, va decidir readmetre Rússia argumentant que de fet és la propietària del seu pavelló i no pot ser exclosa. La decisió ha provocat la dimissió en bloc del jurat, la suspensió de les cerimònies inaugurals, l'amenaça de la Unió Europea de retirar-li les subvencions i protestes a la inauguració. La Bienal, però, també és de la resta de països, entre altres Catalunya, que amb el suport de l'Institut Ramon Llull hi presenta Llàgrimes de paper, de l'artista visual barcelonina Clàudia Pagès.
4: Una exposició on hi ha llum, so i imatge, i el que presento és unes plataformes on, que estan fetes amb el grup d'arquitectura Goig, i des d'on podem veure l'exposició a diferents nivells, ja que estem a Venècia, tot va per nivells i per canals.
3: Dalt de tot de l'exposició hi ha làser, que ensenya filigranes del segle XV. Ens explica l'autora de Llàgrimes de paper, la Clàudia Pagès.
0: I el talent té premi.
5: Necessitem ajuda. Ens ha entrat un lladre a casa.
6: No pateixi, hem activat dues patrulles que ja van cap allà. De moment no es mogui d'on són.
0: El talent d'aquesta casa, el podcast de ficció No Pengis, guanya el Premi Sonora millor podcast de ficció, escrit, produït, muntat per... La senyora que s'asseu aquí al meu costat, Laura Estrada, tu.
1: Sí.
0: I el Pablo Sánchez, que ha estat molts anys realitzador d'aquest programa, dirigit pel Xavier Albertí, compta amb una vintena d'actors. Pels que ara estiguin dient, ai, que encara no l'he escoltat, de què va? Ja ho hem explicat, però recordem-ho.
1: Sí, són episodis independents d'uns 10-15 minuts on es reprodueixen trucades a temps real que fan diversos personatges al telèfon d'emergència. Ha estat documentat amb els serveis reals dels cossos d'emergències, bombers, policia, 112. Ha estat enregistrat seguint l'esperit del radioteatre, muntat amb la finesa d'en Pablo Sánchez perquè sigui el més immersiu possible, i el teniu disponible a Spotify, Apple Podcasts, iVoox o Amazon Music, i si no, doncs a nopengis.cat.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
9: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Obrim la taula d'anàlisi quan queden 2 minutets per 3:15 del matí per intentar aclarir tot allò que se'ns escapa o se'ns pot estar escapant del brot d'antivirus, per posar llum, per calmar els ànims davant de l'agitació del malestar. Des del punt de vista epidemiològic, al punt de vista legal també, amb la confusió de les quarantenes, si són obligatòries, si han de ser voluntàries, i tinc una corrua de gent que m'acompanya per posar tota aquesta llum. D'una banda, el Josep Maria Jansà, doctor en Medicina, especialista en Medicina Preventiva de Salut Pública, membre també de Salut Pública a Barcelona. Què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. I Tinc també el Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí de Sabadell. Bon dia.
10: Molt bon dia, què tal?
0: La Montserrat Nebrera, advocada. Bon dia, Montserrat.
11: Què tal? Bon dia.
0: I el Pedro Castro Rebollo, cap de secció de l'àrea de vigilància intensiva i membre de l'Hospital Clínic, de la part de l'Hospital Clínic que s'encarrega precisament d'aquests espais d'aïllament similars als que hi haurà a l'Hospital Militar de Madrid. Què tal? Bon dia.
12: Molt bon dia.
0: Comencem amb la resposta a la primera gran pregunta, perdoneu, i que m'he deixat de saludar el Roger Pi de Cabanyes, el delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid. Roger, bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Que l'hem de saludar també perquè tot això, aprofitant aquesta crisi sanitària, i aquí aprofita per agitar el vesper des de la irresponsabilitat, generant encara més incertesa entre la ciutadania. Ara hi anem, aquí també. Però comencem pel principi, comencem per si pot ser o no obligatori això de fer una quarantena si arriben aquests 14 passatgers sense símptomes. Senyor Jansà.
14: Sí, sí, de fet la legislació actual ho preveu. De tota manera, en general, o en el que cal esperar és que la gent la compleixi sense que sigui s'hagi d'aplicar la llei, no? És a dir, la Llei General de Sanitat ja de l'any 1986 ja preveia, en termes sobretot de sanitat exterior i per la coordinació d'alertes transfrontereres, que en determinades situacions es puguin imposar quarantenes per evitar els contagis, no?
0: Montserrat Nebrera, de fet, Sanitat està preparant un informe jurídic sobre tot això, i abans recordàvem els precedents, el precedent de la Covid, amb aquells 150 joves obligats a confinar-se en un hotel de Palma. Això era el 2021. Al final es va decretar que aquell confinament va ser legal. Un jutge de primera instància el va revocar pels que donaven negatiu en una prova PCR. En aquell moment encara es feien les famoses PCRs, però al final el Superior de Justícia de les Balears va avalar aquell confinament i va esmenar, per tant, el que havia dit aquest jutjat.
11: Clar, i per tant el que veiem és que hi ha, en qualsevol cas, una decisió que es pren a nivell administratiu en raó de l'autoritat que se li concedeix legalment a les autoritats sanitàries, i després un aval si hi ha algun tipus de reclamació o recurs per part de les persones directament afectades, un recurs davant de la jurisdicció. I aquesta és la que, en les instàncies que estan ordenades jeràrquicament, la primera va dir que li semblava que alguns no eren adients, però la superior va revocar aquesta sentència i va avalar tot el confinament. Mm-hmm. Per tant, el que veiem és que hi ha una cobertura legal que, a més, ve donada per la pròpia instància judicial. L'autoritat sanitària decideix, es pot recórrer, com qualsevol altre acte administratiu, i és la jurisdicció contenciosa la que al final ens ha de dir si li sembla bé o no. Segurament avalat també per pèrits, que en molts casos seran metges especialitzats, com els que ara estan aquí, en malalties infeccioses, que puguin dir fins a quin punt és necessari que aquest confinament es produeixi, malgrat que, evidentment, afecta un dret fonamental com és la llibertat deambulatòria.
0: Per tant, si hi ha alguna d'aquestes 14 persones que diu, escolta, jo me'n vull anar cap a casa, a mi deixeu-me tranquil, és possible que això hagi d'acabar davant d'un jutjat? Qui és que truca a la porta del jutjat? És el govern?
11: No, seria en aquest cas la persona, és a dir, si l'autoritat sanitària li diu vostè s'ha de confinar perquè encara no sabem exactament en quin nivell d'implicació es troba la seva persona en la malaltia, i li diu que s'ha de confinar, ell és el que ha de reclamar, podria reclamar en qualsevol cas, un recurs que a més s'ha de resoldre de manera molt ràpida. Hi ha tot un seguit de procediments, els que afecten a drets fonamentals, que tenen això que es diu preferència i sumarietat. Per tant, que el jutge el rep i l'ha de resoldre immediatament, perquè està en joc aquesta llibertat de la persona a nivell... Seria una mena, estic parlant molt, de manera molt vulgar, seria una mena de habeas corpus, no? Uh-huh. I per tant s'ha de resoldre de manera immediata, i sabríem de manera també immediata si aquella persona ha de desconfinar-se, tot i que és molt poc previsible que un jutge en una circumstància com aquesta prengués una decisió d'aquesta mena si hi ha un dubte respecte de la seva contagiositat o situació una mica de patologia.
0: Clar, ens deia el doctor Jansà, aquí l'ideal és que ningú s'hi oposi al fet de fer aquesta quarantena, que imperi el sentit comú, però a partir d'aquí, més preguntes, i aquí també, doctor Jansà, li demano a vostè i també al Manel Cervantes, per què ho han de fer en un hospital militar? Per què no pot ser un confinament domiciliari? Si no tenen símptomes.
14: Sí, de fet, l'Hospital Militar, el Comedulla, és l'únic que té els llits i les condicions d'aïllament per un virus d'aquestes característiques. Aleshores, fins que no es descarta absolutament el risc de transmissió, aquestes persones s'han de mantenir aïllades, sobretot tenint en compte que moltes malalties infeccioses, en aquest cas l'antivirus, la variant Andes, que com sabeu ja, perquè ara ja tot corre molt, hi ha la transmissió interpersonal, pot haver-hi un període d'incubació llarg, asimptomàtic, en el que la persona pot estar transmetent la malaltia sense ser conscient de que la té, no? Per tant, les mesures d'aïllament i les mesures de quarantena són mesures, com el seu nom indica, preventives per evitar això que de vegades corren els mitjans, la possibilitat de l'expansió de l'epidèmia.
0: Manel.
13: Bé, jo no sóc expert en legislació, no sé exactament quina és la situació actual perquè hi ha opinions diverses, però crec que la prioritat en aquests moments és què fem amb els malalts d'aquesta malaltia tan greu. Se'ls ha de tractar adequadament, han d'estar en unes unitats especials perquè l'estar en una UCI respirant molt sovint intubats, el risc de contagi augmenta i aquí ha d'haver-hi unes unitats especials molt ben preparades. Pel que jo sé, a l'Hospital Comedulla van a habitacions normals, no van a cap habitació d'aïllament. Està previst que estiguin allà i si apareixen símptomes, llavors activar el que calgui on s'hagin de tractar. Els anglesos han recomanat de 2 a 3 setmanes d'aïllament domiciliari als contactes que estan a punt d'arribar, que encara no han arribat perquè deuen estar a Canàries. Les opinions les podem donar, però sense sentar càtedra. Jo no puc sentar càtedra d'una cosa que no sé, la gent de salut pública sap més i haurem de fer el que ells diguin. El sentit comú de les malalties infeccioses em diuen que davant d'una malaltia que pot ser molt greu, tota precaució és poca. I quina és la precaució pels malalts, pels que encara no són malalts, pels contactes? Per ordre, que no faci molta vida social, que no contagin a ningú, que estiguin el més recollits a casa possible. En un hospital, fantàstic. En un hotel, també. Però es tracta de no estendre aquesta infecció. Quan estiguin en símptomes és molt més contagiosa, però és possible que sense símptomes hi hagi un petit risc. Fins fa 15 dies es deia que el coronavirus Andes, alguns investigadors deien que es transmetia persona a persona, però altres no. Ara ja estem veient que hi ha evidències que es pot transmetre, que sí, fem les coses bé. Dit això, hi ha un senyor navarrès que va baixar a Santa Helena del vaixell, sí, i que ahir l'entrevistaven al mig d'un jardí a Navarra, explicant que a mi ningú li ha dit res i que està per allà i que, bueno, ja l'avisaran.
0: Clar, això és una mala gestió brutal, no?
13: Bueno, és que quan comencen les coses són així molt sovint i després posem seny, però amb el seny no hi hem de posar molta por, incerteses contínues amb tot el que s'ha de fer i deixem parlar els que tenen l'autoritat.
0: Clar, deixem parlar els que en tenen l'autoritat i us ho demanem sempre als experts, els experts, els doctors, és igual. I estem escoltant el que diu l'Organització Mundial de la Salut i tothom diu tranquils, calma, no hi ha risc de pandèmia, però clar, cada dia que ens llevem hi ha alguna notícia que genera més intranquil·litat. Ara tu deies, aquest senyor navarrès que va baixar del barco i resulta que l'estan entrevistant al jardí de casa seva dient, a mi ningú m'ha vingut a buscar ni m'ha dit res. Tenim l'empresa, la companyia del creuer dient, sí, sí, hi ha 30 tios que van baixar en una illa al mig de l'Atlàntic i que a mitja ruta i que allà van començar a anar-se'n cadascú cap a casa seva o a seguir viatjant o el que fos. Per tant, van agafar avions, van estar en contacte amb més gent. És a dir, hi ha un caldo de cultiu i més tenint per present el que ens va passar amb la pandèmia. Clar, hi ha gent que et diu, escolta tu, és que amb la Covid també ens deien que això no era res, no?
13: Però això, aquí sí que hi ha un punt categòric diferent. Amb la Covid començava una malaltia nova que no sabíem què seria, que podíem intuir que anàvem mal dades perquè estava passant a Xina, però que ningú sabia què s'havia de fer segur i, per tant, es van cometre molts errors. Ara estem parlant d'una malaltia que fa més de 30 anys que existeix, on és endèmica, a Sud-amèrica concretament, a Argentina i Xile fonamentalment, que ha fet brots, que hi ha descrits una en un hospital, una en una infermera i una en un aniversari, en una festa, que va transmetre la malaltia a altres persones, clarament persona a persona. Això ara ho sabem. Mm-hmm. No s'ha estès mai en aquests 35 anys per fer una pandèmia. Hi ha 200, 300, algun any, fins i tot 350 casos en aquesta zona. I no va més enllà dels casos. Oh, però ara podria haver una mutació que això permetés. És veritat, mirem-ho bé, assegurem-nos. Però tampoc hi ha molta evidència de que això hagi estat passant. No tenim els 150 passatgers morts.
0: Sí.
13: És evident que hi ha un risc important i la malaltia és greu i s'ha de fer tot el possible. Ara bé, si jo hagués de tenir la prioritat de què fer, seria tractar els malalts a la que tinguin una mica de símptomes a l'hospital més proper. Tinguin la nacionalitat que tinguin, siguin passatgers o siguin filipins tripulants. Mm-hmm. O sigui, és evident que en aquest moment on hi ha un hospital en condicions és a Las Palmas. Tot això que s'està liant no ho entenc. I menys el de l'hospital militar, per cert.
0: Doctor.
14: Sí, totalment d'acord. I dues coses, no? Torno a l'aspecte dels aïllaments i les quarantenes. En salut pública hi ha un concepte molt clar que es diu principi de precaució i que també s'aplica amb altres coneixements, amb altres ciències. I el principi de precaució el que ve a dir és que davant de la possibilitat d'un risc per la salut que pugui tenir danys irreversibles o per al medi ambient, s'han d'adoptar mesures preventives fins i tot quan no hi hagi una certesa científica absoluta sobre la relació causa-efecte. Això és un principi de precaució. Primera cosa. Segona cosa. És evident que quan comença un brot d'una malaltia poc freqüent o poc coneguda en termes generals, com molt bé deia també el company, sí que és coneguda en determinats països i en zones on és endèmica, hi ha incertesa. I aquí la incertesa ens torna una altra vegada al principi de precaució. Siguem cautes amb el que diem, diem el que coneixem i diem el que no sabem. Perquè si no, si fem afirmacions molt contundents quan encara no sabem, la nostra credibilitat va minvant a mesura que passa el temps. Fins ara sabem unes quantes coses i un altre aspecte fonamental, la traçabilitat dels contactes. Aquestes persones que van baixar a l'illa de Santa Helena, etc., quan van baixar no se sabia tot això. Ara se sap i ara és responsabilitat de la OMS, de la PAHO, de l'Organització Panamericana de la Salut, i dels països on s'acullen aquestes persones, de posar en marxa els sistemes de traçabilitat i de control dels contactes.
0: Ara voldré tornar amb la Montserrat Nebrera i anirem al Roger Pidecabanyes també, però abans m'agradaria demanar al doctor Castro, clar, d'aquí, en aquests 14 espanyols hi ha 5 que són catalans. Ens deia el doctor Manel Cervantes, jo no acabo d'entendre que se'ls hagi d'enviar a un hospital militar a Madrid. Podrien fer aquest aïllament a l'Hospital Clínic, aquests 5 catalans, per exemple?
13: Podríem fer l'aïllament, en la meva opinió... Ai, perdona, disculpa.
0: Sí, li demanava al doctor Castro, sí.
15: Els hospitals estan preparats per fer aïllaments en funció del grau d'aïllament que un vulgui establir. I aquest grau d'aïllament, al final, el que és important és que hi hagi un consens i que aquí hi ha entitats a nivell europeu, a nivell mundial i a nivell nacional que estan discutint quina és la millor manera d'aïllar aquests malalts i quines mesures s'haurien de prendre en funció, que no d'oblidar que la situació és dinàmica i que aquests malalts que ara no tenen símptomes potser comencen a tenir, això no ho sabem perquè la situació, sabem coses segons van passant el temps, perquè les malalties són dinàmiques. I llavors, un cop s'estableixi quin és el grau d'aïllament que necessiten aquests pacients, s'haurà d'habilitar o s'haurà de veure on és el lloc on han d'anar. Perquè, per dir-ho d'alguna manera, tenim al país, quan dic al país em refereixo a Espanya i aquí a Catalunya, unitats de l'aïllament que estan previstes per situacions en les que el risc de contagi és molt alt, val? Amb una situació en la qual la malaltia és potencialment molt greu, no? Que, com per exemple les febres hemorràgiques com l'èbola, doncs l'antivirus estaria dintre d'aquest grup, però no a tant nivell. Però això seran les autoritats sanitàries les que decidiran on s'han d'aïllar aquests malalts i nosaltres, si es requereix el servei de la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic, vindran aquí.
0: Estan preparats per poder-los rebre.
15: Mm-hmm. Així és.
0: No sé si hi ha hagut contacte, si els han contactat, si els han demanat precisament això o els han preavisat de dir, escolta, guardeu llits per si això acaba sent així.
15: Bueno, el que està, hi ha una, diguem-ne, un consell on estan, diguem-ne, tots els representants de les unitats d'aïllament, i evidentment davant d'aquesta situació tots estan informats i tots estan una mica a l'aguait de quines són les circumstàncies. Torno a dir que la dinàmica de la situació fa doncs que potser el que estem parlant avui, quan el vaixell arriba el diumenge, és una situació que canvia perquè veuen que algun dels malalts té símptomes o que algun malalt realment s'ha posat més greu. I si això fos el cas, doncs segurament la situació canviaria una mica, perquè ara mateix la foto d'avui és que aquestes persones són persones que són potencials contactes i que estan asimptomàtiques. Mm-hmm. I això és un escenari molt diferent de que hi hagin persones doncs, com les que s'han traslladat a altres països que tenien la malaltia amb uns símptomes clars i que, per tant, eren malalts amb un potencial de contagiositat diferent.
0: Clar. Montserrat, torno amb tu per la part legal, perquè no sé si en tot això, en tot aquest camí, estem veient que hi ha hagut fallos, que hi ha hagut errors, ens deien els doctors, sí, és que en un primer moment no se sabia que això era l'antivirus. Es poden demanar responsabilitats, no sé si fins i tot els passatgers d'aquest vaixell poden demanar responsabilitats a la naviliera, al metge que hi havia a bord, pobre, que al final ha acabat contagiat també, és a dir, fins a quin punt, a partir d'aquí, es poden demanar responsabilitats?
11: Bueno, la responsabilitat... Volia dir primer una cosa respecte del principi de precaució que s'ha parlat abans, sí, perquè justament en dret aquest principi s'ha de posar en equilibri amb dos, i té a veure amb el que em preguntes, Marina, que són la proporcionalitat i la transparència. Ara es parlava d'on podrien anar a ser confinades les persones si és que haguessin de fer la quarantena, i, per exemple, la proporcionalitat potser demanaria, si fos possible, que les persones estiguessin al més a prop del seu lloc de residència, residència, no? Mm-hmm. Per, jo què sé, perquè per familiars, pel que sigui, no? La proporcionalitat és un principi que normalment pondera el jutge. I l'altra és la transparència respecte del que s'estava dient. Ara tenim més dades, les hem de saber, diguem, en temps real per evitar el que s'anomenaria una mena de psicosi social. I aquest també és un principi fonamental reclamat, a més, per la pròpia legislació. Aleshores, quan parlem de responsabilitat, hi ha dos tipus de responsabilitat possible. Una és aquella que té a veure amb la negligència, que seria la responsabilitat subjectiva. Hi ha hagut alguna mena de frivolitat per part de la naviera en les instal·lacions, en els protocols sanitaris o d'higiene dintre del vaixell, de control de les persones que entraven al vaixell. Aquesta seria una en la qual també hi havia la responsabilitat pròpia de les persones que potser pugen un vaixell sabent que estan malaltes, per exemple. No? I l'altra és la responsabilitat que s'anomena objectiva. És a dir, el dany provocat per una situació com aquesta, que potser és un imponderable, i és que una de les persones no sabia que estava malalta perquè s'havia contaminat a fora, i entra en el vaixell i després doncs, encomana la malaltia a altres persones. Normalment d'això se'n fan càrrec les assegurances que tenen les navieres i que tenen contractades cada persona que ha fet la contractació, en aquest cas, d'aquest viatge.
0: Mal.
11: Per tant, s'hauria d'esbrinar en cada cas quin grau d'intenció o de manca de precaució hi ha per part de les persones implicades i aquesta responsabilitat que ve determinada per un dany qualsevol i que normalment cobreixen, ja dic, les assegurances.
0: Deixeu-me anar al Roger Pidacabanyes des de Madrid, perquè ara la Montserrat deia la psicosi social. Doncs aquesta psicosi social l'estan alimentant alguns interessadament, perquè resulta que aquesta crisi sanitària mala pata ens coincideix amb la campanya de les andaluses. I aquí hem escoltat Abascal dient que Pedro Sánchez vol crear una pandèmia perquè no es parli dels casos de corrupció.
16: Sí, és que la qüestió no és, el problema no és tant si Vox estira el fil, que ja ho va fer durant la pandèmia. Per tant, ja vam veure el comportament que va tenir Vox durant la pandèmia, en què llançava missatges molt semblants als que està llançant ara Abascal. El problema és que això arrossega també el Partit Popular, que està posant en dubte doncs, totes les gestions del govern espanyol, en part amb raó, perquè el govern espanyol ha generat al principi, en primers moments, una situació una mica caòtica, no ha sabut explicar bé què és el que pretenia fer i com ho pretenia fer. Hi ha hagut errors també de comunicació amb el govern canari, però aquí el que tenim és una batalla pel relat. És a dir, hi ha una part de l'elenc del Congrés, els partits de l'oposició, que pretenen instal·lar el mantra o el marc de que aquesta gestió és caòtica, i hi ha la part del govern espanyol, dels partits del govern espanyol, que intenten situar el marc en la gestió, en una bona gestió. Qui acabarà guanyant aquesta batalla? Doncs ho té millor, des del meu punt de vista, el govern espanyol, tot i que al principi això li ha anat malament i se li ha girat en contra. A la tornada, el govern espanyol disposa d'un sistema sanitari molt potent, a més amb molta experiència ja per l'experiència que hi ha del coronavirus, i per tant és probable que aquesta crisi s'acabi gestionant bé i que acabi amb bons resultats. Mm-hmm. Però està clar que en aquests moments hi ha aquesta batalla pels dos relats i que doncs aquí influeixen també la gent que parla a través de les xarxes socials, que difon bulos, que difon mentides, doncs que també intentaran incidir.
0: Hem d'aturar-nos un parell de minuts perquè la publicitat ja sabeu que mana, però ara tornem dos minuts o més i us demano unes conclusions finals a tots vosaltres. Gràcies, fins ara.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
17: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
18: ¿Has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
19: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
20: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
21: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
20: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
22: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis. Dale,

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Seguíem parlant, analitzant la situació que estem vivint, aquesta incertesa que hi ha en relació a l'antivirus, per intentar donar, tot al contrari, certeses. I s'ha afegit a la taula, sabeu que els divendres sempre contem amb ell, el doctor Pedrós, doctor Jaume Pedrós, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Ara m'agradarà també demanar-te la teva opinió. Estàvem intentant posar calma a tot això i em demanava la paraula el doctor Jansà, que a més d'especialista en medicina preventiva i salut pública, va ser cap de preparació de resposta del Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties, que és qui està fent precisament la revisió de l'Ondius.
3: Sí, dos comentaris molt breus, no? Aquesta mena de sensació de descoordinació inicial passa sempre, però no existeix. És a dir, sí que hi ha els mecanismes i, per exemple, a nivell mundial hi ha el que se'n diu el Reglament Sanitari Internacional, en el que està clar què s'ha de fer quan hi ha un brot d'antivirus, de febre groga, de qualsevol malaltia infecciosa. Això primera. Segona, hi ha una xarxa d'hospitals, professionals i experts, tant de clínica com de salut pública, que també saben molt bé el que han de fer. El que passa és que és veritat que al principi doncs s'han d'ajustar les intervencions i les activitats i això dona aquesta sensació d'incertesa. I amb això no vaig ni a favor ni en contra ni d'un partit ni d'un govern. Però sí que és molt fàcil, no? És a dir, quan hi ha una situació així, posar, llançar llenya al foc. I això em sembla d'una irresponsabilitat impressionant, perquè el risc és el que és, però la comunicació del risc i la manifestació del risc és una altra cosa i amb això no s'ha de jugar.
1: Més en un moment on la informació és absolutament accelerada, no? És veritat que els mitjans sí que fem l'esforç d'intentar esperar i veure que efectivament
2: no
1: tot està contrastat, o intentem, però hi ha coses que ens atropellen, no? Perquè la informació es cola per tot arreu.
3: Mira, quan
1: la desinformació, sobretot, també.
3: Quan estàvem en quan era, portava la resposta i la prevenció en el SDC, el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, fem un document que ara s'està acabant, que es diu Rapid Risk Assessment, una valoració ràpida del risc. I sempre es diu el mateix, l'avaluació ràpida del risc et diu el risc en el moment actual, el que comentava també el company del clínic, no? Les malalties són dinàmiques i el que sabem avui no és exactament el que sabrem demà. Per tant, és tota l'evidència disponible en un determinat moment amb la màxima transparència i el millor coneixement possible.
1: Clar, és que s'ha arribat a dir d'això, que l'antivirus era un efecte secundari de les vacunes de la Covid. Això s'ha arribat a dir, s'ha arribat a desinformar així. Montserrat, torno amb tu. És veritat que cada vegada més estem veient que es pot combatre aquesta desinformació per la via dels tribunals, que tot això pugui tenir un cost, perquè la sensació també que poder dir qualsevol cosa i generar un estat d'alarma i que tot això et pot sortir gratis, doncs segueix molt estesa.
4: Sí, i a més aquesta és una vessant de tot el que estem ara tractant, difícil de controlar i difícil de perseguir, perquè no existeix en general un delicte de dir mentides, no? Sí, de calúmnia, d'injúria, però de dir mentides o de fer bulos com a tal, el delicte no existeix, no? Probablement, al final, alguna cosa s'haurà de fer per evitar la intoxicació, perquè això, al final, és intoxicació, és malbaratar allò que anomenem opinió pública lliure, el criteri de les persones, enverina, no? I, a més, se sap que en l'àmbit de les xarxes corre més i de millor manera i és més eficaç una mentida que una veritat. I més encara quan és això que el bulo, que abans dèiem fake, no? Té una part de veritat i una de mentida, va tot barrejat i aleshores és més difícil.
1: Clar.
4: Sempre ha estat així, però ara amb les xarxes això corre més. És molt complicat que això se li pugui posar fil a l'agulla a pal·liar un efecte que, a més, pot tenir conseqüències catastròfiques. És a dir, l'extensió d'una psicosi social pot tenir conseqüències catastròfiques des de molts punts de vista, fins i tot de l'alteració de la convivència ciutadana, haver de prendre mesures que són extraordinàries. Alguns dels estats excepcionals que s'han produït en alguns països tenen a veure amb psicosis socials prèvies, que no hi havia manera d'entomar-lo més que dir, aleshores tothom a casa i espereu que retorni una mica la calma, no? Per tant, s'ha d'anar molt de compte amb el que significa o el que pot acabar significant això per enverinar l'opinió pública i acabar traslladant un missatge que en aquest moment, pel que diuen els experts, és de precaució, per suposat, però també de calma, tenint en compte doncs, la dimensió que ha tingut un virus que té una història i que fins ara doncs, no ha estat d'una altra manera. I confiar en que les autoritats sanitàries facin allò que han de fer i que sembla que estan força preparades o molt preparades com per poder-ho fer i, en última instància, esperar que l'autoritat judicial acabi avalant les mesures que respecte dels nostres drets i llibertats s'hagin de prendre sempre de manera, ja ho he dit, proporcional i, en la mesura del possible, transparent.
1: Doctor Padrós, doctor Cervantes, agafant aquest fil, com s'ha de fer, i sobretot amb el fantasma de la pandèmia, com s'ha de fer per poder informar sense crear alarmisme? La línia és molt fina, l'equilibri és molt difícil.
2: Home, quan s'ha de crear alarma, s'ha de fer, perquè hem de córrer tots i fer cas al que ens manin els que hi entenen. Jo crec que la situació, malgrat la repercussió mediàtica, ara no és d'alarma. Estem en una situació de preocupació. Hem de donar una resposta el més conjunta possible, el més homogènia possible, especialment les autoritats, i fer mides raonables, proporcionades i possibles. Si fem tot això i afegem el sentit comú, com el que pot aportar molta gent des de molts camps diferents, des del dret i especialment en el que ens ocupa des de la medicina, i si no el doctor Padrós és un bon testimoni per explicar-ho, el sentit comú ha d'estar en la base del que es vagi fent. I estic molt d'acord amb el que es comentava ara, de que hi ha autèntics experts en aquest tema que han de tenir el seu temps per prendre les mides definitives, però que segur que seran raonables. Dit això, també seria raonable que Estats Units i Argentina tornessin a l'OMS, d'on penser ja no estan i, per tant, no paguen des de fa una bona temporada, des de que hi ha els actuals governants.
5: Jo apel·lo al sentit de responsabilitat, perquè és obvi que res és perfecte i tot és perfectible i podríem dir això ha fallat aquí, ha fallat, però una bona informació, una informació mesurada, prudent, entenedora, que expliqui a la ciutadania això que explicava abans el doctor Jansà, que és els processos moltes vegades són dinàmics i això ens passa en medicina amb tantes i tantes coses, infeccions, no? Una persona que ha tingut una grip o un constipat i resulta que a la tarda tenia una pneumònia. Diu, com pot ser que hagi tingut una pneumònia? Però si es van equivocar, no, és que els processos són dinàmics. Això genera certament una mica d'incertesa, no? Però si s'explica bé, i després, esclar, és apel·lar a la responsabilitat de polítics i d'alguns mitjans, perquè és veritat que aquí s'ha fet, com es diu, un ressò, les discrepàncies entre el govern de Canàries, sí. El govern de l'Estat va tardar una mica més, primer va sortir la ministra d'Assumptes Exteriors, després no va sortir la de Sanitat, aleshores les interpretacions, si això era un conflicte entre dins... Tot això ja és la casuística i gent interessada que d'això treure'n suc. Jo crec que aquí lo nuclear és... Això no ha passat enmig d'una ciutat o un poble, ha passat amb un vaixell, això per tant mirem-ho. El contacte passa abans, però cada cop fixa-t'hi que tenim més informació de com s'ha produït i jo crec que la gestió del que s'està fent és raonablement, a mi em dona molta, molta tranquil·litat. Però jo crec que la reflexió més important arrel del que deia el doctor Cervantes quan ha parlat d'Estats Units i d'Argentina és explicar als ciutadans que estiguin conscients de l'important que és tenir un bon sistema sanitari enfortit i sobretot serveis de vigilància epidemiològica, de salut pública, perquè la salut ha deixat de ser una cosa només individual o de petit grup, ha passat a ser planetària. El que passa en un lloc del món ens pot afectar i, per tant, és molt important la coordinació mundial. Si alguna cosa s'ha demostrat de lliçons de la Covid és que quan actuem de manera col·laborativa les coses es fan raonablement bé o molt bé. Quan tothom només pensa en un... amb un mateix o només amb clau del seu propi país, jo crec que això és un error. crec que ara hi ha el debat, veig els mitjans, es parla del debat legal sobre si és obligatori o no la quarantena.
1: En parlàvem amb la Montserrat Nebrera, sí.
5: Jo crec que la quarantena s'ha de fer sí o sí, perquè preval la defensa de l'interès general dels més vulnerables.
1: El matís, i aquí el que estàvem parlant és on s'ha de fer, si efectivament s'ha de fer en un hospital militar de Madrid, si ho poden fer a casa o si ho poden venir al Clínic. De fet, tenim el doctor Castro que ens deia, aquí estem preparats al Clínic per
5: aquí,
1: si ens
5: aquí es podria fer aquí, en un hospital, o es podia agafar un hotel, llogar un hotel, escolta, es va fer durant la Covid, i tancar-lo i fer la quarantena aquí. Però això ja no és una discussió legal. Sinó que és una, quasi bé és operatiu. I segurament des del govern central, no, segurament han pensat un hospital militar, aquí ja tot estarà quadrat. Això és discutible, no? Però el que no és discutible és que s'ha de fer una quarantena. I clar que és discutible, jo ho discuteixo. Jo crec que això es podia haver fet llogant això a un hotel o aquí o un dels grans hospitals d'aquí de Barcelona, perquè tampoc estem parlant de tantes persones, no?
1: Com a mínim els catalans, com a mínim els 5 catalans.
5: Bueno, els d'aquí, fer-ho de proximitat, no, perquè, esclar, s'han d'estar unes quantes setmanes, no?
1: Encara no està determinat, no, això? Encara no saben quin és el dia zero?
5: Ja ho determinaran, però és igual, siguin 3, siguin 4 setmanes més, això és, jo crec que és anecdòtic, el que és important és que es faci. I insisteixo, l'important és que la gent vegi que, fixi, tot això s'ha fet bé perquè hi ha unitats de vigilància epidemiològica, perquè hi ha la CDC, perquè hi ha... Això és el que és important. És a dir, no estem mai més ben dit a la cebla. I la segona cosa que... Jo no sóc un expert, però la Covid em va fer expert en moltes coses, que és que siguin conscients que quan parlem de la salut planetària, que és del que estem parlant, que el que passa a Wuhan o el que passa aquí ens toca o posa en alerta el món, és obvi que això no és la Covid, però és a dir, quan la civilització entra en ecosistemes que ens són aliens, hem de ser conscients de que estem alterant la naturalesa. Tenim la sensació que els humans dominem el planeta i el planeta reacciona. Els virus reaccionen i passen vectors, perquè ara parlem d'aquest, però a mi em preocupa més la manca de vigilància aquí als Estats Units sobre la grip aviar, que aquesta sí que pot passar als humans, no? Però estem exposats. És a dir, aquest brot, tinc la sensació, sense ser un expert, només per el que em diuen els que en saben, no serà el primer amb antivirus. Ja, els americans ho coneixen, els del nord i els del sud, però ens passarà amb altres. És a dir, la irrupció de la civilització amb ecosistemes que tenen... Hi ha animals salvatges, hi ha altres condicionants, doctor Jansà, no sé si ho diguis perquè bé.
3: No, tens tota la raó. És la manera com vivim els humans, que cada vegada més envaïm ecosistemes que no ens pertanyíem o que no coneixíem, ens exposa a nous riscos, sobretot en la transmissió interespècie que es dona.
5: No, des de la història de la humanitat ha estat així, però ens en oblidem de que ha estat així.
3: Sí, sí.
5: Perquè encara hi ha ecosistemes que ens són aliens i que suposen un risc. L'esperit aventurer, bueno, està bé, jo no m'hi fico en el que cadascú faci, però que siguem conscients que el planeta és limitat, que és la nostra casa, és a dir, casa nostra ja no és Barcelona o Catalunya o Europa, és el món.
1: I que pots no ser tu l'aventurer i que igualment et vingui el virus, que te l'han portat de fora, no?
5: Bé, sí, abans es deia, aquí quan es començava a parlar de tot això, es deia malalties importades.
3: Sí,
5: es deia malalties importades, però la gent, per exemple, no sap, i aquí intervé, quan parlem de la salut planetària, el canvi climàtic, la gent, bueno, jo, perquè no ho he viscut, i no sé si hi ha algú que ho hagi viscut, però el delta de Llobregat i el delta de l'Ebre, hi havia paludisme fa 100 anys.
1: Yeah.
5: I es va erradicar. I Mussolini, la popularitat que agafa com a polític és que sent alcalde de Roma, es carrega la malària a Roma.
1: Fixa't.
5: Sí, i això dius, com pot ser que pues, n'hi havia? I en pot tornar a haver-hi, perquè les condicions climàtiques afavoreixen que pugui tornar a haver-hi aquesta malaltia. Per tant, el món... se'ns ha fet petit, per moltes coses això és bo, però per altres simplement ens obliga a prendre mesures individuals de respecte de quan fem les coses, i l'altra és la col·lectiva. Hem de defensar sistemes sanitaris forts per protegir a la població per protegir els, també els més vulnerables, i sobretot unitats de salut pública. Hem de reforçar la salut pública com a concepte. Per tant, hem de poder tenir l'esperança que els Estats Units torni a l'OMS, com deia el doctor
1: Cervantes,
5: o Argentina, però sobretot als Estats Units, que és la que portava el pressupost més gran, per no perdre aquesta perspectiva.
1: Moltíssimes gràcies a tots, doctors, lletrada, Nebrera, Montserrat Nebrera, gràcies.
5: Hola, Montserrat, bon dia.
4: Hola, això. Què tal? Bon dia.
1: Gràcies, doctor Jansà, doctor Castro, doctor Cervantes. Jaume, ens quedem amb tu per la secció, perquè ara parlarem d'homeopatia. Moltíssimes gràcies a tots, gràcies. Que vagi bé, adeu.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
6: Quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, trobar finançament a llarg termini i bones condicions és clau. L'Institut Català de Finances ho fa possible. Estabanell, companyia del sector energètic i les telecomunicacions, ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars gràcies a un préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb el préstec ICF Ecoverda pots tenir fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents i la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.

0: ja la cita prèvia amb el doctor Padró. Saludat ja, bon dia de nou.
1: Bon dia, bon dia.
0: I afegim a la conversa, i vull agrair-li l'espera perquè se'ns ha allargat una mica més del compte això de parlar de l'antivirus, al doctor Gustavo Tolchinski, vicepresident de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges, expert en homeopatia. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bueno, no em definiria expert en homeopatia, precisament.
0: No, eh? Doncs avui venim a parlar d'això.
3: No, però
0: això ens no, havien dit.
3: És expert... No, deixa matisar, perquè a vegades el titular l'hem de fer, l'hem de reduir. Ell és expert en el coneixement del que, des del punt de vista mèdic, quan hi ha indicacions de tractaments no validats per la comunitat científica o poc validats, o que no tenen cap mena de validesa...
0: Pseudoteràpies.
3: Pseudoteràpies, pseudociències, que molta gent li deia medicines alternatives. I quan el doctor Tolchinski va ser el secretari del Col·legi de Metges, ell va ser un dels impulsors de documents de posició molt avançats, que després han servit per ordenar que no existeix medicina alternativa. És a dir, un metge no pot... diguéssim, oferir medicina alternativa, la medicina, o només n'hi ha una, que és la que serveix, i si cas pots aplicar tractaments amb menys o menys validesa o menys intensitat d'evidència de que serveixen, però de manera complementària, però mai de manera alternativa.
0: Avui volem parlar d'això, volem parlar d'homeopatia. Ho fem arran d'un informe recent de l'Agència Espanyola de Medicaments que enterra el suposat benefici d'aquesta pseudoteràpia, com dèiem.

0: article molt potent que anava en la mateixa línia. Ja fa molt temps que els estudis, l'evidència científica, concorren a la conclusió de l'agència. No?
1: Doctor Tolchinski.
2: Sí. Bé, bon dia. A veure, no és un informe sorprenent i entenem que segurament està en el context de moltes altres iniciatives relacionades amb teràpies no validades que des de fa un temps el Ministeri va impulsar per intentar posar una mica de llum sobre algunes pràctiques que es consideraven com a possibles teràpies beneficioses per la població i que ara mateix, juntament amb unes publicacions que fan a xarxes socials i tota una campanya, doncs acaba culminant amb aquest tipus de document. I és cert el que diu el doctor Pedrós, doncs que hi ha publicacions que parlen no només en l'àmbit de l'homeopatia, però en moltes teràpies que no estan validades i quan s'analitza la seva aportació en termes d'impacte sobre la salut no tenen prou evidència o fins i tot hi ha evidència de que són perjudicials si competeixen en una manera alternativa o fins i tot en alguns casos quan el ciutadà decideix utilitzar-les com a complementària poden tenir algun impacte negatiu en el resultat global.
1: Clar, anem al producte en si, perquè això, com a mínim, fins fa poc es podia trobar a les farmàcies. No sé si ara també encara es ven a les farmàcies, els tractaments homeopàtics.
0: Sí.
1: Sí, són clar, aquells tubs petitons amb unes pastilletes diminutes. Unes boletes que et poses a la boca i que es dissolen com un...
0: Boletes de sucre.
1: Sota la llengua. Clar, això és sucre, però què més porta?
0: A veure, el doctor Tolchinski, perquè ara parla en nom d'ell, no porten res.
1: Doncs que parli ell.
0: No porten res.
2: Bueno, no, en realitat parlen els documents i l'evidència científica. És que no hi ha traçabilitat d'un producte que es pugui analitzar i que tingui una capacitat per produir un efecte fisiològic en el cos, no? I que, per tant, no hi ha un producte, en tot cas. De vegades el que hi ha són excipients, hi ha productes que acompanyen el suposat principi actiu, però que no hi ha una quantitat analitzable. De fet, la hipòtesi que ja sorgeix del segle XVIII de quina és la característica o la base fonamental de l'existència de l'homeopatia és precisament que amb major dilució, amb major, o millor dit, menor quantitat de producte, més potència té, no? I això tampoc hi ha hagut una correlació amb els estudis que s'han pogut analitzar sobre aquest tipus de substàncies.
1: Clar, llavors estaríem dient que a les farmàcies estan venent coses que al final són boles de sucre que no serveixen per res. Com pot ser que això passi, no?
0: Bé, perquè això passa... Aviam, hem d'entendre l'homeopatia... No és que jo no em faré cap defensa, no l'he fet mai, però amb responsabilitat haig de dir... Al segle XVIII teníem una medicina a Europa que era d'actuació molt agressiva, no? Actuacions moltes vegades cruents perquè el desconeixement era molt gran. L'homeopatia neix també com gairebé com un... no dic d'una manera màgica, però sí una mica de manera disruptiva, perquè venia a ser l'alternativa a l'ortodòxia rígida, clàssica que hi havia, no? I això va tenir una gran acceptació, sobretot als països centroeuropeus i als Estats Units. I el nostre país també va arribar, sobretot a Catalunya. I això s'ha mantingut en el temps, perquè darrere d'això també hi havia uns metges més, uns professionals més amables, més atents, que més acompanyaven. Per tant, creava un ambient terapèutic favorable, sobretot per a les malalties més funcionals, però sobretot el que generava és el que després s'ha estudiat quan apareix la medicina, diguéssim, científica, que és el que es diu l'efecte placebo. I l'efecte placebo a vegades tenim tendència a despreciar-lo i és molt important. És molt important quan l'utilitzem en la praxis, però s'ha de saber utilitzar i per què s'utilitza. I la clau de tot això és el que deia ara el doctor Tolchis, que m'agradaria que s'extengués una mica més, que és quan això esdevé, es planteja com a alternatiu.
1: Clar, però com a complement no seria tan problemàtic, vols dir?
0: Fins ara no ho ha estat, perquè l'evidència era... Quan més evidència

0: Com més evidència tinguem, més ens adonarem de, o més serà, hi haurà més consciència col·lectiva i científica de que pot acabar sent un esdevenir un engany.
1: Ja. Però pacient. Clar, però tu pel que estaves dient és, si t'ajuda el coco, mira,
0: bueno, però no està menys, no? Però l'os, en tot cas, hi haurien de veure cas per cas, s'ha de plantejar com a complementari, clar. Mai com a alternatiu. Tot el xisqui, tu què en penses? Perquè jo crec que aquesta és la clau.
2: Sí, jo penso que aquí el que és important és que nosaltres, com a metges, i és de on hem de parlar, el que tenim molt clar és que necessitem evidències de què és el que és més eficaç en cada moment per oferir-li al pacient. El que està clar és que no podem alterar l'ordre d'aquells productes que tenen evidència, perquè això pot perjudicar el pacient, ni tan sols quan el pacient ens ho demana. El pacient té dret a rebutjar un tractament, però tu no li pots oferir un tractament que no hi ha evidència que funcioni per davant d'un tractament que sí que funciona. Que, per tant, això posa el pacient en una situació de desavantatge. I la clau aquí és la informació que té el pacient. El fet de que estiguin o no a les farmàcies no són els metges els que hem de dir el que hi ha d'haver o no a una farmàcia. Hi ha uns companys professionals amb els quals col·laborem molt estretament, que són els companys dels farmacèutics, i després hi ha un marc normatiu que estableix l'administració sobre el que pot o no pot comercialitzar qualsevol ram, no?
1: De fet, Guillem Favo, hi ha alguns països que sí que han legislat contra l'homeopatia.
3: Per exemple, a França, on les autoritats sanitàries van eliminar, el 2021, eliminar el reemborsament públic d'aquests productes per manca d'eficàcia acreditada. A Alemanya, però van suspendre aquest mateix any la cobertura de l'homeopatia a través de l'assegurança mèdica. I a Itàlia es va condemnar el 2019 a 3 mesos de presó uns pares, uns progenitors d'un nen que va acabar morint per la complicació d'una otitis en optar per aquestes pseudoteràpies en lloc de per antibiòtics.
1: Clar, des de l'Associació Nacional d'Homeopatia es defensen dient que la teràpia es fa servir, ara ho comentàvem, des de fa més de 200 anys, amb 200 milions d'usuaris a tot el món, el que venen a dir és que no és ni marginal ni experimental tot això.
0: No, però és una tradició més... És dir, jo l'he explicat per fer entendre de que l'homeopatia és singular en el context europeu. El que passa és que quan apareix la medicina científica, la medicina experimental, l'homeopatia cau de forma en barranc, no? Però hi ha moltes coses que els metges fem que no tenen una evidència científica i funcionen i són pal·liatives. Per exemple, fer bafos. Fer bafos no hi ha una evidència científica. Ara, el que farem és que amb una persona que té una infecció, dir-li faci bafos i no faci l'antibiòtic si és que el necessita. Yeah. És a dir, és el concepte que abans ha dit el doctor Tolchinski, oferir tractaments no validats són poc o que no tenen la solidesa de cap solidesa en aquest cas, cada vegada hi haurà més evidència de que això és així, oferir-los com a tractament, ara ja es discuta, la prova està que Alemanya i França tenien cobertura pública, a l'estat espanyol no. Per tant, estan tirant enrere precisament els països on va néixer tot això. I, per altra banda, és el que nosaltres diem és la pèrdua d'oportunitat. A un pacient que li pots oferir un tractament que està validat científicament, que hi ha, sobretot quan són patologies encara més greus, mira, fixa't, una otitis, que sembla que no sigui greu, però com es va complicar. No, i va acabar amb la vida d'una criatura, no sé les circumstàncies, però no és banal. Bé, és que jo crec que una de les grans coses que tenim que es va acunyar al segle XX i que el XXI ve és l'evidència. L'evidència científica és la que ens ha de permetre en cada moment, que és, a més és dinàmica, anar seleccionant el que és òptim i el que és correcte. I l'obligació dels professionals és informar bé els ciutadans perquè puguin triar.
1: Doctor Tolchinski, per acabar.
2: Sí. Bueno, els exemples que has citat una mica ajuden una mica a reforçar una mica el missatge que deia, no? Que l'administració decideixi no finançar un producte va correlacionat amb el grau d'evidència que té. I això succeeix contínuament. Hi ha productes, procediments i fàrmacs que contínuament es deixen de finançar a través de l'administració. Vull recordar que també hi havia molts productes, els laxants, els mucolítics i tot això, es van anar retirant del finançament públic i només alguns es posen en casos molt concrets. perquè no hi havia evidència pels usos que es feien, no? L'altra cosa és que una disciplina per se faci servir un argument i una idea que la fisiopatologia i la fisiologia humana no acaba de tenir una correlació. Per altra banda, l'otitis mitja, per exemple, és un paradigma d'una patologia que prèviament sempre es tractava amb antibiòtic, en nens, i en els darrers anys la tendència ha sigut a utilitzar-lo només en alguns casos si es donaven alguns criteris, però si no, no, perquè la tendència es veia que en els casos en els quals no estava indicada acabaven curant-se sols. Llavors, per això es deia, bueno, és que l'otitis mitja es cura igual de bé amb homeopatia que amb antibiòtics, ja, però és que resulta que els antibiòtics en alguns casos s'han deixat de donar i continuen curant-se. Per això aquest benefici que suposadament donava en comparació amb la homeopatia, l'antibiòtic, se l'apuntava a l'homeopatia com si fos un benefici, però en realitat en l'àmbit científic es va fer una autocrítica, es va fer una avaluació més exhaustiva sobre l'evidència que hi havia de la necessitat de tractar amb antibiòtic l'otitis mitja i es va reduir les indicacions. I, per tant, la medicina no diu tenim raó amb aquest producte, és amb aquest producte, amb la informació que tenim, ara mateix aquesta és l'evidència. I més endavant serem capaços de dir que no teníem raó perquè hem trobat una resposta millor. I, per tant, no es tracta que l'evidència sigui un concepte que avui em dona la raó i me la donarà per sempre, sinó que s'ha d'anar contínuament posant en contrast amb el que hi ha en el moment actual, no? I potser fa 200 anys l'evidència no permetia fer cap inferència sobre l'eficàcia perquè no hi havia les eines, però avui en dia afortunadament les tenim i això ens permet fer una valoració molt més crítica de la utilitat dels productes.
1: Doncs, doctor...
0: No podia explicar-ho millor, eh? Jo crec que el doctor Tonchinski és molt pedagògic el que explica. El que passa és que això al ciutadà li costa entendre perquè voldria, no, axiomes que fossin perdurables en el temps, no? Jo crec que aquí el que és important d'assenyalar és que l'Agència Espanyola del Medicament dictamina una cosa que ja fa molts anys que la ciència, l'evidència científica va confirmant i això el que fa és que els ciutadans n'han de ser coneixedors i els professionals també a l'hora d'informar els pacients i oferir-los els tractaments millors que l'evidència clínica, l'evidència científica pugui oferir-los.
1: Doctors, a vosaltres us agraden el parc d'atraccions?
0: Bueno, m'havien agradat.
1: És que estem sortejant entrades per anar a PortAventura.
0: Bueno, els meus fills...
2: Molt bé.
1: Cristina García.
4: Que la família es posi d'acord per vacances no sempre és fàcil. Alguns volen adrenalina, altres relaxar el sol o espectacle, però per sort hi ha un lloc on tots es posen d'acord, en PortAventura World. Atraccions, diversió per tothom i espectacles increïbles, preparat per una experiència inolvidable. Sortegem ara mateix dues entrades, una entrada doble per anar a PortAventura World pel primer oient que ens truqui al 93-344-1411. Repeteixo, 93-344-1411.
1: Pel primer que truqui aquest telèfon, aquestes entrades dobles ens sortejarem més al llarg del programa. 93-344-1411. Mentre la Cristina agafa el telèfon, acomiado als doctors. Doctor Tulchinski, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per l'espera. Sabem que l'hem entrat una mica més tard del compte, així que gràcies dobles. I doctor Padrós, gràcies a tu també.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Fins gràcies a vosaltres.
1: La setmana adeu, bon que ve. Adéu, que vagi bé. I ja tenim guanyador d'aquestes entrades dobles, aquest paquet d'entrada doble per anar a PortAventura. Moisés, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
1: I enhorabona. Des d'on truques?
5: Des de Mataró.
1: Des de Mataró, molt bé. Doncs, escolta, per tu aquest pack d'entrada doble per anar a PortAventura, amb qui aniràs?
5: Pues amb el meu fill.
1: Amb el teu fill. Que quants anys té? Sí.
5: 10.
1: 10 anys, molt bé. Doncs,
5: segur que... Li agrada l'aventura.
1: Segur que ho gaudireu. Enhorabona, que vagi bé i gràcies per trucar i per escoltar-nos.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
7: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
6: Aquí Catalunya. amb Marina Fernández.
1: Queden 20 minuts per les 10 del matí. El que fem a aquesta hora, sent divendres, és saludar el Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
8: Què tal, Marina? Bon dia.
1: Què passa? Avui vens excedat perquè vens amb bones notícies pel cinema.
8: Sí, sí, perquè venim del millor cap de setmana en termes de recaptació i de gent omplint les sales de cinema des de fa 3 anys. El divendres, dissabte i diumenge passats, 1, 2 i 3 de maig, va ser el cap de setmana amb més espectadors des de que es va estrenar l'estiu del 2023, Barbie i Oppenheimer.
1: Mira, i sabem què és el que més ha triomfat?
8: Sí, bueno, doncs les dues pel·lícules que arrasen aquests dies a la nostra cartellera, que són Michael, el biopic alias concert fictici de Michael Jackson, i El Diablo Viste de Prada 2.
1: Espera, és que tenim el doctor Pedrós per aquí fent cares. Vine, Jaume, vine. Vine cap aquí, que va fent cares, que deia... T'ha cridat l'atenció, això, que tenim rècord d'espectadors al cinema.
0: Sempre que parlen Salvans m'interessa perquè té molt criteri i les recomanacions que fa són bones.
1: Però tu feies... Arrugaves el nas amb això de Michael, eh? Arrugaves el nas. Tu l'has vist, la de Michael?
0: Sí, no, però m'han dit que és molt espectacular pels seguidors del Michael, però que hi ha llacunes, no?
1: Sí, sí, n'hem parlat aquí. Sí,
0: llacunes
1: sí,
0: biogràfiques
1: sí, sí, sí.
0: Importants.
1: Sí, sí.
0: Bueno, jo ara estic amatent a pel·lícules que ell em recomana.
1: Doncs vinga,
0: que...
1: som-hi, va. Som-hi amb les recomanacions.
8: Si pot passar un dia per casa, perquè em facin cas també a casa, doctor Pedrós, serà fantàstic, perquè les recomanacions a casa meva, les meves, passen completament.
0: Això que passa a casa... Recordo que hi ha una dita catalana que diu que cal sabater sabates foradades.
8: Doncs aquí
0: en castellà es diu casalanero cuchara de palo. Els consells del metge a casa seva...
8: Tampoc.
1: Et fan casa, a tu casa?
0: No.
1: Què dius ara?
0: La meva família et dirien que el pare no ens fa cas.
1: Que això cuides més els teus pacients que amb ells, eh?
0: Bueno, perquè simplement no vols posar-hi tant d'accent. Està bé, és un mecanisme de defensa.
1: Tens feina perquè 13 títols més a la cartellera aquest cap de setmana.
8: És que no paren. Mira, d'entrada, arriben 13 títols nous, ho comentàvem abans, Michael i El Diablo Viste de Prada 2 van concentrar el 70% dels espectadors del cap de setmana passat, és a dir, que van arrasar, però hi ha molta gent que va al cine però només van a veure aquestes dues pel·lícules, llavors la cartellera continua omplint-se i aquesta setmana no és una excepció. 13 títols nous que hauran de lluitar contra els que encara hi són, i dintre d'aquests 13 títols n'hi ha un que potser fa 5 o 6 anys hagués sigut una de les grans estrenes de l'any, però que ara passa una miqueta així, sense massa pena ni glòria, que és l'última pel·lícula d'Angelina Jolie.
9: ¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
10: ¿A qué te refieres?
11: ¿Siempre has soñado con ser modelo?
9: Acabas de llegar.
8: Més moda, eh? Més passarel·les i més París, sí, però des d'una perspectiva completament diferent a la que ens ofereix El Diablo Viste de Prada, que ja vam comentar aquí, que és una pel·lícula que parla sobre l'estat actual del periodisme i també sobre, bueno, doncs, un llegat d'una pel·lícula de fa 20 anys. Aquí tenim una pel·lícula de la directora francesa Alice Winocourt, amb Angelina Jolie interpretant una directora de documentals que va a la Setmana de la Moda de París a dirigir un documental. I una vegada a París té d'entrada un romance amb Louis Garrel, que això no li fa mal a ningú, i després rep una mala notícia de nivell mèdic, llàstima que el doctor Pedrós hagi marxat, però que es combina amb dues històries més paral·leles, la d'una model que intenta triomfar a les passarel·les i la d'una maquilladora perruquera que treballa entre bastidors, però que en realitat és escriptora i ha estat preparant una sèrie de narracions i d'investigacions al voltant d'aquesta
1: pel·li. I a partir d'aquí, d'aquesta nova pel·li de l'Angelina Jolie, tu et vols fixar en la seva
8: figura,
1: que té una presència absolutament magnètica, que, vaja, que es fa difícil d'ignorar, però que tu detectes que la seva llum s'ha anat apagant una mica en els últims anys.
8: Sí, sí, s'ha anat apagant. No
1: des sabem... de la separació amb el Brad Pitt.
8: Sobretot des de la separació del Brad Pitt, que és, ja ho hem comentat aquí d'altres vegades, no? Sembla que si Hollywood ha hagut de prendre partit per algun dels dos en la separació, en els divorcis, això que passa, que els amics han d'anar amb l'un o amb l'altre, doncs aquí el que ha guanyat és Brad Pitt, i se suposa que és el que la valia. La valia ja no només en l'arrencada de la relació, sinó en el final, no? Doncs sí, llavors, parlem.
1: La valia, no? Per la gent que ara mateix estigui dient, per què? Per què la valia el Brad Pitt?
8: Doncs, pel que sembla, perquè tot això està dintre de judicis i Brad Pitt va abusar verbalment i físicament dels seus fills en un vol en el seu jet privat. Doncs va haver-hi una sèrie d'amenaces físiques que va desencadenar tota la ruptura i tot el divorci.
1: És que no és menor. No estem parlant de... No, mira, no, li va posar les banyes, no.
8: No, i a més, dels sis fills que tenien en comú, tres adoptats que compartien i tres naturals, doncs la majoria han pres partit per Angelina i fins i tot s'han arribat a canviar el cognom. És a dir, que aquí hi ha tela. Però, en canvi, Brad Pitt, doncs, se'n surt sempre... Sense cap mena d'ataca i sense cap mena de problema de la situació.
1: I estem parlant d'una actriu que, a més a més, és
8: pràcticament de
1: filla de Hollywood, del John Boyd.
8: És realesa de Hollywood perquè el seu pare és John Boyd, que és un actor que està connectat ara mateix amb la dreta i tot el sector polític més proper a Trump.
1: Ah, sí?
8: Sí, és un dels fans absoluts de Trump. No han tingut mai una bona relació, Angelina Jolie i John Boyd, de fet, per això es diu Jolie en comptes de Boyd, perquè pren el cognom de la seva mare. Però clar, Angelina Jolie és realesa de Hollywood, tot i que en el seu començament, doncs, per exemple, va començar fent de stripper en un dels videoclips de Rolling Stones, va passar per fent de secundària, però arriba un paper l'any 1999 al costat de Winona Ryder, que era la protagonista de la pel·lícula, però que li dona la fama i li dona l'Oscar. És Innocencia Interrumpida.
10: Venga, da un paso más y me clavo esto en la aorta.
12: Lisa, la aorta está en el pecho.
8: És el paper que la posa en el mapa. Sí, la posa en el mapa i havia fet algunes coses. Per exemple, no sé si recordeu, si sou de la meva quinta, segurament sí, finals dels 90 hi havia una cosa que estava molt de moda, que eren els thrillers. Els thrillers amb assassins psicòpates que col·leccionaven víctimes. Doncs ella, amb Denzel Washington, protagonitza El col·leccionista de huesos, amb Antonio Banderas, Pecado original. Són thrillers amb una certa càrrega eròtica, doncs que ella triomfava, però Angelina Jolie, fins en aquells moments, fins a Innocencia Interrumpida, doncs no era més que una...
1: Que la filla d'A, no?
8: Sí, i fins i tot tampoc no era massa coneguda pel canvi de cognom, no? Però a partir d'Innocencia Interrumpida, Angelina Jolie guanya l'Oscar i a partir d'aquí despunta. Però sobretot gràcies a... Bueno, quan recull l'Oscar, per exemple, li dona les gràcies al seu pare. Tenim el tall del discurs de l'Angelina Jolie.
13: And the Oscar goes to... Angelina Jolie.
8: Amb el James Coburn donant l'Oscar, que és molt divertit perquè arranca a la presentació dient que està molt content, molt agraït d'estar a sobre de l'escenari perquè hi ha aquestes cinc dones talentoses, fantàstiques i molt sexis, que no sé si avui a l'entrega dels Oscars ho dirien, però Angelina Jolie el que fa és agrair el premi al seu germà, sobretot, que va ser una miqueta disturbing, i després amb els seus pares. I a partir d'aquí, Angelina Jolie despunta, i despunta sobretot gràcies a una adaptació de videojocs.
14: Nacida entre riquezas.
15: Ahora el futuro es tuyo, Lara. El ojo que todo lo ve.
14: Preparada por la élite.
1: Tomb Raider. En el paper de Lara Croft.
8: Lara Croft, sí, que semblava feta, doncs, dibuixada expressament per aquest paper, doncs és el blockbuster que li dona aquesta aura a la taquilla, que la converteix en un sex symbol brutal, és la personalitat de començaments dels 2000. Hauríem de fer un recompte, però jo no sé la quantitat de portades que li vam dedicar a Angelina Jolie a Fotogrames.
1: I aquí va haver també un component de sexualització, no?, del personatge.
8: Sí, bueno, a veure, Lara Croft, ja el personatge de videojoc és completament sexualitzat,
1: sí, per això.
8: Aquí, en aquest cas, el que hi ha és l'explotació d'un... Clar, és que jo m'imagino qui jugava a Tomb Raider. Hi havia moltes nenes que jugaven a Tomb Raider?
1: Segur que no.
8: Segur que no. Doncs aquí el que es fa és convertir, doncs agafar aquesta figura del món virtual que ja presentava aquesta sexualització que apuntes i donar-li la cara i les formes en pantalla de la sex symbol del principi de segle.
1: I després arriba un altre punt d'inflexió.
16: Cielo,
17: este verano... El amor...
18: ¿Sigues vivo, amor mío?
17: Se vuelve letal.
8: Senyor i senyora Smith és una pel·lícula del Doug Liman, que és la que junta a Brad Pitt i Angelina Jolie, i a partir de la qual doncs, neix la relació. Abans havia fet d'altres grans produccions. Per exemple, hi ha una producció de l'Oliver Stone amb el Colin Farrell que es diu Alejandro Magno, en la que ella fa de mare del Colin Farrell, que hi ha una relació incestuosa entre els dos, que passarà a la història per la perruca rossa de Colin Farrell i que és... Ara parlàvem abans d'entrar a estudi de les possibles inexactituds històriques de l'Odissea.
1: Sí?
8: Jo us convido que mireu a l'Alejandro Magno de l'Oliver Stone per buscar-ne més encara d'inexactituds. Però sí, Angelina Jolie en aquest moment ja passa a una altra dimensió. Juntament amb Brad Pitt es converteixen en Brangelina. I Brangelina és la marca que defineix Hollywood a partir del 2006, que és quan es confirma la seva relació, fins al 2016, que és quan es tanca la parella i es produeix el divorci.
1: Brad Pitt, que venia d'estar amb un altre gran, que és Jennifer Aniston.
8: Estaven junts en el rodatge de Senyor i Senyora Smith. Angelina Jolie va dir, per activa i per passiva, que ella no va tirar-li els trastos a Brad Pitt durant el rodatge. Que venint d'on venia, perquè el seu pare va enganyar la seva mare i la va deixar, mai podria fixar-se en un home que abandona i deixa la seva dona. El cas és que després de Senyor i Senyora Smith, la parella es constitueix com això realesa de Hollywood, són tots els estan mirant, Brangelina comencen a tenir fills, a adoptar-ne, que ara recordo per exemple que per el naixement de Shiloh, que és la seva primera filla,
1: sí,
8: van haver d'anar a Namíbia per fugir dels paparazzi, val? I que van vendre les exclusives de les fotografies tant de Namíbia, de Shiloh com la dels bessons després, per unes absolutes milionades que van destinar tots els beneficis a UNICEF i a entitats benèfiques a partir de la fundació que tenia en Jolie Pitt. Però clar, estàvem parlant d'una sèrie d'un altre nivell, estàvem parlant d'Elizabeth Taylor i Richard Burton, estem parlant d'una... tothom sabia qui eren Brad Pitt i Angelina Jolie, que estiguessin plegats, que estiguessin junts, donava encara més aura, més magnetisme a la parella. El que passa és que d'una banda Brad Pitt va continuar treballant i a més combinant pel·lícules de gran blockbusters i
1: sí,
8: gran pressupost amb pel·lícules més autorals i més d'autor, i en canvi Angelina Jolie doncs arriba un moment en què la seva carrera s'enfosqueix. Tot i que és també molt paradoxal, perquè mentre agafa aquesta imatge de dolenta, perquè si algú va carregar les culpes de la ruptura entre Jennifer Aniston i Brad Pitt va ser ella...
1: Sempre la dona la dolenta, clar. Sí,
8: la pel·lícula més exitosa de la carrera de Jolie és precisament interpretant a una dolenta.
16: Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte.
8: Malèfica, que clar, a veure, li dona la volta, eh? Estem explicant per què són dolents els personatges, és com aquesta corrent dels últims 10 anys que el que fan és explicar els villanos amb el Joker.
1: Com el Joker, exacte.
8: Doncs aquí Angelina Jolie és malèfica, després va fer una seqüela i ara n'està preparant una tercera part, veurem.
1: Ah.
8: Però aquest acostament al cinema de gran espectacle i buscant la taquilla funciona amb Malèfica. No li funciona amb The Eternals, que és segurament la pel·lícula més fluixa de la trentena de pel·lícules que ha produït Marvel, i on Angelina Jolie semblava que havia d'entrar en peu fort a dintre de l'univers cinematogràfic de la Casa de les Idees, però no. I fins aquí, que bé, doncs fixem-nos, és que Angelina Jolie en els darrers 3 anys ha fet 2 pel·lícules, Maria Callas, i aquesta que arriba ara i que va passar pel Festival de Sant Sebastià sense massa pena ni glòria.
1: Sense pena ni glòria.
8: Per completistes, la gent que va créixer a començaments del segle XX adorant Angelina Jolie, doncs anirà a veure-la perquè...
1: Sí.
8: Perquè no deixa de ser una estrella.
1: Però és bèstia, aquesta caiguda al pou després d'una separació absolutament traumàtica amb algú que està brillant i que segueix triomfant i que...
8: I que tenen tots dos un magnetisme. Jo estava... Recordo, això ja és, el 2004 va venir Angelina Jolie al Fòrum de les Cultures,
1: sí,
8: i estava treballant al Departament de Premsa, i la seva arribada va ser, bueno, com si arribessin als Beatles, va ser fantàstic.
1: Bogeria, no?
8: Bogeria absoluta, estava en el moment més alt. Clar, 20 anys després, ara mateix, és una altra cosa.
1: I parlàvem abans de videojocs amb Tomb Raider, doncs resulta que aquest divendres arriba la segona part de l'adaptació de Mortal Kombat.
18: ¿Queréis saber qué te convierte en un héroe? No és el destino.
8: Clar, parlem de la relació complicada i conflictiva entre cinema i videojocs. Pensem que el primer videojoc que s'adapta no és massa triomfant, que és el primer Super Mario Bros. A l'any 93, és a dir, és un desastre. Però aquí tenim una pel·lícula que és, no enganya, som hòsties i lluites i no hi ha cap mena d'argument, i tenim en Cal Urban, que és el protagonista de The Boys, amb un personatge que ve, en Johnny Cage, és una miqueta així, un ex-guerrer, un ex-lluitador molt, molt meta, que farà gràcia a la gent que coneix el videojoc i a la gent que li agraden aquesta mena de pel·lícules. Si busqueu profunditat de personatges, no hi aneu.
1: I on hem d'anar?
8: On hem d'anar a veure... Clar, aquest cap de setmana s'estrenen dues pel·lícules. Sí, també, en connexió amb videojoc, em recomano una a nivell familiar, que és Las Ovejas Detectives.
19: Hemos encontrado a George tirado en la hierba y no se mueve.
1: Clar, amb aquest títol, no sé jo.
8: És un cruce entre no gaire... Dice el cerdito valiente y no apuñales por la espalda, però sí que son los asesinatos en el edificio. I resulta que el guionista d'aquesta pel·lícula és el mateix que el creador de The Last of Us.
1: Carai.
8: Vale? Craig Mazin, que també és el creador de Chernobyl. Què fa aquest senyor darrere d'una pel·lícula on unes ovelles investiguen l'assassinat del seu pastor?
1: Què fa?
8: Doncs, crea una pel·lícula familiar, tothom té hipoteques per pagar, suposo. I després, la gran pel·lícula que arriba aquest cap de setmana, però que és també Café para los Cafeteros, és la gran triomfadora del Festival de Màlaga, és Yo no moriré de amor.
1: I, escolta'm, fem un petit repàs d'altres grans pel·lis de videojocs, ja que hi érem.
8: Endavant, vinga. Doncs, parlàvem de Super Mario Bros., parlàvem de... Però és que parlem de bones. Per exemple, Silent Hill. Silent Hill és una saga de videojocs que ha tingut bastanta sort a la seva arribada als cinemes.
20: A veces cuando te duermes te vas a dar un paseo y algunas veces hablas de un sitio.
21: No me acuerdo.
20: Por eso vamos a ir. Para que te acuerdes.
8: Vale, i després, doncs, clar, Silent... ens hem concentrat en pel·lícules que ara tornaran. Per exemple, ja no serà cartelleres, perquè es va estrenar fa 5-6 setmanes, Return to Silent Hill és un videojoc així de terror, perquè són els que més funcionen, els jocs, videojocs de terror passats al cinema. Una saga que ha tingut molt èxit tant en videojocs com en la gran pantalla és Resident Evil.
22: Hola. He tenido un problemilla en la carretera.
8: I aquí tenim el tràiler de la nova entrega que ve amb el segell del director de Weapons, que arriba al setembre, és a dir, que tenim un reset, un reboot de Resident Evil, que si no recordes són aquestes bèsties zombies produïts perquè hi ha una empresa que es dedica a fer experiments a l'Umbrella Corporation i que durant molts anys ha estat encapçalada per Mila Jovovich. Ara tornarà d'aquesta manera. I després, clar, és que... terror y cops y barallas. Street Fighter.
23: Buenas noticias, gente. Hemos reunido a los mejores luchadores del mundo.
8: Si recordeu, la primera entrega tenia entre els seus actors a la Kylie Minogue i el Raúl Julia, que va guanyar... Bueno, és el pare, el Gómez Adams de la saga original. I també hi havia Jean-Claude Van Damme per allà al mig.
1: Home, val,
8: en aquesta aquí ja és Jason Momoa. Doncs això també arribarà a la tardor i promet una relació així més de fans.
1: Ara sí, per acabar les recomanacions, ens deies Yo no moriré de amor.
24: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
1: De què va?
8: Doncs mira, és la història d'una família de dues noies amb el seu pare i la seva mare doncs està en un procés de demència d'Alzheimer, i és com les dues filles i el pare doncs viuen aquesta malaltia i com cuiden a la seva mare. És una pel·lícula que es va veure al Festival de Màlaga i va arrasar.
1: Espanyola.
8: Estem parlant d'una de les pel·lícules independents espanyoles que segurament anirem arrossegant durant tota la temporada i que l'any que ve als Goya doncs apunteu el nom, per exemple, de Júlia Mascort, que és la protagonista, i pel Goya Revelació, que és una actriu catalana que hem vist a sèries de TV3 però que aquí fa un paper, i va guanyar el Premi Millor Actriu a Màlaga. També hi ha la Laura Weismar, però també hi ha també el Tomàs de l'Estal, que és un d'aquests secundaris hem vist centenars de vegades al cinema espanyol.
1: Que et sona, no? Que el veus i dius, ah, mira aquest.
8: I que aquí té un paper, doncs, que també va guanyar el paper a millor secundari a Màlaga. És una pel·lícula, una primera pel·lícula d'una directora, Marta Matute, que havia treballat, havia fet fins ara curtmetratges, però que ara es posa de llarg amb una història que és molt crua, molt ben explicada i que fa pensar.
1: I vens amb una altra recomanació.
8: Sí, perquè no deixa de ser... A veure, ahir es van complir 125 anys del naixement d'una de les grans estrelles. Parlàvem de l'Angelina Jolie, doncs una de les grans estrelles de la història de Hollywood, Gary Cooper. Llavors, Hi ha moltíssimes pel·lícules. Si no heu vist cap pel·lícula de Gary Cooper, jo us recomano que rescateu el catàleg de Filmin i mireu aquesta pel·lícula.
2: ¿Por dónde empezamos, profesor? Esta es la primera vez que alguien escarba en mi cerebro.
8: Parlàvem abans de Malèfica, que és aquesta versió de la... Quin era? La Ventafocs? No, la Cenicienta.
1: Era la Bella Dorment.
8: La Bella Dorment.
1: La Malèfica
8: perdó,
1: és la Bella Dorment. Aquí. La Cenicienta sí que és la Ventafocs en català, exacte. Però la Malèfica és la dolenta, la villana doncs, de la Bella Dorment.
8: Se m'ha fet fatal. Doncs aquí tenim una versió dirigida per Howard Hawks al revés de Blancanieves i los Siete Enanitos, amb Gary Cooper i Bàrbara Stanwyck.
1: Meravellosa, s'haurà de mirar. Roger Salvans, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
1: Que vagi bé el cap de setmana. Adéu. Bon, adéu.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: I així hem arribat a les 10 del matí. Actualitzem les notícies més destacades amb la Gisela. Gisela Rodríguez, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. L'hostessa ingressada en un hospital d'Amsterdam amb símptomes compatibles amb l'antivirus ha donat negatiu. La treballadora va viatjar amb una de les dones que posteriorment va morir per la malaltia. És la bona notícia. De l'altra, però, hi ha un tercer ciutadà britànic amb símptomes compatibles amb l'antivirus. És un pacient que està en una illa remota de l'Atlàntic on va fer escala l'Ondius, el vaixell que navegava rumb a les Canàries. Guillem Favó.
3: Mentrestant, avui el govern coordinarà amb diversos països el dispositiu de repatriació del passatge. No atracaran al port de Tenerife, sinó que fondejaran les costes canàries. Des d'allà s'evacuaran els passatgers amb llanxes i se'ls traslladarà a l'aeroport. Els espanyols seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per passar-hi la quarantena. Avui aquest centre reunirà els seus treballadors per explicar-los quin serà el protocol.
2: De fet, d'aquest confinament, d'aquesta quarantena, n'hem parlat aquí a Catalunya. El govern espanyol podrà obligar els 14 ciutadans a confinar-se, segons ha aclarit el doctor Josep Maria Jansà a l'Aquí Catalunya.
4: El que cal esperar és que la gent la compleixi sense que s'hagi d'aplicar la llei, no? És a dir, la Llei General de Sanitat ja de l'any 1986 ja preveia en termes sobretot de sanitat exterior i per la coordinació d'alertes transfrontereres que en determinades situacions es puguin imposar quarantenes per evitar els contagis.
2: Això mentre l'epidemiòleg Manel Cervantes ha criticat els protocols per als passatgers del creuer Ondius.
3: Per a Cervantes la prioritat ha de ser atendre els malalts.
5: Tinguin la nacionalitat que tinguin, siguin passatgers o siguin filipins tripulants. Mm-hmm. O sigui, és evident que en aquest moment on hi ha un hospital en condicions és a Les Palmes. Tot això que s'està liant no ho entenc. I de l'Hospital Militar, per cert.
3: Els passatgers que romanen al creuer estan asimptomàtics, sense símptomes, però poden contagiar la malaltia si l'estan incubant. Per a Cervantes val un confinament en un hospital, però també en un hotel. Segons el responsable de la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, ells poden rebre els 5 catalans a bord i ho faran si s'acaba decidint així.
2: I el president Salvador Illa assegura que desconeixia que agents dels Mossos d'Esquadra s'anaven a infiltrar en assemblees de docents a pocs dies de les noves jornades de vaga i ha assegurat que confia en el paper de la policia. Xavier Balló.
6: En una entrevista a l'Hoy por Hoy de la cadena SER, Illa ha transmès la seva confiança en els Mossos, en que hauran actuat correctament, i ha derivat a la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè doni les explicacions pertinents davant de tota l'oposició que considera inacceptable aquest moviment policial.
7: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza y, por descontado, mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y hay respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo, pero de esta actuación concreta, lógicamente, ni de muchas otras no tengo conocimiento, ni tengo que tener conocimiento.
6: I ha tornat a assegurar que tenen la mà estesa amb els sindicats de professors, però que l'acord que van fer ja és el millor que s'ha fet mai.
2: Gràcies, Xavi. De fet, per aquest programa hi ha passat la Maria de la Fuente, ella és portador d'USTEC i era en la reunió amb les infiltrades.
8: Aleshores, clar, vam veure dues persones que prenien molta nota, que no participaven en res i que sí que tenien una actitud més d'escolta que de participació, per dir-ho d'alguna manera.
2: I avui a partir de les 7 de la tarda es poden demanar les entrades per anar a l'acte que el Papa Lleó XIV farà a l'estadi de Montjuïc el 9 de juny.
3: Per fer-ho cal accedir al web Alça la Mirada sobre la visita papal i sol·licitar-les. Com a màxim se'n podran demanar 4 per persona. Seran gratuïtes i nominals. Les invitacions s'enviaran dies abans de l'acte. S'hi podrà entrar a menjar i una ampolla de plàstic tou de mig litre sense tap.
2: I avui és l'últim dia de gratuïtat al servei de Rodalies. A partir de demà ja s'haurà de pagar.
3: Durant 3 mesos i mig, circular amb tren a Catalunya ha estat gratuït com a compensació pel servei, els retards, les obres, la reducció de velocitat, tot plegat després de la crisi arran de l'accident mortal de Gelida. El govern va dir que seria sense cost fins que es tornés a la normalitat i ara, no sempre aquesta paraula, però sí que els serveis, assegura el govern català, estan al 96%.
1: Te n'has anat enrere, Gisela.
2: M'ha anat molt enrere, 22 anys enrere, perquè, clar, sentim aquesta cançó i pensem en Joan Clos.
1: Jo penso en Joan Clos i la seva panxolina.
2: Exacte, perquè avui fa 22 anys que va començar el Fòrum de les Cultures. Un fòrum que, entre els records que ens deixes, aquesta Maria Caipirinha i, com dèiem ara amb la Marina, aquest alcalde de Barcelona ballant dalt de l'autobús. El fòrum, que va ser una idea de Pasqual Maragall, que va transformar el tram final de la Diagonal, que va rebre moltes crítiques perquè es va considerar un projecte que promovia l'especulació, i recordem, no, que era allò com si havia de ser com uns Jocs Olímpics, no, i que s'havien d'anar repetint, però bé, finalment només se'n van fer 3 edicions.
1: No va acabar res, allò, però vaja, mira, espai de festivals ara, el fòrum, l'aprofitant.
2: Sí, ara que estava avui, tu vas arribar a dinar, tu, Marina?
1: No, al fòrum de les cultures no, jo vaig anar a la rua del Carlinhos Brown.
2: Jo vaig anar al fòrum de les cultures, que me'n recordo que t'acreditaven i a més et regalaven 3 entrades per anar-hi 3 dies, però bé, amunt ja va haver prou.
1: Ah, no, potser sí que hi havia pavellons, no?
2: Sí, hi havia pavellons, hi havia els guerrers de Xuan o Xuan, aquells de terracota, sí, era...
1: No tornaran.
2: No tornaran.
1: Gisela, gràcies. Bon cap de setmana. Adéu.
0: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar de divendres, avui amb l'Edgarita, la Imma Sust, i de seguida s'afegirà a nosaltres la Lorena Vázquez, la Mamarazzi. Què tal? Bon dia, senyors i senyora.
9: Hola, bon dia.
10: Bon dia.
9: Molt bé, molt bé, molt a gust. Millor que amb braços, com sempre, aquí.
1: Sí, millor que amb braços, clar, sí. No sabia aquesta expressió.
9: Sí, és que m'agrada molt venir aquí a l'Aquí Catalunya, ja ho saps. Sí, és que la gent es pensa que això ho dic...
1: Però
9: ho
1: dius així com a, la defensiva, no?
9: No, ho dic perquè molta gent...
10: Que t'han dit res, Edgar,
9: no,
10: que t'han dit res.
9: És que molta gent es pensa que és broma i això em molesta, perquè sempre dic, jo vaig a l'Aquí Catalunya i estic millor que... Buah, i la gent em diu, no, ho dius amb broma. No, estic millor que amb braços.
1: I per què vas a dir broma? Perquè no caiem bé o què?
9: No,
10: s'està ficant ara un jardí, sí. Perdona que t'ho digui, eh?
9: Vale, pues vinga, surt.
1: El treus tu, Imma.
10: T'he de dir que jo estic una mica empanada avui, eh? Estic una mica empanada perquè me'n vaig de viatge aviat, no diré quan, perquè ja saps que jo a les xarxes socials m'invento la meva vida, o sigui, la posposo.
1: Perquè no vinguin els cacos sempre, a robar-te a casa.
10: Sempre dic que estic en un lloc quan estic en un altre, o sigui, no us fieu mai de mi, eh? Quan jo dic que estic veient aquesta obra de teatre, doncs igual l'he vist fa un mes, sóc així, val? Però me'n vaig de viatge i estic molt estressada. Mm-hmm. Jo no sé si vosaltres us estresseu quan aneu de viatge llarg, eh? Un viatge llarg, fora, als Estats Units...
9: Sempre, i no dormo.
10: Hòstia, una angoixa, tio. Porto 2 dies amb un neguit, amb la casa plena de bosses, de maletes, vaig anar al xino i em vaig comprar... Ai, al xino, perdó, vaig anar al bazar. I vaig comprar bossetes d'aquelles per empaquetar... A més, als Estats Units, que doneu-me el rotllo, perquè dius, em posaran el quartito. Saps aquell quartito que et posen? Estic molta angoixa, de veritat.
1: Algo que declarar,
10: sí,
1: senyora.
10: Sí, sí, sí.
1: No,
10: i a més,
1: no sé per què ho dic en castellà, perquè no ho diré en castellà.
10: Vaig amb una amic que té un cognom molt comú.
9: No
10: vaig amb una amic que té un cognom molt comú i ja m'ha dit, hem d'agafar 2 avions, i m'ha dit, el segon necessitem 5 hores perquè m'hi posaran segur en el quartito, perquè sempre m'hi posen.
1: Ah, sí,
10: diu,
1: eh?
10: Per tant, haurem de buscar un lloc a l'aeroport, de mira, espera'm aquí. T'he de dir, us he de dir, que pago molts més diners només per anar amb el meu amic. De l'angoixa que em dóna a mi anar de viatge sola amb avió.
1: Ah, sí, eh? No et feia d'aquesta pasta, Imma.
10: Sí, sí, a més, els avions em fan molta angoixa, molt respecte.
1: Però pel fet de volar o...?
10: No, la moguda en general. A veure, puc anar-me'n a Roma i no em passa... tranquil·la, he anat a Canàries. Però als Estats Units, que hi ha tot aquell jaleo per entrar... Li vaig dir, mira, m'és igual, vinc amb tu, encara que em costi més el bitllet, però jo sola no vaig. I ella, el meu amic, està feliç perquè diu, ai, que bé, me cuidaràs quan estigui al quartito, eh? Perquè no, ja si sabem que acabarem allà.
9: Si ell va al quartito, jo...
10: És molt important saber triar bé la persona amb la que viatges.
1: Oh, i tant, oh, i tant, no? Perquè sí. No tothom serveix per això.
10: I no és el mateix viatjar que anar de vacances. Això també és important. O sigui, anar de vacances és tirar-te a un hotel i dius, pensar amb qui vulguis, total... Pff.
1: O no, eh? Perquè al final grans amistats s'han troncat perquè has decidit fer un viatge amb una altra parella, per exemple.
10: Sí, però un viatge, això t'estic dient. Clar. Un viatge és una cosa, vacances és una altra.
1: Sí,
10: si apalancar-te en una casa a Menorca 3 setmanes, què pot passar malament?
1: Que has de compassar els ritmes de l'hora de menjar...
10: No,
1: de,
10: però
1: has de tenir prou confiança per dir... Escolta,
10: però si tu estàs en una casa, passes de tot. Jo vaig a l'hora que vull, menjo el que vull, a mi no m'emprenyis. En canvi, quan vas de viatge, has de fer ruta. Jo vaig així, jo crec que els viatges són ruta. Jo vaig a fer ruta per als Estats Units, val? Per tant, estaré tot el dia amb una persona, amb un cotxe, amb un llamall, decidint les coses...
1: Qui planifica?
10: Jo. I ell. Per què? Doncs perquè improvisem. I per això crec que és una bona persona per mi.
1: Yeah.
10: Perquè improvisem.
1: Perquè no tenim ni un... els dos us agrada fer-ho.
10: Tenim a l'hotel del principi i a l'hotel del final. Bueno, tinc, perquè ell està allà treballant. Vull dir, va a treballar. I té una setmana de vacances. Llavors jo vaig una mica abans... I una mica després. I la setmana de vacances és el nostre viatge, que anem amb cotxe, tal i qual i pasqual, no? I per això dic que vaig abans, pago més, però prefereixo anar tranquil·la, arribar, estar 3 dies a l'hotel sola, fer-me les meves coses, les meves piscines, les meves alegries. Però el primer problema, jo us ho dic ara, si voleu saber amb qui viatjar, arriba quan arribes a l'aeroport. A l'aeroport ja veus si això anirà bé o no. O sigui, ja veus, si la gent arriba a l'hora, per començar... o la gent arriba tard. Jo a un aeroport arribo 3 hores abans, sempre.
1: Que això també estressa, eh? A mi no, aquest, aquest a tipus de persones m'estressen.
10: Pues perdona, a mi m'estressa el que arriba tard, perdoneu. No, què vol dir?
1: És igual d'impuntual el que arriba massa d'hora que el que arriba tard.
10: No, no, no. Jo no puc amb el que arriba tard, de jo l'agafaré amb el vol. Dius, oh no, sisplau.
9: Però que et miren el bitllet i et diu, no, això és de demà, senyora.
10: Sí, ja pot ser. No, però és veritat, eh? A mi m'angoixa molt i necessito anar amb algú histèric com jo, en aquest sentit.
1: Totes les persones que, a més a més, ho deu portar tot imprès, que no et serveix portar el bitllet al mòbil, no?
10: Tot imprès, tot imprès, i tots els documents fotocopiats i repetits a la maleta que facturo i a la que no. Igual que els medicaments, tot repetit. Home, per favor, tranquimacines por duplicau.
1: Immersos 250 anys.
10: Clar que sí. Escolta, i després el tema de la maleta. Si factures la maleta, si no factures la maleta, si portes una maleta massa gran, jo sempre li dic al meu company, companya de viatge, tu porta la maleta que vulguis, jo no la penso carregar. Ja t'ho dic ara. O sigui, jo vaig amb la meva motxileta...
1: Tu factures?
10: No. Jo vaig amb la meva motxileta i tot a dintre. I si tu vas carregat, això ho carregaràs tu durant tot el viatge. Jo no penso carregar que perquè,
1: però llavors vol
10: perquè
1: dir que,
10: és un clàssic, això.
1: Vol dir que
10: això.
1: Factures la maleta.
10: No, no, no. Jo porto una motxilla sobre tot amb mi.
1: Només viatges
10: sí,
1: amb una motxilla?
10: Intento, intento.
1: Molt bé. No, no, està bé, està bé. Jo sóc de les militants de portar-ho tot a sobre.
10: El que sí, passa sí, sí. Que...
1: De no esperar després a la cinta.
10: Soc, amic, soc la típica porculera que abans de pujar a l'avió li dic al meu amic, el moment de ser-t'hi cap a la teva maleta
9: sí,
10: que factures.
9: Sí, això també faig.
10: Que això és un clàssic, també. Però bueno, el tema és no carregar més del compte. Llavors jo que tinc l'escala fotuda, el que no faré és carregar la teva maleta, no. Perquè tu t'has donat per portar-ne 3, val? I a mi això em va passar una vegada que vaig anar a Tailàndia fa molts anys, i com que jo em desoriento a l'Eixample, no m'agrada viatjar sola, perquè aquest és un altre tema. Viatjar sol o acompanyat? Hi ha gent que li encanta viatjar sol, i jo ho respecto i ho trobo meravellós, però jo sóc incapaç, perquè m'agrada compartir. O sigui, jo puc estar sola en un balneari, això sí. Balneari sola, vamos, feliç durant més. Però viatjar, fer rutes, veure museus, veure concerts, veure coses que faig jo allà, en aquell país, sola, si m'agafa una tristor que no es pot aguantar. Però ara sou d'acompanyats o sols?
1: Jo, depèn, depèn. Puc fer les dues coses, que depèn del tipus de viatge, molt, també, ara ho deies tu.
10: Clar,
9: sí. Jo mai sol. Mai,
10: mai
9: sol.
10: Eh?
9: I, de fet, mira, ara ja que estic, ja sóc grandet, ja puc dir, no m'agrada viatjar.
10: Mira, no m'agrada, pues això és un tabú, eh?
9: No m'agrada, no m'agrada viatjar, o sigui, vaig, sempre estic cansat. O sigui, el que parlava de vacances de 3 setmanes a Menorca m'agrada. El que no m'agrada és anar. Has de veure això, has de veure això, has de veure...
10: No, no, això és un perfil que no es pot aguantar, també t'ho dic. Clar, això depèn amb qui viatges.
1: Clar,
10: el que us
1: però
10: deia.
1: Està bé també saber-t'ho, perquè al final és veritat que hi ha una època de la vida que és com que s'espera de tu, no? Que siguis un aventurer, que t'agradin a llocs... Que...
9: A les 7 del matí, va, hem d'anar a veure una pedra de no sé quin. No vull veure
1: no
9: més pedres,
1: ganes,
9: ja he vist
1: no?
9: moltes pedres a la meva vida.
1: No, i que porto tota la temporada treballant, que tu vull descansar, que això també ens passa.
10: Jo això li dic al viatger, check. Aquest pesat que va, hem d'anar al museu, ara d'excursió, ara a veure una catedral, que dius, no em ratllis, deixa'm en pau. Jo sóc feliç en una terrassa veient la gent friki com passa, que sí. Per mi això és viatjar, entrar dintre de la ment. El que us deia, jo vaig anar a Tailàndia fa molts anys i com que em perdo, no trobava ningú que em volgués acompanyar. Doncs vaig posar un anunci, us ho juro que això és cert, a la llibreria Altair, que vaig dir, aquí hi haurà gent interessant. I vaig dir, algú em vol acompanyar a Tailàndia? I va aparèixer una noia que es deia Marta, que som amigues.
1: De debò?
10: Sí, sí, i ens vam anar juntes a Tailàndia, no ens coneixíem de res. La vaig citar a la botiga de Gràcia, on sí? treballava jo llavors, a Mantis.
1: Sí.
10: Va venir.
1: Però li va ser un càsting, perquè clar...
10: Vam anar a prendre algú, ens vam trobar en una festa, que hi havia un concert, ens vam fotre les dues allà, vaig veure que era, com jo, rotllo flow viajando, eh? No era check. Era flow de, ah, posem aquí, ah, posem allà. O sigui, vaig viatjar amb ella per Gràcia durant una nit i vaig dir, sí.
1: Has superat la prova,
10: has
1: no?
10: Has superat la prova i em va anar molt bé i, clar, vaig poder fer coses que a vegades amb un amic no es pot fer. Per exemple, bueno, ho faig, amb el meu amic aquest viatge ho faré, de dir a l'avió, a mi no m'emprenyis, jo vull finestra, tu vés-te'n al passadís o vés-te'n a una altra fila.
1: Ja,
10: per... O si agafem un autocar, tu davant i jo darrere, però jo vull estar a la finestra sempre.
1: Que això és el problema també quan viatges només amb una sola persona, que sigui molt absorbent, no? Que no puguis tenir els teus espais de repòs, clar, de descans, que, de silenci.
10: És que hi ha una norma d'or que el meu amic em va mirar i em va dir te voy a decir algo y no te enfades. Digo, no, te lo voy a decir yo antes. Habitaciones separadas.
1: Home, per favor.
10: Hombre, por favor, que som unes senyores ja que tenim una edat. Jo necessito arribar a la meva habitació, dormir, tirar-me els meus pets, m'entens? O sigui, estar tranquil·la i relaxada. I això s'hauria de fer amb les parelles, mira el que et dic. Però bueno, ja és un altre tema. Aquest,
1: Lorena Vázquez, què tal? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
1: S'acaba d'afegir a la taula la nostra mamarazzi. Estem parlant aquí de viatges... A tu t'agrada viatjar a l'aventura o al descans?
11: Doncs mira, directament et diria que ja no m'agrada viatjar.
10: Un altre, que no m'agrada viatjar. No.
11: Em sap greu, Saps què passa? Que per feina, durant 15 anys de la meva vida, viatjava cada setmana.
10: Clar, això no és fer vacances ni viatjar.
11: Pendent del telèfon i vaig aprofitar molts viatges de feina per fer turisme i ara porto uns anys que necessito com estar només, me'n vaig a Gijón, que és on està la meva família i estan els meus amics, està la mar de bé, i em dedico a viatjar per Astúries. Cada mes d'agost viatjo una mica per allà, però és veritat que m'he fet com una mica mandrosa. Faig viatges curts durant l'any, de caps de setmana, m'agrada pues, algun viatge per alguna capital europea, però fer coses molt curtetes, i m'he tornat molt mandrosa. No sé si és per l'edat o per què.
10: Jo crec que són que abans ens sentíem com obligats a viatjar, no? Arriba l'estiu, les vacances, hem sí. de fer alguna cosa, Jo crec que ara, si sorgeix una oportunitat, és com jo, ara tinc un amic que està allà als Estats Units i dic, oh, que guai, doncs vaig a veure't i de pas farem això i anirem aquí i anirem allà. Si sorgeix, si hi ha aquest flow, aquesta cosa que pots improvisar i que la vida te lleva, dius, meravella. Però si no, jo feia molt temps que no creuava el xarco.
11: Però és veritat que de vegades sentim aquesta pressió, no? Sí. Arriben les vacances sí. i diu, meu, on me'n vaig? No? I és veritat, jo mira, l'últim viatge que vaig fer ara fa 7 anys, viatge gran a l'estiu, em refereixo, me'n vaig anar a Nepal amb una ONG, que va ser una experiència xulíssima, i és veritat que després, suposo que també m'ha canviat una mica la vida, ara sóc autònoma, i ja no tinc un contracte.
10: Per això me'n vaig jo de vacances ara i no a l'estiu.
11: Exacte, i llavors és veritat que aquesta inestabilitat també fa que moltes vegades tinguis la sensació de, ai mare, i si gasto molt a l'estiu i després al setembre no m'arriba feina,
12: clar.
11: Que aquest és un altre tema també per plorar sense parar.
12: Però està bé, perquè segur que n'hi ha molts que ens estan escoltant que també ho són sí. d'autònoms, que a vegades tendim a parlar del repartiment del temps de la feina i de l'oci des del prisma de les persones assalariades, no?
11: És que la por amb la que convivim moltes vegades els autònoms de ara tinc feina però no sé quina feina tindré d'aquí 2 setmanes, que a més és real, absolutament. Vull dir, a mi moltes vegades em trobo gent al metro, al bus, em diuen, ai, que guai, perquè tens molta feina. I jo sempre dic, sí, ara sí, però no sé demà. Quina feina tindré la setmana vinent.
12: I segurament acumules la feina per aquesta incertesa, també.
11: Home, clar, evidentment.
12: Agafa, que després ja veurem.
11: Agafes tot el que t'arriba, no?
12: De fet,
11: vius amb un estrès impressionant.
12: Per això, la tenim aquí a Catalunya.
10: Diu que sí a tot, apunteu. Diu que sí a tot.
11: Sí, pues mira, he de dir que aquí a Catalunya he estat, crec que amb tots els presentadors dels últims 10 anys,
12: Sí, des del Cuní.
11: Exacte. I estic encantadíssima, però alguna vegada s'ha de dir que no.
12: Sí, sí.
10: I tant.
11: I és veritat que quan tens aquesta sensació de que tothom se'n va de viatge, ai, pues, molts amics meus, no? Tailàndia, Nova York, sí. Maldives, jo què sé, Berlín, m'és igual. Però sí que és veritat que de vegades dir que no viatges encara ens fa sentir com una mica, no? Outsiders, no?
10: Sí, bueno, és la nena petita que sale, coge el mando i diu, ui, eres una marginadita, no vas a ningú lado.
12: I ara parlava la Lorena dels diners. Els diners també són tot
10: home,
12: un què a l'hora de viatjar.
10: Els diners, el menjar i el cotxe són 3 coses puntals en un viatge. O sigui, tu no pots viatjar ni amb un rata ni amb una persona que passa de tot, perquè llavors la lies. Has de viatjar amb algú que tingui el teu nivell adquisitiu. Exactament el mateix. I a vegades els amics, doncs hi ha èpoques, el que deies tu, jo també soc autònoma, hi ha èpoques que tinc més pasta i èpoques que en tinc menys. Jo amb això soc molt bona. Que tinc, gasto. Que no tinc, no gasto. Si no hi ha massa, No, però vull dir, que no és que sigui rata, és que m'organitzo, llavors, si no cal, i ara tinc un bon calaix, i llavors he dit, vamonos, por todo lo alto, perquè vaig amb un col·lega que gasta molt, que ja el conec. Vale? I dius, no passa res. Després el carnet de conduir. Les persones adultes tenim carnet de conduir. Si no viatgem amb nens, no viatgem amb persones que no tenen carnet de conduir. Perquè si no, et convertiràs en el xòfer del viatge i serà un rotllo, perquè dius, a mi m'encanta conduir, però no tota l'estona.
11: I t'encanta conduir, però t'agradarà veure una copa de vi, no? Clar, quan surts a sopar, a dinar...
10: I m'agrada pensar que si em trenco el peu pot conduir una altra persona.
11: Exacte.
10: O sigui, aquesta responsabilitat de ser tu només la que condueix, dius, no m'agrada.
12: Digues que sí.
10: I després el menjar. Per mi el menjar és molt important. O sigui, jo viatjar en un lloc on el menjar no m'agrada o no té cap gràcia, no sé què dir-te. M'agrada menjar i gaudir. Aquests viatgers, aquests companys de viatge que diuen, bueno, fem un bocata i ja està. Dius, no, bocata no. Estem a Roma.
12: A mi, el bufet a l'esmorzar...
10: Ens hem a fotre una pasta de carbonara. Què ho diu, bocata?
9: O sigui, que em cridi l'atenció.
10: Jo per mi viatjar és menjar... I gaudir de l'ambient i de les coses. I si m'he de perdre 50 museus o 50 catedrals, me les perdo. Si
12: Edgar,
10: no passa res.
12: A tu què t'ha fet pensar aquesta setmana?
9: Doncs, com és normal, el tema de l'antivirus.
10: Oi.
9: Però ja
12: parlant
9: no,
12: de viatjar.
9: Sí, clar, ja no des d'una part que, jo sé, em té preocupat, gairebé com a tota la població, una mica menys, una mica més. El meu és més perquè ara els meus col·legues negacionistes de les vacunes surten una altra vegada. Saps? Tothom té un col·lega que et diu t'estan fotent merda al cos, no sé què, i el tio porta sortint 20 anys de festa i ja sabem que, bueno, el que sigui.
12: Tothom el té, eh? Vosaltres el teniu, aquest amic o amiga,
9: sí,
12: oi?
9: Sí.
12: El teniu. Sí.
9: De fet, sóc jo, t'imagines?
11: I normalment t'he de dir que sorprendrien els noms, eh?
9: Sí, no? Clar.
10: I després hi ha un perfil nou, que és el que es va vacunar l'última vegada i diu, aquest cop no, eh?
11: Ja, no, sí.
9: No, a mi no. Clar, jo no és que sigui un boig de la ciència, perquè més que res procuro no opinar del que no tinc ni idea. Però jo he de defensar les vacunes i ara
12: no,
9: tu.
12: No és veritat, Edgar, no menteixis.
9: Per què?
12: Que no procures opinar del que no tens
9: bueno,
12: ni idea.
9: Bueno, dic tonteries, però opinar de debò no opino de debò, perquè que... moltes vegades em pregunten què em penses d'això i no sé. Ja. No sé,
12: està
9: no,
12: bé,
9: no,
12: està,
9: no
12: bé,
9: sé, està bé, no esteu obligats.
12: Així necessitaríem.
11: Sí, no sé difícil si... és dir no sé, no? Sobretot quan tens un micro davant i et pregunten d'alguna cosa, sempre els opinòlegs, no? Al final sempre ens hem de llançar a dir encara que sigui una xorrada.
9: Clar, però jo soc opinòleg, però també poruc. Llavors, o sigui, estic...
10: Jo no m'ha sensat, perdona. Dir no ho sé és molt important.
9: No vull liar-la. Perquè, clar, tu ara... Jo defenso les vacunes perquè tu ara vas al centre mèdic i t'ho fan allà i molt bé i tot, però quan jo era petit era un senyor o una senyora al barri que et posava les vacunes. El practicant.
11: Correcte.
9: El teniu per cent, no?
11: Home, el senyor Emilio m'ho feia a mi.
9: El senyor Emilio, doncs mira, sí. Jo t'explicaré el meu perquè et posava la vacuna.
12: A mi la Nuri m'ho feia.
9: I anava a casa teva perquè a mi...
12: No, perquè era la de la farmàcia sota casa estava jo a la rebotiga.
9: Ah, són privilegis, sí. Això. No, a mi normalment anava a casa teva i les mesures d'higiene eren aleatòries, depèn de si et tocava una persona que fos més espès o més polit. El meu avi era el practicant del barri, ja ho deixo aquí. O sigui, el practicant de Can Fatxó, de Rubí, era el Tino, el meu avi, i això per mi era l'hòstia. O sigui, la gent em dirà, no, el meu era enginyer de camins, no sé què, el meu era el practicant. El puto practicant, vale? Que havia fet zero cursos, però era molt decidit. O sigui, tu havies de ser decidit si eres el practicant i no fallava ni una. I això que el meu avi combinava el brandy soberano, és cosa de hombres, recordeu? I, clar, ell combinava el soberano al matí i posar injeccions, vale? O sigui, tres brandis de cop al bar Quijote a les 7 del matí ja funcionava. Ficar injeccions i vacunes, quin domini, clar, i jo...
12: Perquè era l'època que te les posaven al cul, a més, vull dir que podies, sí. Hi havia més lloc on apuntar, no?
9: Sí, és veritat. No, el meu ja funcionava el braç, eh? Jo crec que ja va passar...
10: Depèn de la vacuna, no? Hi ha vacunes que són de cul i altres que són de braç.
9: No, abans era cul, i on sigui, no? Abans era on sigui. Clar, i encara sort, ja et dic que encara sort que no existien els negacionistes als 80 perquè el meu avi era practicant, però gastava mala llet, també. O sigui, vull dir, que no li vinguessin que t'anava a controlar amb un microchip el Soros, Bill Gates, el nou ordre mundial, perquè et fotia un caracoll amb la mà oberta i et trencava la cara. Clar, tu pensa que el meu avi, si entra al vestidor del Madrid, ho arregla en 10 minuts. O sigui, vull dir, estem parlant d'un practicant, però...
12: Ui, això del Madrid. Cristian Rodríguez, el nostre cap de xarxes, entra, sisplau, perquè hem de parlar d'això del Madrid. M'has donat peu.
9: doncs
12: de la bronca i la batalla que hi ha hagut al Madrid. Continua, no, i ara anem amb el Madrid.
9: Sí, jo no sé si a aquesta gent li han posat la vacuna de la tranquil·litat, perquè sembla que no, però cadascun rebia la vacuna d'una manera, perquè hi havia un truc infal·lible que et deia el practicant, que deia, si bufes no fa mal. Jo no sé si us ho deia, perquè, clar, això funcionava, eh? Això funcionava perquè mentre et punxava tu bufaves... i ja està. O sigui, tu et claven una daga al cor o et donen l'esternó amb acer valíria, amb una espasa, i si tu bufes, no fa mal. No
12: saps
9: fa mal.
12: Que em funciona a mi? Perdona, digues, Lorena.
11: No, que no sé si us passava a vosaltres, però a mi em pessigaven abans de punxar-me i em pessigaven tan fort que moltes vegades el pessic era més fort que la pròpia punxada.
12: Clar, jo
11: això no ho acabava d'entendre mai.
12: A mi el que em funciona des de fa un temps, perquè jo sóc molt figa amb això de les agulles, és em donen un cotó fluix banyat amb alcohol i llavors l'inhalo. I llavors em poso el cotó fluix o la gas, el que sigui.
11: Que vas drogada, vols dir,
12: sí,
11: no?
12: Llavors, em dona una mica de viatge.
10: Ara no funciona. Puc veure la Marina de la mateixa manera, ja. Ara la veuré esnifant alcohol amb un cotó, sempre. Jo t'he de dir que de petitona jo vaig estar molt malalta i venia a casa un practicant cada dia i la meva mare deixava la porta oberta perquè cada vegada que sonava el timbre jo em bugia de por i m'amagava sota el llit, tenia 3 o 4 anys, ja no me'n recordo. Sí, això m'ho explica sempre la meva mare.
12: El perre de Pavlov és això,
10: sí,
12: eh?
10: Sí, llavors la meva mare deia, no truqueu el timbre mai a casa, eh? Perquè el timbre era que ve el tio del practicant.
12: I
10: la meva cosina, per putejar-me i fer-me por, quan érem petites, em deia, mira, que ve el practicant, que ve el practicant. No, t'ho juro,
9: jo també tenia molta por. Perquè
10: estava traumada, perduda, eh?
9: Jo igual, perquè això és molt subjectiu, perquè em diu, a mi no em diguis, no, tranquil, que no fa mal, deixa'm a mi viure, o sigui, jo vull viure a la meva manera, o sigui, deixa'm sobreactuar una miqueta, fins i tot, no sé, a mi em feia mal, a més, ja si anaves amb por a vacunar-te, pensa que a vegades ho feien a l'escola i vacunaven a 500 nois.
10: O així anaven a sac.
12: Horrorós.
9: I sempre es desmaiava el de davant teu.
12: Jo em desmaiava sempre.

0: autovacunant-se, però bueno, però anava a dir que una persona que a mi em feia molta ràbia i que asseguríssim, o sigui, que és la gent que va molt forta amb això, que diu, ah, doncs no m'ha fet mal. Com que no t'ha fet mal? Com que no et fa por? Com que no t'ha fet mal? I sortien amb un blau al braç que semblava l'illa de Menorca, o sigui, però de tamany i tot, o sigui, que deies. I després, em fot perquè existeixen éssers humans superiors, són els que tenen la rodoneta aquesta al braç de la vacuna, que sí. Jo no la tinc, que jo la volia tenir sempre quan era petit, que sembla com una mica com un pastís de formatge.
1: Mira, la tinc aquí, te l'ensenyo, mira, la veus o no?
0: Mira, veus, pastís de formatge.
2: Sí, sí. Això es va parar als 80, no em penso?
1: Jo vaig néixer al 76, no sí. sé de quin
3: jo,
1: any
3: pues,
1: és,
3: pues seria, perquè jo soc del 74 sí, sí. i no la tinc.
2: No la tens,
0: de,
2: no?
0: Jo crec que també...
1: Fa mala pinta encara, eh?
3: Sí, sí, sí. Però totes són iguals realment, eh? La meva mare la té clavada.
0: Doncs aquest pastís de formatge jo el volia... O sigui, a mi m'encantava la gent. Els que tenien el malic cap a fora sempre m'han agradat, o sigui, m'han
3: ai,
0: flipat
3: no,
0: molt.
3: Ai, no, quina angúnia, a mi no.
0: A mi sempre, jo, sempre que veia una a la piscina, jo vull això, ai, no, jo vull... L'atur d'emergència, saps? Jo volia això, saps? Però clar, i, però bueno, no tinc això, no tinc el pastís de formatge al braç, no tinc el malic aquest, però sí que puc dir i puc vacilar que el meu avi era el practicant, això sí, eh?
2: Has obert el meló del Madrid.
0: Sí.
3: Què ha passat?
2: I, clar, volem que la Lorena, la Imma, l'Edgar opinin, i ho fem en base a... com i estan xocant pa les xarxes en aquesta bronca, en aquesta baralla entre Tchouaméni i Valverde. Hi ha dos jugadors del Real Madrid, Tchouaméni i Valverde. I s'han fotut hòsties.
0: No hi ha més.
3: Però físicament?
2: Sí.
3: Uau.
2: I un ha acabat a l'hospital.
3: Va.
2: Sí.
4: Sí, sí, va
2: ser. S'han matat entre ells a les portes del clàssic amb el Barça, on el Barça pot guanyar la Lliga.
3: Mare meva.
4: No, no, tal qual així, Marina. O sigui, un d'aquells dies en què la comunitat de Twitter de futbol està més activa, milers de memes, comentaris, i val la pena repassar-ne alguns, i és que mentre alguns es barallaven, clar, la comunitat de Twitter de futbol s'imaginava, per exemple, com els jugadors anglesos de la plantilla demanaven pau.
5: Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace clar, forever.
2: Quin estrès, tu.
4: Clar, i un altre dels actors amb més protagonisme, Florentino Pérez, que menudo percal que té a sobre. I clar, els usuaris es pregunten com intentaria posar ordre el president des del seu balcó de Valdebebas.
6: ¿Qué vamos a hacer? ¿O cortamos esto? ¿O incrementamos la pandemia?
4: Clar, també hi havia gent que es posava creativa amb nous fitxatges del Real Madrid i, per exemple, proposaven a Pedro García Aguado, d'hermano mayor, clar, com una mica per adiestrar una mica la plantilla que està en un moment bastant complicat. I clar, amb unes quantes baralles que s'han explicat en els darrers dies, hi ha temps per pensar fins i tot què diria el conductor de l'ambulància arribant a Valdebebas.
7: Aquí estamos otra vez.
4: I alguns usuaris han tingut fins i tot accés a moments tensos entre els jugadors al vestuari.
8: Rencoroso.
9: ¿Qué dices de pórvoro?
8: Rencoroso.
2: Aquest l'ha reconegut, Lorena?
1: Kiko Matamoros.
4: A Supervivientes.
1: Anava a dir que en paz descanse, en paz televisiva, no?
0: Ah, vale.
3: Pues a mi que no s'ha mort. Pues a mi que no surt al TikTok i a xarxes, em surt amb l'altre Kiko dient coses tot el rato.
1: Clar, perquè està allà, però com fan un programa a YouTube, no, jo els tinc abandonadíssims,
3: Per què em surten a mi? Per què em surten a mi aquestes coses?
1: No ho sé, serà perquè els busques.
3: El meu algoritme, de veritat, em fa coses rares, eh?
4: I per últim, tenim el gestor de la plantilla, Álvaro Arbeloa, que segons algun usuari, així hauria de tractar d'evitar els conflictes al vestuari.
10: Porque podemos provocar una tercera guerra mundial. No queremos bombas.
0: Somos família.
2: El meravellós món de les xarxes. Això, que, a veure, que és un pou d'odi, però a vegades...
4: Sí, a vegades va bé per posar alegria.
2: Cristian, gràcies.
4: Gràcies.
2: Parlant d'amor, Lorena... Tu avui vens amb una pregunta.
1: Vinc amb una pregunta claríssima, però precisament crec que té a veure poc amb l'amor, eh? Vosaltres seríeu o sou amics del vostre ex o de la vostra ex?
2: Un, jo... dos, tres, respon d'altra vegada.
3: No.
0: Amic no, tinc molt bona relació amb tots, amb totes.
2: Mm-hmm. A veure, defineix aquesta diferència.
0: Bueno, vau veure quatre al meu casament. Ah? O sigui, quatre ex meves.
3: Ja tens ex, no?
1: Mare meva, però tu...
3: Mare meva?
1: Però escolta'm...
0: En tinc quatre i les quatre van venir.
3: Llavors, mare meva?
0: Quatre o cinc.
3: És molt bona relació.
2: Home, perdona, per què? Les arribis a convidar al teu casament o és perquè són amigues o és perquè li vols restregar la cara a la teva nova dona?
0: No. Bueno, jo...
1: Edgar, em sembla estranyíssim, de veritat.
3: Jo no vaig a quatre.
0: També és veritat que, com que és un cercle una mica tancat, jo crec que...
2: I endogàmic.
0: No, ja estan amb amics meus, clar, normalment.
1: Ah, no, però et passaves per la pedra totes les teves amigues, o sigui, però, com va aquest tema?
0: Però quina acusació és aquesta?
1: Home, però és que a veure, dius, érem un grup petit i, no, vull dir, i has estat amb quatre?
0: No, vull dir, un grup,

0: S'està posant vermell, eh?
1: Entre 80.000 persones. Entre 80.000 persones de la meva ciutat.
2: Ara ja som 80.000, eh?
1: Entre 80.000 persones, pues 70.000 vaig deixar lliures.
0: Escolta'm una cosa, em sembla més boníssim. O sigui, devia ser un coti allà al teu casament. Mira, mira.
1: Però què va, és que
0: mira,
1: no és així.
0: Ex. Jo també milito en això de portar-te bé amb els teus ex.
2: Home, és l'ideal.
0: Sí.
2: Jo no em porto malament. Ho
0: milito i ho practico. Home, m'has dit que no.
2: No, jo no em porto malament, però no sóc amiga. Yeah. No sóc amiga. Yeah. Amiga ni de conya.
0: Mira, t'has de trucar que no sigui un dels teus ex.
1: És el teu ex.
0: Què vol dir? Què vol dir?
1: Posa asqueroso.
2: Jo amb un parell m'envio missatges de bon any i aquestes tonteries. Però després hi ha un parell que els hi giro la cara.
0: Ah, ben fet. No cal, mira, jo crec que no cal tenir bona relació amb tots. Està molt bé si es converteixen en el teu amic, però si no, tampoc passa res. Viviu tranquils.
1: Sí.
0: D'on ve la pregunta? La pregunta ve perquè aquesta setmana, no sé si sabeu que el Javier Ambrosi és, a part d'un dels prolífics directors i productors de la indústria ara mateix a Espanya, tant a televisió com a cinema, ara és columnista del País, i deixava anar un article que a mi m'ha semblat superinteressant, on deia, per exemple, parlant de la seva exparella, el Javier Calvo, diu: "Desde que lo dejamos hemos hecho exactamente lo que nadie recomienda, vernos casi todos los días. Posar en fotocall, sacar una película adelante, La bola negra, llorar y reír cuando te dan la noticia de tu vida." Perquè saps que estan a punt d'estrenar bueno, el Festival de Cannes, ja sea película. Diu: "Pasar de pareja a amigos sin periodo de vacío emocional. La forma menos ortodoxa de ser ex y contra todo pronóstico ha funcionado."
3: Veient-se cada dia.
0: Veient-se cada dia, treballant cada dia.
2: No hi hauria amor aquí. Ja
0: tenint un patrimoni econòmic enorme, a mitges, ara mateix.
2: Aquí no hi ha amor. Aquí
1: eren
2: la típica pareja que vive junta i que ja són com primos.
1: No, hi ha un que pateix.
2: I no follaven, ja t'ho dic.
3: Això, mira, aquí vaig, on va l'Edgar.
0: Jo crec que la relació es va acabar patint un més que l'altre, no? Que això també passa, de
1: I
0: vegades.
1: I el que escriu és el que menys.
2: Això estava acabat, això estava ja acabadíssim.
0: Exactament, estic amb l'Edgar. Crec que el Javier Ambrosi va ser el que va patir menys. Us he de dir que, a més, les mamarachis vam destapar l'inici d'aquesta crisi perquè un gran amic meu es va trobar Javier Ambrosi amb un altre noi morrejant-se. Com si no hubiera un mañana amb un altre noi, i vam ser, mira si són bones persones, que en el nostre podcast vam dir: un amic nostre s'ha trobat a un dels Javis, no vam dir quin dels dos, perquè al final és una mica lleig com assenyalar quan algú és infidel.
2: La veritat.
0: Jo he estat infidel moltes vegades.
2: I a lo millor
0: vegades.
2: No són infidels, a lo millor tenen relació oberta, a lo millor és que sempre donem per suposat que la gent té relacions heteros i monògames.
0: Exacte.
2: No, bueno, aquesta hetero no és.
0: Llavors,
2: és evident,
0: precisament,
2: no, però...
0: com teníem aquest dubte de si era una relació oberta o una infidelitat, vam dir: hi ha dues opcions. O hi ha una relació oberta per les dues bandes i tot això està parladíssim, o hi ha una relació oberta només per una banda, que això també passa de base a les parelles.
2: Sí, és quan entren els virus, que dic jo sempre. Sí. Dic, si no obres les dues finestres,
0: tens
2: no
0: la sensació,
2: l'aire.
0: Tens la sensació que la teva relació és una relació estàndard i resulta que la teva parella està tenint una relació oberta sense tu saber-ho, que coneixem tots casos d'aquest tipus. Però he de dir que m'ha agradat moltíssim que Javier Ambrosi hagi fet aquest article. Crec que està molt bé que faci, no?, que enarboli aquesta bandera de ser bona exparella, que no de vegades passa. Tenim altres exemples al revés, per exemple Shakira, que encara continua llançant-li dards enverinats a Piqué. O sigui, ja està triomfant a Brasil en un concert i aprofita per dir: "Ei, que sóc mare soltera, per si algú s'ha oblidat."
1: Li queden tres discos, jo crec.
2: Aquesta pobra que també dius: "Noia, fes teràpia, eh?"
0: Clar,
2: fes teràpia, perquè les mujeres facturen, ja factura mucho, ja està, no?
0: Exparelles hi ha de tot tipus.
2: Sí, sí. I això dels Javis em sona una mica interès, en el sentit de que crec que volen vendre la moto perquè és que són un negoci, aquests dos.
0: Mira, jo t'he de dir que
2: conec... I el negoci falla, conec si no estan junts i es porten bé.
0: Conec molta gent que treballa amb ells i és veritat que diuen que tenen una relació supercordial, però jo crec que potser l'essència d'aquesta cordialitat és el que tu has dit abans, que la relació estava trencada feia molts anys, que convivien com a parella més que de família, no? Clar. Una parella d'aquestes familiars, que ja entenem tots el que significa, i que evidentment quan has passat el dol a dins de la parella, quan s'acaba és tot bastant més fàcil, no?
2: Clar, evidentment. Perquè el patir, és com la gent quan va a un enterro i no plora, que dius: "Ja he plorat, ja fa un any que ploro."
0: Ah, exactament.
2: És una mica el mateix, no?
0: Exactament. Jo crec que tots dos han plorat molt i ara mateix ho volen compartir, sobretot en aquest cas, ho comparteixen en un mitjà de comunicació.
3: D'això de la relació amb els ex, volem sentir la vostra opinió, si voleu, 93-344-1411. De fet, si truqueu, aprofiteu, perquè igual us emporteu una entrada per PortAventura. Ara us ho preguntarem. Però hem fet enquesta a les xarxes i hem sortit al carrer Cristian Rodríguez, Susana Sancho. Què tal?
4: Què tal? Bon dia.
3: Què?
4: A les xarxes, a Instagram, tenim un 83% de les persones que han votat que sí que veuen possible el fet de mantenir la relació i ser amic del teu ex, un 17% diu que no, i a Twitter tenim un empat tècnic. 50% diu que sí i 50% diu que no.
0: Carai. És que a Twitter sempre hi ha més mal rotllo, sí, us fixeu, no?
1: Sí, tots s'insulten.
2: Si us plau,
0: Cristian, necessito que facis una pregunta de cara a la setmana vinent, vale, i em responguis divendres. Pregunta, quants internautes, persones que ens estan seguint ara mateix a l'Aquí Catalunya, han convidat a les seves exparelles al seu casament? I si alguna arriba al número de 4...
1: Jo crec que m'he de defensar. Sí, jo parlava, sí, amic de les meves ex, però no com el Javis, vull dir, no el dia següent.
0: Yeah.
1: O sigui, que han passat 10 anys o...
0: No ens interessen les teves explicacions.
3: I no compta com a ex a la primera que li vas demanar sortir quan tenia 12 anys i vols sortir mica, després no et parlaves. No,
0: aquella era la quarta. Aquella era la quarta.
2: Si venen a la boda, són ex-ex, eh? Perquè és que si no...
3: A mi, a la meva boda també van venir ex.
1: Ah, vale, dic, a veure, ataca.
3: Dos o tres.
1: Mare
0: meva, quina taula de libertinos.
1: Dels 450, dos o tres.
2: Mare meva, quants ex té la gent, trobo, sí, no?
4: I de la gent que deia que sí, que és possible, però ho veuen una mica com un repte. O sigui, canviar com la percepció que tens d'algú amb qui has compartit molt de temps i has compartit una part de vida, veure-ho com una mica una etapa de creixement, de dir, ara pues, et veuré com a amiga. O sigui, ho veuen com el repte aquest de a veure com ho podem canviar.
0: Això és perquè no els han fotut les banyes, o
4: potser,
0: no els han
4: clar,
0: fet un ghosting,
4: molt,
0: o de
4: sí,
0: cop
4: sí,
0: i volta
4: sí,
0: han arribat a casa seva i s'havien emportat a l'ordinador, la tele i el sofà, no? Trobo que tothom aquí,
4: sí, ja,
0: molt bon rotllista.
1: Angry Lorena.
0: No, saps què passa? Sí, que clar, mi alguna vegada m'ha passat que he volgut atropellar amb un camió a la meva exparella. M'ha passat, a més, durant bastant de temps, eh?
1: De fet, ahir, no?
0: De fet, fa uns mesos, no. Fa tant que estic soltera, fill.
4: I la gent que no, directament han dit, molt contundents, que un cop has partit peres, per què tornar? Si un cop has partit peres, perquè has de tornar a compartir relació amb algú? Ni
0: hi ha
4: que sigui
0: la
4: com
0: possibilitat
4: per
0: que l'Edgar convidés a les seves exparelles al seu casament perquè en realitat volia que li fessin un regal i aquesta era la teva venjança?
1: No, just el que no vaig demanar al meu casament va ser un regal.
0: Merda,
1: o sigui que
0: la meva teoria...
1: Ho vaig fer molt malament.
2: A veure, és que tu, Lorena, sempre busques la part malvada de la vida.
0: Exacte, m'encanta.
3: Susana Sancho, t'has sortit al carrer.
5: Sí, bon dia. Doncs al carrer hi ha opinions de tota mena, perquè és un tema molt controvertit que depèn de la situació que tingui cada persona. No és el mateix acabar amb una persona i bloquejar-la a tots els llocs o que, per exemple, formi part del teu grup d'amics. Per una banda, hi ha persones que es mostren negatives i pensen que sempre queden sentiments o que la relació acostuma a acabar malament.
6: Yo pienso que no, porque es mejor pasar página.
7: Yo crec que és impossible tenir una relació d'amistat amb la teva exparella perquè si la tens no aconseguiràs en un futur una relació estable amb una altra persona perquè saps que la teva exparella sempre la tindràs en ment.
8: No es pot ser amic d'un ex. Jo, per exemple, el tinc bloquejat de tots els jocs perquè mai pots oblidar totes les coses dolentes que t'ha fet.
9: No se puede ser amigo de un ex. Al final es una persona por la cual tú has sentido cosas y si eres amigo de esa persona puede ser que la amistad no sea como realmente quieres que sea una amistad.
5: Ja ho heu sentit. Els que no ho veuen massa clar és perquè creuen que el vincle no es trenca del tot i que no es pot mantenir una relació d'amistat. Però també n'hi ha que tenen més dubtes perquè consideren que depèn de la persona que sigui el teu ex i de com hagi acabat la relació, tot i que reconeixen que no acostuma a acabar del tot bé.
10: Amics íntims com a tal no, però si la relació s'ha deixat amb respecte, doncs es pot mantenir una cordialitat.
11: Penso que depèn de la persona, que sea tu ex.
12: Depèn de com hagi acabat la relació. Si tot ha acabat bé i amb respecte, pot funcionar. No sol acabar bé perquè sovint o queden sentiments o coses sense tancar.
5: I els que sostenen que sí, que es pot acabar bé, coincideixen en dos factors clau. Un, el pas del temps, parlant de reprendre l'amistat més endavant. I l'altre factor és haver deixat les coses ben tancades.
13: Yo considero que sí que se puede tener una buena amistad con una expareja. No es necesario, pero creo que se puede retomar la relación y convertirse en una buena amistad.
14: Sí que es pot ser amiga del teu ex sempre i quan la ferida estigui molt ben tancada i que no hi hagi cap interès l'un per l'altre. De fet, és la manera més sana per mi.
15: Crec que sí que es pot tenir una relació d'amistat amb la teva exparella, però considero que només funcionarà quan siguin suficientment madures com per poder veure un sense l'altre.
3: M'ha agradat molt aquesta dona que devia passar els 50 i els 60,
0: sí,
3: que deia... es pot tenir. No és necessari.
1: No, no fa falta. No.
2: No, clar, el problema és quan la gent té fills amb les persones.
3: Ja, clar.
2: Llavors, home, aquí el marron s'amplifica no, llavors sí, sí. Dius, home, cordialitat com a mínim.
0: I la, la pobra nana que ha dit, jo dels meus ex no puc oblidar-me perquè no, o sigui, no podré oblidar sí. Mai les coses dolentes que m'han
1: sí,
0: fet.
1: Sí, sí, a mi m'ha
0: o sigui,
1: trencat.
0: Aquesta noia o sigui, no ha tingut una ruptura healthy, no, no, no. Sana, en sa vida.
3: Trenco una llança aquí a favor de les separacions amistoses, ara que cada vegada més, vull dir, van a més. Abans els matrimonis o les parelles duraven i perduraven perquè hi havia la sensació que havies d'estar amb algú tota la vida i inclús persones aguantant coses inaguantables. Ara ho deia la Imma, hi ha molts pares i mares de criatures que la comparteixen, que són els pares i mares d'aquell nano nena
2: i no
3: que
2: continuen tenint...
3: Que no es parlen,
2: no
3: però,
2: es parlen
3: que, però que no es maten tampoc. És a dir, respecte davant de
2: sí,
3: tot.
2: Sí,
3: no? És que crec que anem cap aquí, també.
0: No sé, ara mateix és que tots els casos que em venen al cap són de gent famosa que ha acabat com el Rosari de l'Aurora. Ara mateix tenim a Colate... Ara mateix tenim a Colate i a Paulina Rubio, que no sé si esteu seguint el cas. O sigui, aquesta setmana han tingut tres jornades judicials, no per la custòdia del seu fill, perquè la custòdia és compartida, però sí per veure on viurà el fill. La senyora guardiana, que és la guardiana, és la persona que la justícia a Miami ha designat per valorar el tema, ha tingut diferents entrevistes amb el seu fill, amb el fill de Paulina i Colate,
2: quants
0: que es diu
2: Nico.
0: Quants
2: anys té?
0: 16 anys.
2: És que, per favor, també t'ho dic,
0: Doncs,
2: que la guardiana, aquest nen on viu.
0: La guardiana, que per cert encara no ha cobrat els $25,000 que li deuen Paulina i Colate, ha dit que el millor que es podia fer per a aquest nen és enviar-lo a un internat lluny dels seus pares.
3: Mare
0: imagineu-vos
2: de
0: la toxicitat d'aquesta parella.
1: I estan parlant del
2: guardiana,
1: judici.
2: A favor.
1: Parlant del judici de Coldo i tenim el judici de...
2: No, Lorena, ens hem equivocat de professió. Hem de ser guardianes.
0: Sí, mira, la guardiana... Bueno, no, perquè no cobren pasta, perquè la guardiana...
2: Oye, 25.000 euros,
0: però que no, però no li han pagat. No li han pagat. I la guardiana, tot i que diu que el nen hauria de marxar a viure fora, fora i lluny dels seus pares, el nen vol viure a Espanya. Veurem
2: pues
0: què passa,
2: eh? Que visqui on vulgui.
0: Però si els seus pares ni es parlen.
2: Si
0: és un desastre.
2: Que visqui li doni la gana ja, no?
3: Encara no pot votar.
1: Home, entre...
2: Per favor, però ja és una edat que ja has de deixar la criatura, que ja no és una criatura.
1: Entre Estats Units i Espanya...
3: Pot anar a la presó?
2: Sí, clar.
3: No pot votar. Susana Sancho, moltíssimes gràcies per aquestes veus que has recollit. Són les que ha recollit ella, però ara volem escoltar què ens ha de dir la persona que guanyi el sorteig que estem fent. Cristina García.
16: Vinga, Marina, així és perquè a vegades que la família es posi d'acord per vacances no sempre és fàcil. Alguns volen adrenalina, altres relaxa el sol o espectacle, però per sort hi ha un lloc on tots es posen d'acord, en PortAventura World. Atraccions, diversió per a tothom i espectacles increïbles. Preparat per una experiència inolvidable. Sortegem ara mateix una entrada doble, dues entrades per anar a PortAventura World pel primer oient que ens truqui al 93-344-1411. Repeteixo per si de cas. 93-344-1411.
3: 93-344-1411. Agafeu el telèfon. Tenim aquesta entrada doble per anar a PortAventura.
1: Bonin, és molt bona entrada, eh?
3: Molt bona entrada, eh?
1: Sí, sí.
0: Truca i explica lo teu. Truca, a veure si te l'agafen.
1: Jo ja no puc més amb la Lorena, m'està atacant molt, eh? Jo vull demanar el comodí de la meva... Vull trucar a la meva mare.
3: Va, que
1: no
3: tenim guanyadora. Patrícia, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia. Què tal?
3: I enhorabona. Des d'on ens truques?
17: Des d'ara mateix a Barcelona. Des de Cerdanyola, però ara estic a Barcelona.
3: Molt bé. Saps que has de passar per... Vaja, per l'aro de dir... Tu amb els teus ex, què? Bona o mala
17: a
3: relació?
17: A veure, jo us estava escoltant i jo penso que és difícil, perquè jo crec que quan es trenca sempre hi ha un dels dos que li queden sentiments. Oh. Un pateix i l'altre no. A veure, que pot haver-hi relacions que, bueno, que s'acabin bé, però per lo general penso que sempre un pateix i llavors són ganes de passar-ho malament. Penso que és millor doncs, que cadascú agafi el seu camí i ja està. Si hi ha fills, com dèieu, doncs és més complicat, perquè clar, amb fills l'ideal és una bona relació.
3: Clar.
17: Però si no hi ha fills, penso que cadascú per la seva banda i tots feliços.
3: Que hi ha molts peixos al món, clar que sí. Patrícia, moltes gràcies i enhorabona per aquestes entrades.
17: Molt bé, moltíssimes gràcies i felicitats pel programa.
3: Gràcies per escoltar-nos. Adéu, que vagi bé.
17: Adéu.
3: Doncs ja ho veieu.
1: Hi ha molts peixos, m'ha agradat aquesta, eh?
3: Sí, no sé, no, hay muchos peces en el mar, no? No sé,
1: però és veritat, no, dic que m'agrada sempre aquesta, però tothom vol pescar el mateix. Sí, no sé.
3: O la mateixa,
1: vull dir.
3: Ens toquen les revistes del cor, ens troca la secció del rum-rum pròpiament. Sou lliures de quedar-vos o no?
1: Com
3: sou lliures de portar-vos
2: bé?
3: Sou lliures de portar-vos bé amb els vostres...
1: Jo em quedo per si he d'atacar la Lorena.
3: O no, també. Suena el rum-rum.
18: marrón.
19: Aquí Catalunya.
18: Doble ración de realidad común.
19: Amb Marina Fernández.
18: Desde un

0: I parlant d'ex, Shakira Piqué.
1: Mare meva, us explicava abans, gran polèmica a sobre de l'escenari a Copacabana. Va deixar anar que era una mare soltera com per sentir-se endinsada amb aquest mar que hi havia de dones al seu concert. I clar, què passa? Que sí, l'única cosa que tenia en comú amb aquelles dones que estaven esperant-la per gaudir del seu concert i de la seva música era que eren dones. Però clar, ella deia, no, perquè jo us entenc, perquè clar, quan sou dones és que esteu soles, criant els vostres fills. I clar, li hem de recordar a Shakira que de dona soltera sí, però que de mare soltera no, que els nens tenen un pare que es diu Gerard Piqué. No tinc ni idea si és un bon pare o un mal pare o com és com a pare, però almenys pare els nens tenen. I és una de les polèmiques de la setmana, tot i que crec que en Gerard Piqué no està gaire preocupat. El veiem a la portada de la revista Lectures a Venècia, gaudint del pont de l'1 de maig amb la seva inseparable cara Clara Chia, que farà 4 anys que estan junts com a parella aquest estiu.
0: Per tant, és una relació sòlida.
1: És una relació supersòlida, ja et dic que les fotografies no deixen dubtes de que, evidentment, s'havia parlat moltíssim de crisi en aquesta relació. Jo crec que de crisi absolutament res. Estaven com dos enamorats passejant per Venècia, dos enamorats rics, clar, perquè van visitar absolutament tots els restaurants i tots els hotels més cars de la ciutat.
0: Parlen de rics. Digue'm. Tita Cervera.
1: Ai, mare, posem-nos seriosos perquè crec que és la notícia més impactant també de la setmana. Dijous, ahir, sabíem per fi una miqueta més del seu diagnòstic. Saps que per un tema de legalitat i també de respecte a ella i a la família no podem donar detalls, malgrat que els tenim, sobre el seu estat de salut, però dimecres la revista Semana assegurava que hi havia moltíssima preocupació pel seu estat de salut. Direm que ha estat ingressada a la Clínica Tecno en una setmana, que el dia 23 d'abril la van haver d'ingressar, a més amb un dispositiu especial perquè tot anés bastant ràpid, fins i tot amb un trasllat amb helicòpter perquè l'estat era molt greu. I com totes les coses dolentes sempre tenen una part bona, direm que gràcies a aquest problema de salut que ha patit Tita Cervera, sí, els seus fills estan units, que no sé si sabeu que la família és una família bastant especial. Borja Thyssen, el fill de Blanca Cuesta, no tenia gairebé relació amb les seves germanes, que té dues germanes bessones, germanes d'un ventre subrogat del qual hi ha hagut moltes teories que tampoc posarem ara sobre de la taula, però sí, la revista Semana mostra que aquests problemes, aquesta tensió, aquesta distància familiar s'ha acabat i que almenys els fills de Tita Cervera, els tres fills que té, estan al costat de la seva mare. Ara mateix ja li van donar l'alta hospitalària de la Clínica Tecnon, està a Sant Feliu de Guíxols, s'està recuperant. No sabem encara quin és el seu estat de salut ara mateix, perquè la família ha tancat files i tot i que s'està dient que ha estat una pneumonia, jo crec que no volen ser tampoc gaire sincers amb el diagnòstic i deixem que ho expliquin ells quan vulguin explicar-ho i enviar-li una abraçada enorme a Tita Cervera, que el dia 23 d'abril feia 83 anys i justament quina mala sort que just aquell dia patís aquest problema, aquest episodi tan greu i que l'haguessin d'ingressar.
0: I abans parlàvem del Madrid, dels problemes entre jugadors. Qui viu un idili és Kylian Mbappé amb Esther Expósito. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Que s'han anat de vacances junts a Sardenya, sí, a Itàlia, i han circulat fotos.
1: I al Madrid li ha sentat fatal. Expliqueu-me per què. Veure, és culpa de l'Ester Espósito, ara, o
2: no,
1: què?
2: Però Mbappé està lesionat. Sí. No s'acaba la temporada. La resta de lesions estan treballant a Valdebebas i ell de vacances.
3: No, s'estan barallant.
1: Però a veure una cosa.
4: Però està lesionat, dius?
2: Està lesionat, sí.
4: I pues, què ha de fer si no fer vacances?
2: Recuperar-se a Valdebebas amb la resta de companys.
0: No, anar tant de viatge a patejar-te a Sardenya.
4: Però no sé.
1: Ara flipareu, però qui està rebent les crítiques, sobretot? O sigui, és Mbappé, el que juga al Real Madrid,
4: no?
1: El que està lesionat, el que se'n va de vacances durant la seva baixa, i la que està rebent les crítiques és Esther Expósito. Aquest món és el món al revés, no? Claríssim.
4: El món del futbol, sí.
1: Sí, no, i el món del patriarcat, perquè, o sigui, evidentment, ella és lliure. Ara mateix ella pot fer el que vulgui. Pot marxar de vacances o quedar-se a casa. Doncs mira, la que està rebent crítica, sobretot a les xarxes socials, es veu que Esther Expósito està molestant Mbappé. Imagineu-vos, és que és impressionant.
0: Estan molt nerviosos al Madrid.
1: Estan molt nerviosos, sí. Jo també t'he de dir que, clar, desconeixia exactament que la resta de companys lesionats estaven treballant, però pel que a mi m'han explicat es veu que ell viatja amb una persona que és el que s'encarrega de la seva rehabilitació. Té tanta pasta que m'imagino que s'ho podrà permetre, no?
2: Segur,
1: o què?
2: Segur.
1: Llavors, si tu però viatges vaja. Amb algú que t'ajuda a la teva rehabilitació, quin problema hi ha?
2: No, el tema és que va estar fa un mes de vacances a França, ara ha marxat de vacances amb la seva
4: parella.
2: Però
4: què et fa ràbia? Sembla que et molesti.
2: A mi, el que faci Mbappé, a mi m'és igual.
3: Com quan li van preguntar al Guti que sortia molt de festa quan estava jugant al Madrid i va dir, què vols, que surti amb 50 anys i vull sortir a la festa.
1: Doncs mira, l'única cosa que ens han servit aquestes imatges és per allà, ja podem dir que és una relació consolidada, que no es tracta d'una relació d'anada i tornada com s'havia parlat al principi, i que mira, que no sé si podem posar l'etiqueta de nòvios o de parella, però almenys sí que és veritat que ja porten uns mesos sortint i que se'ls veu molt contents i feliços.
5: I a veure si deixen tranquil·la Gabriel Rufián, perquè també el van intentar emparellar amb l'Ester Expósito.
1: Bueno, no el va intentar emparellar ningú.
5: Home, sí.
1: Les
5: imatges... Va haver-hi una campanya a xarxa.
1: Sí, perdona.
5: Ballaven junts en una discoteca, punt.
1: Ballaven a una discoteca junts a altes hores de la matinada i no es va obligar ningú a estar junts de matinada en un local.
5: Però d'aquí a dir que tenen una relació, quantes persones has ballat tu en una discoteca que no són la teva parella.
4: Si em deixessin, eh?
1: Ningú va dir que tenien una relació.
4: Ja
1: són dos. A mi Rufián també m'encanta.
4: Sí,
1: a mi m'agradaria ballar en una discoteca a les 3 de la tarda o a les 9 del matí.
4: Que sí.
1: Però que s'ha de dir, s'ha de ser curós. Ningú va dir que tinguessin una relació. El que es va posar a sobre de la taula és que aquest senyor estava en una discoteca, en un after a Madrid, ballant amb Ester Expósito. Que o l'Ester Expósito i o l'Etú. Vull dir que ningú va dir res més que estiguessin ballant.
4: Però la gent interpreta, ja ho saps.
1: Sí,
4: la gent interpreta.
1: Som d'interpretar. Però mira, com també som d'informar i de contrastar les informacions, el primer que vam fer és posar-nos en contacte amb Gabriel Rufián, que ens va dir, no, perdoneu, jo tinc una parella, estic molt bé, estava gaudint de la noche madrileña, que s'ha de dir que és molt divertida i que acaba bastant més tard que la noche barcelonesa, un dimecres, i que mira, doncs s'ho va passar d'allò més bé.
5: Però, Ester Expósito amb Kylian Mbappé.
1: Ah, exacte.
5: Això sí que és una veritat
1: com un temple. Sí, absolutament.
5: I acabem amb un crossover curiós. No sé si vosaltres éreu fans o no d'Anatomia de Grey.
4: Oh, molt. Saps que l'he vist fa poc? No l'havia vist mai.
5: No l'havies vist mai?
4: I l'he vist fa poc.
5: I t'ha agradat.
4: Reivindico les sèries de 20 temporades. O sigui, estic farta de minissèries.
5: Mira, jo aquí, o sigui, aquí m'hi trobaràs. Aquí m'hi trobaràs.
4: Superfan.
5: Vull sèries
4: jo
5: amb
4: també.
5: Mil milions de temporades.
4: Clar,
5: gràcies.
4: És que...
1: S'ha de dir que és un crossover que ens ha sorprès bastant.
4: A veure.
1: Se n'havia parlat moltíssim, eh? Sabeu qui és? Us ho posaré una mica complicat, eh? Alejandra Onieva.
5: Onieva sona a la parella de la Tamara Falcó.
1: Correcte, Marina. Veig que estàs seguint de prop la meva secció.
5: Ens has de fer un examen encara aquesta
4: temporada.
1: Exacte, us caurà possiblement us caurà aquesta pregunta. Alejandra Onieva és la germana d'Íñigo Onieva, parella de Tamara Falcó. Doncs aquesta noia, aquesta setmana, ha destapat un programa de televisió que està en parella amb un protagonista de la sèrie Anatomia de Grey. Veieu el senyor més guapo de tota la sèrie, que es deia Avery, l'Avery, el fill de la propietària de l'hospital, que va, a més va sortir...
4: Oh, guapíssim!
1: Sí, sí, és un noi, és un noi negre,
4: sí,
1: amb els ulls blaus. Doncs, el senyor Avery... El senyor Avery, a més, fa uns anys va sortir a les revistes americanes que es dediquen a fer enquestes de quins són els homes més guapos i sexis del món. Aquest home va sortir dues vegades com el tio més sexy del món.
4: Home, és que un negre amb ulls blaus? Per favor, supera-ho.
1: doncs aquest actor americà no només és la parella, la nova parella d'Alejandra Onieva, sinó que serà pare... Pare del fill d'Alejandra Onieva, perquè també han destapat aquesta setmana que aquesta noia estaria embarassada. Així que estan emparentats Tamara Falcó i aquest actor americà.
4: Ara m'ha fet molta enveja, això.
1: Sí.
4: Mira que sóc soltera jo, feliç, però clar.
5: M'ha vingut una pregunta al cap, i necessito que siguis molt breu, tens 60 segons per explicar-ho. Si l'Edgar hagués dit una negra amb ulls blaus, supera-ho.
4: Que és mal comentari, ho sé, sóc políticament incorrecte, jo. Sempre ho he estat.
5: No sé, pregunto.
4: Però és veritat, és el contrast. Jo crec que és el contrast. És com una persona albina que és africana. Són contrastos que impressionen. Home, un tio... Els ulls blaus, perdoneu, jo els tinc blaus, i ho sé. Els ulls blaus molen.
3: Pensa que no, jo sóc negre.
4: Els ulls blaus tenen un rotllo... I les persones...
5: Té flow de negre. L'Imma té flow de negre.
4: I les persones amb ulls blaus sempre et quedes com... Jo mateixa, vull dir, sempre miro i penso, hòstia, hi ha algú sempre amb els ulls blaus? I clar, una persona africana o...
1: Racialitzada. Bueno, que és que, perdona, és que és negre i hem de dir negre.
4: Sí, és que jo no estic a favor de la paraula racialitzada perquè implica una manca de privilegi que aquest senyor no té.
1: No, no, en absolut.
4: Llavors jo crec que sí que hi ha moltes persones racialitzades, però aquest senyor és un
1: privilegiat. Aquest senyor és un senyor negre, pibon, amb els ulls blaus.
5: Lorena Vázquez, Imma Sust, Edgarita, gràcies a tots tres.
3: A tu.
5: Una abraçada,
4: Marina.
5: I ara la Cris ja no sorteja entrades, ens parla d'una nova eina per tractar el risc de dislèxia i altres dificultats d'aprenentatge a les escoles de primària.
6: Sí, perquè sota l'impuls de la Fundació La Caixa, l'eina digital Detective ajuda a tractar el risc de dislèxia i altres moltes dificultats per aprendre. Avui ja ha arribat a més de 4.500 escoles de primària de tota Espanya, una de cada quatre escoles. Aquest impuls ha arribat a més de 55.000 alumnes. Aquestes dades converteixen Detective en una de les eines digitals amb més implantació en la detecció del risc i el tractament de les dificultats d'aprenentatge. A més, l'adaptació de l'eina al català garanteix que l'alumnat de Catalunya pugui treballar en la seva llengua pròpia.
7: Amb el suport de Fundació La Caixa.
5: Va, i acabem amb tot el que hem fet malament aquesta setmana, que com sempre no és poc, Arnau.
2: Aquesta i la passada, perquè divendres passat va ser festa, així que tinc acumulat material. Fins i tot ja diem malament el nom del programa.
8: I és moment ara de saber què farà l'Avui Catalunya.
2: Avui Catalunya, eh? Ojo, cuidao, que mola, eh? Mira. Avui Catalunya. En fi, avui estem d'enhorabona per la Laura Estrada, Premi Sonor a millor podcast de ficció. Em fa gràcia que hagi guanyat aquesta setmana, perquè, clar, per Premi Sonor, el de la seva veu.
9: Per comprovar que el sistema funciona correctament, fins a mitjans de maig es farà a l'entorn de totes les centrals del país.
2: Sort que el podcast no el va fer amb aquesta veu. Saps com podria haver fet l'informatiu?
5: Com?
2: Amb codi morse. Clar, per exemple, la A seria... punt i ratlla, seria pi-pi, no? Val, així, no? Sí. El més mític, la B seria pi-pi-pi-pi.
5: Vale.
2: I si no era així, pues, total, ningú ho ha comprovat.
5: A veure qui truca ara.
2: M'he fixat aquesta setmana que ens han ballat moltes lletres, vocals sobretot.
10: Perquè són els 80 hipopòtams que pertanyien...
2: Més.
5: Tindrem en directe el secretari de Transports en aquest programa, el José Antonio Santani.
2: Santani, i també n'hi ha més.
11: Després de la pressió legal de Yoko Ono, la vídua de John Lennon.
2: Yoko Ono. Jo crec que et va despistar que la notícia fos de la cervesa John Lemon. Boníssim, aquest, el branding aquest em sembla espectacular. Com no, també ens ballen els números.
12: Hagi afegit una parada en el seu itinerari a Catalunya, la presó Brians 3.
5: Brians. Brians 1, que Brians 3 no existeix. Brians 1. Sí.
2: Brians 1. Ens ballen números fins i tot quan els diem bé. S'hi han presentat més de 70 participants de 15 països diferents.
11: De 70 països diferents?
2: Sí, sí.
11: Uau, la gent.
2: Bàsicament consisteix... No, de 70 països diferents, no, 15 països diferents. Però, és a dir, Laura, si has d'interrompre, interromp amb el número correcte, no em facis fer el lliu després. També ens veien els noms complets.
10: Arnau Montserrat, bon dia.
2: Bon dia, Marina. Gisela. Aquests canvis de guions...
5: Quina desconcentració, mare.
2: Tants programes que perdem la noció del temps.
5: Dones, altres membres també de la flotilla que va salpar de Barcelona l'agost de l'any passat declararan avui... L'agost de l'any passat, no. Sí, l'agost de l'any passat, ara ja no sé ni quin any dic.
2: 2026, per si...
5: Gràcies. Cas,
2: 2026. Sempre podem comprovar dates amb intel·ligència artificial.
12: Responsable d'OpenIA, que és la mare de ChatGPT, perquè ChatGPT, sempre ho dic al revés...
2: Això ho deia molt d'Aima al revés, també, sí? Ara mira que ha marxat. Qui no necessita ChatGPT és la Núria Casas, el que necessita és la policia, o com ella li diu.
11: He trucat més un cap a la Urbana perquè penso, patrulla canina de Badalona, vine a salvar-me.
5: Li acabes de dir als agents de la Guàrdia Urbana, patrulla canina?
2: Sí, sí, sí, li va dir. Home, per ser mosso o policia has d'estar bé físicament, has de fer sentadilles, professor Cristian.
13: Si fas correctament, 20 squats en 2 minuts.
5: Defineix correctament. Què vol dir correctament? Ah, clar, és
13: no
5: que
13: fet, anem,
5: com es fa un squat correctament.
2: No ha fet un squat en sa vida i, clar, el vas enganxar en directe. Has de venir preparat del gimnàs, Cristian, no? Que ara em fa caretes. Ara, per moment de la setmana, per fer imitacions... Escolta, no en sabem. Si volem alguna imitació, truquem l'Albert Bermúdez, que és aquí el crac de la casa, Favo. Justo Molinero, com diu el nom, justo.
5: Justo Molinero.
14: I fer així amb la mà, no? Pujar i baixar.
5: Guillem Favo, en el paper... de Justo Molinero.
14: Però és massa tranquil·la, veus? Ara em posaré exquisit, però és que és massa...
2: No, no, va fer una primera vegada i després va dir... No, va, fem el millor performance de la història.
14: He oído que me han dado un premio. ¿Es verdad o no?
5: Te han dado un premio, Justo Molinero.
2: A Justo segur. A Favo per imitacions... Ho dubto, Marina. I si vols ja, pues, ho deixem aquí.
5: Doncs vinga, ho deixem aquí, acabem el programa. Ui, sí, mira quina hora és, si són les 11 ja. Bon cap de setmana, us quedeu amb els equips locals, que vagi molt bé. Tornem dilluns, com sempre, a partir de les 7 del matí. Apa, adéu.

0: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Què t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
1: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
0: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: A SER Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
4: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia, Biel Duran.
6: Bon dia, Jordi.
4: Bon dia, Marta Ballarri.
7: Bon dia.
4: Bon dia, Elisabet Fons.
8: Bon dia, Jordi.
4: Mireu, dimarts que ve faltaran exactament 3 mesos per l'eclipsi total de Sol, el del 12 d'agost del 2026, un dels fenòmens astronòmics més esperats dels últims temps a Catalunya i al món mundial. Però avui ens acostem a un altre eclipsi. En aquest cas de Lluna, el que plana sobre perfectes desconeguts. La pel·lícula de Paolo Genovese del 2016, ara la tenim en obra de teatre Poliorama, un sopar, uns mòbils damunt de la taula i tots els secrets que poden esclatar que emergeixen d'aquells telèfons mòbils. Biel, Marta, com esteu? Com està anant? Me'n dèieu que la gent riu? Ahir vaig veure la pel·li de... No he tingut la sort de venir-vos a veure. Veia la pel·li d'en Paolo, jo vaig quedar com esgarrifat, però en canvi vosaltres em dieu que la gent riu, el públic riu.
6: Sí, sí, la gent és molt sàdica, perquè això, sí, en el fons estàs veient set personatges que estan patint molt a dalt d'un escenari, perquè la situació és molt complicada, no sé, ja ho explicarem.
4: Sí, sí, sí, sí.
6: Però pues, això de la tragèdia més temps acostuma a ser comèdia, i en aquest cas és exactament això, una tragèdia que es va allargant en el temps fins que dius, bueno, no pot ser que estigui passant això, no?
4: El principi és aquest. Vosaltres us atreviríeu, tots vosaltres ara mateix, que deixéssim els telèfons mòbils activats, amb el so activat, i els missatges i trucades, que anéssim rebent, agafar-les amb l'altaveu posat o llegint els missatges en veu alta? Jo no m'hi atreviria,
6: No, jo.
7: Home, després de tantes setmanes fent aquesta obra, ja tinc ja veus, que no.
4: Val més que no.
7: No, segur que no, però més que res perquè s'han de donar moltes explicacions, hi ha molta confusió, hi ha molt malentès en un missatge escrit, en un... No té per què ser. Lo de l'autenticitat és un concepte molt relatiu, no?
4: Parlant de vides ocultes i secrets, Disney està preparant l'Action Life de Tangled, Enredados, la història de Rapunzel, tancada en una torre fins que descobreix el món exterior. Una nova versió de Disney que aquests dies ha revolucionat els càstings de Girona, Salou. La Júlia Bosch en va fer un report al seu Instagram. Al final fins i tot va lligar la xiqueta, mireu.
9: Coño, jo porto aquí des de les 6 i mitja.
10: Des d'allà, o sigui, ja igual, no sé, 3.000 persones.
9: Van un per un fent fotos a dintre.
10: ¿Por qué la gente está aplaudiendo?
11: Porque hay gente colándose, porque llevamos aquí desde las 7 de la mañana o hay gente desde las 11. ¿Para qué? Para que hayan 3 personas, una haciendo fotos y dos cogiendo datos.
10: Flipant, he vist una pelea també, o sigui, què collons. Em dones el teu número?
4: Mira, ja ha lligat. Elisabet Fons, què tal, com estàs?
8: Bon dia, què tal, com anem?
4: Però em vas passar l'enllaç d'aquest vídeo, dic i això, dius, parlant de Tangled, no?
8: Clar, és que Tangled és un gran clàssic ara per Disney, o sigui, ara tothom està boig per poder sortir d'extra, no com a actor, d'extra,
4: imagina't
8: tu. És
4: que pensava que eren d'actors principals i no,
8: Què va, què va. I a més, buscaven gent entre 4 i 70 anys, tant homes com dones com nens, és igual, qualsevol.
4: I podíem haver anat, a perdre el matí també, pel que veig, Jordi, podíem haver anat, no?
5: Sí, per què no?
4: Allà de... Sí.
8: A més, sortiríeu pel barri vell, així en plan superbé, no?
4: Que bonic. I volen fer Girona, això, dius?
8: A Girona, després també aniran a Alacant, estaran el 24 i el 30 de juny, i a Tarragona, de l'1 al 10 de juliol, i a Burgos, també.
4: Però jo no sé què estem fent a Montblanc, amb aquelles muralles que tenim tan maques, no necessitem una film office allà a Montblanc,
8: Heu de fer una mica d'anunci.
4: T'ho dic de debò, escolteu, i això, el càsting que heu anat vosaltres, és uno haciendo fotos i otros dos apuntando?
7: Home, en principi no. Aquest tipus de càstings és el que comentàvem ara, a vegades són més promocionals del projecte, que sap greu perquè es fa tenir gent molt pendent i dius, d'aquestes mils de persones, quantes realment...
4: I per fer d'extres, no?
6: Sí, és que...
8: A mi m'agradaria, fer d'extra.
6: Sí, clar, però se n'aprofiten d'això, no? Primer, s'aprofiten d'una marca molt grossa com és Disney, i llavors, si tu vols fer un càsting de debò amb gent que sigui professional, hi ha uns filtres, i en lloc de veure 4.000 persones, no sé en aquest cas a quants n'hem vist, vas acotant i vas filtrant una mica, bàsicament, perquè és que no veuràs a tothom.
5: No,
6: és impossible.
5: Per muntar el pollastre.
6: És per muntar el pollastre, no? I ja està. I malauradament això es fa cada vegada més i és una manera d'utilitzar la gent com a carn per promocionar-te tu mateix. Sap greu, la veritat. Què dius, que és Disney? Això ja no treballa
8: sí,
6: a Disney.
8: Sí, és Disney, però bueno, era d'extra, eh? No era per ser actor, sinó que extras que sortien
6: per
8: allà.
6: És igual, si n'hi ha un munt d'extras que es dediquen a això. A
8: Juego de Tronos també van fer el mateix i sí. També va haver-hi també follon amb el tema de que volien fer el càsting, volien sortir, bueno, molts gironins van voler sortir sí o sí.
7: Bueno, jo crec que no, si és una cosa que a tu et pot fer il·lusió fer-ho, participar i ser allà i tal, evidentment, llibertat total, però que no ja. Sigui algo que la gent pensi, ostres, d'aquí pot sortir-ne una cosa seriosa.
5: Sí, broma.
7: Perquè és més complicat.
5: Barcelona és la capital europea del comerç local. Del 8 al 10 de maig se celebra la Fira del Comerç Local a la plaça de les Glòries Catalanes. Show cookings, presentacions, tallers, activitats pels infants i actuacions musicals. Doncs al matí, 10 de la nit, diumenge, però fins a les 9. Això és horari ja familiar, que l'endemà hem d'anar tots a treballar a la canalla al col·le. Organitza aquí l'Ajuntament de Barcelona.
3: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.
12: Juguem a una cosa. I si deixem tots els mòbils a la taula i mentre duri el sopar, whatsapps, notificacions, trucades, tot el que arribi, arriba. Ho llegim i ho escoltem junts.
5: Mira, tan innocent que sembla aquest plantejament. Ho llegim i ho compartim junts, eh? En fi, aquí tenim aquestes parelles, una taula i un joc aparentment innocent. Deixar els mòbils al centre i el que sembla una broma, i entre amics s'acaba convertint en una autèntica bomba emocional perquè ningú acaba sent exactament qui aparenta ser. Perfectes desconeguts, el fenomen internacional de Paolo Genovese, adaptat a 25 països i reconegut pel Guinness com el film amb més remakes de la història del cinema. Arriba al teatre Poliorama, la seva primera adaptació teatral en català, dirigida per David Selves. La Marta Ballarri interpreta la Mònica, psicòloga brillant i anfitriona al sopar. Biel Durant, que dona vida a en Pep, el solter etern del grup que arriba a la nit amb una gran revelació sentimental que no desvetllarem, perquè ja fotrem aquí un spoiler.
7: No, farem cap spoiler.
5: El claim s'explica allò d'aquell proverbi japonès, no?, que diu que tenim tres cares, la que mostrem al món, els nostres amics i familiars, i la que només sabem nosaltres. Diríeu que els telèfons mòbils hi ha aquesta última cara de tots nosaltres?
7: La més només, propera,
5: la
7: no?
5: La més nostra, que no ensenyem gairebé ningú.
6: Sí. Bueno, això el personatge de la Mònica, el que fa la Marta, diu molt clar, no?, que aquesta caixa negra guarda molts secrets nostres. És, si fóssim un avió i tinguéssim un accident, segurament sabríem què ha passat en aquesta caixa negra que hem trobat després de l'accident. Si nosaltres faltéssim ara i algú tingués la nostra contrasenya... i volés que posar-se o aproximar-se en termes més freudianos, al nostre inconscient
5: sí.
6: I tal, perquè segurament això també recull moltes coses que no són conscients, no? Recull moltes pulsions i moltes coses que parlen d'una part fosca de nosaltres. En aquest cas no anem tan enllà, però sí que hi ha molta part d'això, no? De tot allò que fa xup-xup a dins i que el mòbil sap i la resta no.
5: De la pel·lícula de Paolo Genovese, Àlex de la Iglesias destaca que la segona és més histriònica. L'adaptació que ha fet en David Selves, on la situem? Perquè dieu que el públic riu, però també és contundent, com la pel·lícula?
7: Sí, el to podria ser més similar a l'original, el punt de partida, no?, el to actoral, o la manera com està plantejada la tragicomèdia, o la dramèdia. I sí, el públic riu perquè és el que comentava en Biel, no?, la tragèdia, o sigui, la comèdia és aquesta tragèdia més temps, aleshores... tu ja portes un temps veient aquell grup d'amics que està en sintonia, que s'estimen molt. L'amor és un element essencial en aquesta comèdia. El David, des del primer dia, és el que ens va dir, o sigui, aquests amics s'han d'estimar. Si veiem amor, compartirem el dolor. I això és un secret que és important no posar damunt la taula.
5: És un savi.
7: És un savi, David, eh?
5: Això és un savi.
7: No, David és molt, molt bon director i realment... I aquesta era la premissa principal, que aquests amics s'estimin, que siguin íntims amics, perquè aleshores viuràs amb ells tot allò que els hi passi. I clar que rius perquè és hilarant el que passa, no? És tan boig que és un riure nerviós, també. Hi ha esglais, a vegades.
6: Hi ha alguna cosa que diu la Marta. Sí. No, nosaltres sentim el públic molt reactiu, eh? De debò que no ens ho pensàvem tant. El primer dia que vam fer la funció al públic ens vam donar una sorpresa molt agradable, perquè no sabíem que era tan proper. No sabíem que des del minut 1 connectarien amb el que els estàvem oferint. i és tremendo, és que no sentim tos, no sentim ningú desconnectat, només sentim reaccions molt grosses a tot el que passa. Això vol dir que els tenim agafats per on els hem de tenir agafats.
4: Vau fer primera lectura de guió conjunta, us van passar el guió a banda i us el vau llegir en la vostra intimitat de casa, per dir-ho així, amb alguna agafadera en algun moment? Què vau sentir quan vau llegir tot allò i vau veure per on aniria tota aquesta història?
7: Jo crec que com que l'artefacte és conegut, és a dir, és un artefacte que prové d'una pel·lícula que s'ha reproduït a més de 25 països de tot el món, tots coneixíem, l'haguéssim vist o no...
6: Que tots l'havien vist.
7: Tots havien vist alguna versió, potser no la mateixa, perquè hi havia gent que havia vist la italiana, la francesa, l'espanyola... aleshores, l'artefacte és universal i l'artefacte és molt sòlid, no? Llavors... No ens va sorprendre en aquest sentit, tot i que la versió que ha fet el Llàtzer García juntament amb en David ho apropa molt a una contemporaneïtat, no? A una cultura molt propera a nostra. Això ho permet l'autor, que cada país o cada lloc on es representa ho apropi a la seva gent i als seus costums. I el Llàtzer i el David van fer una mica aquest exercici de no tots els homes són d'una manera i les dones són d'una altra, potser la italiana, no? ho polaritza una mica, i aquí hi ha una cosa molt més
6: també repartit, és més
7: equitatiu. Més repartit, és més equitatiu sí. I més proper.
6: Sí, i hi ha una cosa, jo crec que també té un punt de comèdia el text, la versió de Llàtzer, que ens ajuda molt a identificar els personatges de seguida, de dir, val, aquest és aquesta mena de person, i això està molt clar. I després, com estan endreçats els esdeveniments, estan posats d'una manera en què va clarament de menys a més, i això està molt ben parit perquè surts pues, per tot lo alto, que és el que ha de ser, no? És d'aquestes comèdies difícils d'explicar sense desvetllar res, però ja us podeu imaginar que és aquest tipus de teatre en el que els personatges van caient les màscares i van descobrint coses que fan molta pupa. I per això parlem de tragicomèdia, no? Perquè són aquestes misèries portades, posades damunt de la taula, un sopar que comença amb una estimació, com deia la Marta, una alegria i unes ganes de compartir. Hi ha una cosa de l'espectacle que a mi des del principi que vam veure, l'escenografia, la llum, la música, tot és molt gustós.
4: És acollidor,
7: Sí.
4: Jo hi aniria a viure allí.
6: Sí, l'espai és gustós, els personatges... són maquíssims. Jo seria amic perfectament de tots aquests paios, perquè són meravellosos. Sí, són meravellosos. Hi ha algú d'entrada que dius, ai, molt bé, ja hi soc, però l'eclipsi va enfosquint
7: l'assumpte.
6: Sí. I és aquest viatge, crec, el que fa que sigui interessant.
4: La metàfora de l'eclipsi és xulíssima, a més a més.
7: Sí.
4: A mesura que es va esdevenint, allò cada cop va més cap avall.
7: Sí. Hi ha un element màgic, no? Aquest realisme màgic que té la comèdia també li dona un punt molt atractiu per l'espectador, perquè és què pot arribar a passar, no? Més enllà del que és versemblant o no, és tot allò que es genera en aquella comunió de gent. I després hi ha una cosa que és que hi ha un element, que no us direm el què, però hi ha un secret que a partir d'un moment només sap el públic. O sigui, que no saben els personatges, i en canvi el públic sí. I això és molt atractiu, perquè vol dir que el públic sap més coses que els que estem a dalt.
4: Esto es la película, no pasa.
7: I això és molt xulo.
6: Sí, és xulo.
4: Me parece que esto es la película.
7: No diem res més.
6: Sí, la peli
7: no, perquè clar, no hi ha la...
4: Ja m'agrada,
7: el vivencial.
4: És el que deies tu, no? Escolta, feu-se la vostra. Que ja és...
6: Hi ha una cosa que més connecta molt. Mira, per exemple, estem fent passes alguns matins amb instituts.
4: Hòstia.
6: Sí, que normalment et posen alerta, perquè dius, aviam els adolescents, el teatre,
4: no,
6: tots junts...
4: Tenen mòbils, Biel, que tots tenen mòbils.
6: És al·lucinant.
7: Al·lucinant.
6: És al·lucinant. O sigui, entren en la història precisament per això, perquè tenen mòbils. I jo me'n recordo quan aquesta pel·lícula va sortir, 2016-2017, que van posar el mòbil molt al centre de la història, no? La relació que tenim amb el mòbil com a secrets, com a veritats i mentides. Penses, val, allò ja, en aquell moment potser això del mòbil era una advertència, ara és una superconfirmació, no? És a dir, si ho fem al 2026, aquell perill, aquella advertència que ens feia el Genovese el 2016...
7: Sí, molt visionari.
6: Cuidado amb el que poseu aquí dins, perquè això és la caixa negra de les nostres vides. I tal, clar, ara fer-ho ara no és que em tingui més sentit, és que estem absolutament absorbits per aquest aparell. Aleshores, posar-ho al centre com a joc teatral realment és una estratègia molt astuta. Que a sobre li hagi sortit així de bé i que funcioni, és un miracle, realment.
5: I dos a l'escenari, una de les promos, ho puc dir, crec que no és un spoiler, que abans vivíem pendents de 40 persones, ara, bueno, jo no voldria tenir 10.000 followers o 20.000 followers, però allà torna... És un, a més, això és fictici, però és molt boig, a més, no? Com estem disponibles 24/7... Per culpa d'això, però també perquè nosaltres ens ho hem deixat fer. Ens l'hem deixat colar a poc a poc, eh?
6: Absolutament. Jo quan algú em diu que té un mòbil 3211 de Nokia, aquell de la serpiente, que, ai, no, ai, que sí, no té, ai, smartphone, vaja, algú que no té, sí, smartphone...
5: Sí. I hem de tornar...
6: Jo li faig reverències, penso encara... I l'altre dia vaig conèixer una persona que va venir, un espectador, que no tenia mòbil i que no n'havia tingut mai.
7: Uau,
6: un
7: això ja és...
6: Un senyor d'uns 50 anys... O sigui que tampoc era una persona
5: molt gran. No, que el va enganxar al boom, eh? Li va enganxar,
6: li va enganxar absolutament, sí, sí. I el tio va decidir... I saps que tenia la sensació d'estar parlant amb algú que estava francament millor del cap que nosaltres?
7: Bueno, jo també crec que hi ha una cosa que té a veure amb la, amb l'evolució tecnològica i les seves avantatges, és a dir... tenir un mòbil ara i quedar-te penjat, no, tu que vens de lluny, sí, i quedar-te tirat a l'autopista. A mi em va passar, sí, fa uns dies que vaig tenir un incident i aquell mòbil em va ajudar molt.
6: Ah, tenen, saps, un botó als cotxes que posa SOS, pretes,
7: sí, ja,
6: i ja
7: venen. Però jo què sé, comunicar-me amb la gent que m'esperava, sí. Dir que... No ho sé, o sigui, que hi ha una sèrie de coses que té aquests aparellets. El tema és, com amb tot, l'ús que se'n fa. I l'abús. O sigui, l'ús i l'abús, no? O sigui, si tu en fas un... El que passa és que és molt addictiu.
6: Però la hiperconnexió, és a dir, el
8: és
6: moment
8: que
6: en què tens...
8: Addictiu.
7: El tema és que és addictiu.
5: Estan dissenyats per crear addicció, eh?
7: Clar, aleshores, aquest és el... Bueno, però això, ara podríem fer-ne un altre debat i aquí... Ja...
5: Tira.
7: Però no, podria
5: estàs
7: ser...
5: Estàs a centre de la taula, podria, modera tu.
7: Podria ser molt similar al consum, no?, d'alguns tòxics, de l'alcohol, de coses determinades que amb un ús... conscient i limitat, doncs té un sentit, i si no, se'n va un altre, no? Aleshores tu pots fer un sopar amb un vinet o pots descantillar-te per dir alguna cosa.
6: Sí, llavors, sí, sí.
7: Hi ha d'haver una educació en l'ús d'aquest tipus de productes que són addictius que faci que en gaudim de les avantatges, però que no caiem en la seva trampa. I amb però el mòbil passa una mica.
6: Però quan es,
7: no?,
6: treballa...
5: M'agrada moltíssim. No, acabes de dir cap rocar. M'està mirant molt bé, dir, potser... No. És una de les vegades que he sentit un discurs tan lúcid i pensava en les escoles. Dic, ja podríem començar a les escoles, no sé si a crèdits lliures o no sé com ho hem de fer... Hòstia, un ús correcte del mòbil.
7: Clar.
5: Perquè no t'enganxin.
8: Sí, però se culpa directament al consumidor, però realment té la culpa?
7: No.
8: Perquè l'han fet addictiu. És a dir, moltes vegades ens donem la culpa de nosaltres, de, és que passo moltes hores o el que sigui, no? Però
5: sí,
8: realment
5: sí.
8: Està pensat per això. De fet, hi ha molts estudis de Facebook que va treure fa molts anys, que de fet ho van tenir que treure perquè ho va voler fer una cap de Facebook, que deien que les xarxes socials el que provocaven era depressió i ganes de, bueno, suïcidi, sí, i de més, no? De fet, és un mirall que ens estem reflectint tota l'estona, no? De coses que tu no ets i l'altre és, no?
7: És complicat.
8: O fas el que jo faig i ets un loser, no? D'alguna manera, aleshores,
5: sí.
8: És complicat. Ja per adults és complicat, imagina't amb nens.
6: Però si treballem per WhatsApp...
7: Clar.
5: Sí, final, és el meu correu electrònic ara ja.
6: Ens organitzem per WhatsApp, fem reunions per WhatsApp. Hi ha una aplicació que només està en smartphones que ens endreça la vida i que ens manté hiperconnectats 24 hores. És molt difícil, és a dir, ens podem culpar més o menys, però és veritat que és una imposició, en el fons ho hem hagut d'entomar. Són aquestes coses que a més el mercat va sempre per davant de la salut, no? D'alguna manera, ja és el tabac d'ara, no? Quan el tabac ha donat milions i milions i milions de beneficis, els estats ara corren a legislar i a regular tot el que poden perquè la salut de la gent està feta a caldo.
5: És el gest, Biel, és el gest. Estic mirant una pel·lícula i no és que vulgui veure res al mòbil, és que automàticament faig el gest d'agafar el mòbil. Després no miro res. Llavors m'ho m'adono a compte, dic que és el gest. La cigarreta que et fa companyia, el gest,
7: això,
5: el mòbil et fa companyia.
7: Buscant, dient, amb l'analogia del Biel i agafant el fil, és com dir-li a un xaval de 15 anys, jo tinc un adolescent, i li vaig dir, és com si et donés un paquet de tabac i et digués, i fuma-te'n un, eh?
8: Ja.
7: O sigui, aquesta és la moguda.
8: Exacte.
7: O sigui, li estàs donant el paquet, com te'n pumis més d'un, i a sobre li fots bronca. Sí. Li estàs donant una cosa.
5: Una hora.
7: No ens surten bojos. Jo li vaig explicar així, li vaig dir, cuidado, perquè t'estic donant una cosa, llavors... per no enganxar-te de, bueno, tot el que parlàvem, però és això.
8: És complicat.
5: El poligrama fins quan, Perfectes Desconeguts?
7: 7 de juny.
6: Sí.
5: 7 de juny.
6: Ja hem prorrogat, vull dir que vam començar a mitjans de març, eh?
5: I és possible que s'allargués tot... No sé si tenim teatres oberts tot l'estiu, tot l'agost, o l'estiu és també...
6: L'estiu sempre baixa una miqueta, el consum teatral, però ens està anant molt bé, estem molt contents i farem una gira de 2 mesos també a final d'aquest any. Home, que...
7: però sí que acabem el 7 de juny, això segur, perquè després ja entra una altra cosa, o sigui que és improrrogable. Sí. Qui no l'hagi vist encara, que no esperi gaire, perquè...
4: L'altra cosa tindrà el llistó alt, eh? La que vingui després del 7 de juny.
7: Sí, té moltíssima... té molt bona pinta.
4: No, no, Valtros deixarà el llistó alt.
6: No, no, nosaltres deixarem el llistó alt.
7: Ah, nosaltres... Bueno, no.
4: Jo em referia a Valtros, aquí. Ja ho veurem. Hòstia, 10 minuts, l'Elisabet, demi.
13: L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà.
4: Avui viatgem a un regne de llums flotants, paelles convertides en arma, cavalls amb més sentit de la justícia que molts humans i un dels cabells més difícils d'animar de la història del cinema. Parlem de Tangled o Enredados, la pel·lícula en què Disney va reinventar Rapunzel i va demostrar que l'animació Elizabeth Fons digital, que tu n'és experta, també podia tenir ànima de conte clàssic.
8: I tant, és que Rapunzel és lo más. T'he portat avui l'artbook de llibre, ja saps que jo sóc molt col·leccionista dels artbooks, m'encanta.
4: A mi també m'agraden molt.
8: I a més, hi ha tot de Glen Keane, que és un dels màxims animadors de Disney, que a més va dissenyar La Bèstia, va dissenyar Mulan,
4: sí.
8: Pocahontas, o sigui, moltíssims, i a més tenim a Jin King, que és un dels primers coreans que va aparèixer a Disney. Bueno, com a il·lustrador va aparèixer la primera pel·lícula, va ser Hèrcules, va fer els pares d'Hèrcules, els de la Terra, per dir-ho així, i va entrar el 1295, si no ho recordo malament, i es va quedar... És el pare de la Elsa, així que imagina't.
4: Home, doncs ja ho tenim.
8: Gran aquí, personatge.
4: Aquí tots ja hem fet així amb el cap, dic, la Elsa la tenim més present. Escolta, Tangled dius que apareix en un moment de canvi, que Disney venia d'intentar recuperar el musical clàssic amb The Princess and the Frog, i en Tangled aposta per una fórmula híbrida.
8: Exacte. El que va passar és que Disney va passar una època molt dolenta després de Tarzan, van haver-hi moltes pel·lícules, però realment no van patar cap. I el que és necessari és petar-ho. Aleshores, l'última pel·lícula que van fer en 2D va ser la Tiana i el Sapo, que es diu aquí. I Disney va dir, mira, com que no tenim molt d'èxit en 2D, el que farem és canviar-ho, perquè es pensaven que no tenien èxit perquè era tot 2D. Ah, i no és veritat.
4: I van voler anar a la 3D.
8: Exacte.
4: No és que falli el 2D, fallaven les històries, potser.
8: Exactament és això, és la narrativa, la història no acompanyava, potser, aleshores... Bueno, van fer aquest canvi i, bueno, molts animadors eren de 2D tradicionals que dibuixaven a mà i els hi van dir, bueno, si voleu, podeu fer el canvi, passem de 2D a 3D o, si voleu, la porta és molt gran. Ja sabeu.
4: I, au, cap allà, eh? I aquí ens preguntem, no?, com pot ser que una pel·lícula basada en un conte tan antic acabés sent una de les apostes tecnològiques més cares i sofisticades de Disney fins llavors.
8: És que va ser molt fotut, perquè van fer una pel·lícula que, a més, a part d'aventures, plans superràpids, personatges supercarismàtics i demés, també hi havia una part de laboratori, que, de fet, Disney té un laboratori per qualsevol de les pel·lícules que faci.
4: Ah, sí?
8: I també, òbviament, pels parcs temàtics, eh? Però, en quant a pel·lícules, té un laboratori de científics. Hi ha gent de Harvard i tot, eh? Vull dir que no és qualsevol cosa.
4: Jo el que prenc amb aquesta dona és al·lucinant, perquè poc t'imagines que darrere de tot això... Si ja saps que hi ha una indústria, però no aquests nivells i...
8: Clar, perquè, per exemple, Rapunzel, a part de ser la primera en 3D de Disney, va ser la que van apostar molt pel cabell, perquè ella té un cabell quilomètric de 22 metres.
4: 22 metres.
8: Wow. És moltíssim. A més, era un personatge més dintre l'escena. O sigui, si teníem dos personatges, els dos personatges, això els meus alumnes se'n riuen sempre, perquè sortien calbs. Perquè el cabell s'havia d'animar a part.
4: Buah.
8: Perquè era una bogeria, tant els que no tenen el cabell tan llarg com la Grotel, com després el de la Rapunzel. I era increïble. A més, hi ha una escena en què hi ha unes nenes que estan allà al poble i li volen fer una trena a la Rapunzel i li fan una trena. Aleshores, com ho fan? L'animador el que va fer va ser mirar... Ara us riureu, eh?
4: No.
8: Un home que feia pa...
4: No una peluqueria.
8: No. Un home que feia
4: pa...
8: Sí. Wow. En un tutorial de YouTube, crec que era. Aleshores, el que feia era una trena en forma de pa i van prendre això com a referència i després li van fer aplicat a el que seria la Rapunzel. No?
4: Vai,
8: amb les nenes allà saltant com si fos a corda i li van fer allò. És superxulo, la veritat. Clar, tu pensa que aquí hi ha molts professionals que hi treballen. I a lo del laboratori el que van fer va ser aplicar el que seria el terme dels cabells, però pensa que cada pel·lícula ja el laboratori treballa. Per exemple, Frozen és la neu. Van fer doncs, físiques de neu, en càlculs físics, una passada. L'aigua de l'avellana també, vull dir que totes les pel·lícules, agradi més o menys,
5: sí, sí,
8: tenen un repte molt gran darrere d'aquestes pel·lícules.
5: Jo no sé si ero conscients d'això, jo estic al·lucinant bastant. Eh?
14: Déu-n'hi-do, no? Estem flipant aquí.
6: Com la NASA de l'entreteniment. Sí, sí. Màgia, no? Allà,
5: gran sí, definició,
8: sí,
5: eh?
8: No, sí, sí, fort, totalment.
5: Aneu pensant quin personatge de Disney us hauria agradat interpretar o sí? Personatge Disney, eh?
6: No,
5: Disney. Hòstia, quina pregunta us he fet ara. Doncs.
6: Sí.
5: I el cocodril de Peter Pan.
8: És molt, oi!
5: El cocodril de Peter Pan.
8: M'encanta.
5: És molt divertit.
6: El Mowgli.
8: M'encanta.
14: El Mowgli, Mowgli, clar. Sí. O el rei León, no? Com es diu?
8: El rei León, la Nala.
14: Sí, la Nala. Aquests personatges.
8: Jo, la Mulan.

0: Seria una comèdia enredos, això vostre, o...?
1: Sí.
0: Sí. Ho tenen clar.
2: És sí, és que, sí que ho és, sí és que ho és. Dit així, sí, és veritat que és un concepte una mica... ja d'una altra època, però bueno, sí, podríem dir que també és de Tresillo, però amb molta honra,
1: Sí.
0: Enredado sí, però m'agrada molt la dolenta.
3: Ai,
0: perquè,
3: sí.
0: Perquè les dolentes de Disney els últims anys ja, jo crec que a vegades són més protagonistes que la protagonista.
3: És que és molt, molt drama queen.
0: Mereix una sèrie, crec.
3: Molt, molt. I a més la cançó és espectacular, la Mother Knows Best. A mi m'encanta moltíssim. Aquesta.
0: Look at you, as fragile. Com es diu ella? Mother
3: Grotel.
0: Grotel.
3: Però li diu madre perquè, o sigui, ella s'agresta, Rapunzel. La cosa és que la Grotel és la dolenta. Aleshores, què passa? Que ella és una dona vella i el que feia era cantar-li una flor per tornar a ser jove i preciosa.
0: Que poètic.
3: Sí, bueno, perquè bueno, ella ja tenia sostre pitxeos, que també, déu-n'hi-do.
0: Molt bé.
3: Aleshores, què va passar? Que la reina es va posar malalta i li van donar aquesta flor... perquè es curés, perquè estava embarassada de Rapunzel i tal. Aleshores, Grotel va investigar molt profundament i va veure que la Rapunzel és la que tenia doncs, aquesta elixir, per dir-ho així, de la joventut, i el que va fer va ser tallar-li el cabell, però va veure que això no funcionava. Aleshores va dir, ostres, li canto a ella i torno a ser jove. Aleshores, què és el millor pla? Segrestar-la, clar que
0: sí. I tens la nena tancada, li cantes com si li volguessis bé i tu vas rejuvenint.
3: És una manipuladora emocional,
1: això de la substància la vam veure,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Té aquest punt,
1: Bueno, és que al final els temes són universals,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Bueno, entraríem també en un altre debat, però tira-li. Sempre l'elixir per la dona que no envelleixi.
3: Sí, sí, a l'home no,
0: Perquè l'home madur és molt atractiu, L'home madur és molt atractiu.
3: Això és molt del cine,
1: Ja hauríem de fer-la l'altra versió aquesta, també.
0: L'home que li canta la flor per rejuvenir.
1: Per favor.
3: No, i a més també, ella és una manipuladora emocional, d'ella. Li diu, no surtis d'aquí perquè hi ha perills i tal, i després ella es queda...
0: Acollonida de la vida.
3: No vull sortir, no? Però és això, de fet, ella surt i d'alguna manera reprèn la seva vida, que és una mica la primera cançó que hem escoltat, no? Quan la meva vida començarà, que en aquests moments jo estic aquí atrapada.
0: Com va funcionar la taquilla? Com la va rebre el públic?
3: La va rebre molt bé, però... amb discreció. O sigui, Disney vol els 1.000 milions de dòlars i va rebre la meitat, 500 milions de dòlars.
0: És discretet,
3: però...
0: no?
3: Sí, però ara és que ha repuntat moltíssim i sobretot en Frozen és una passada, vull dir, ha recaptat molt més i ara Rapunzel és l'hòstia.
0: Sí? Sí. Sí, per tant...
3: Tanglet és, per això, d'aquestes cues quilomètriques de més de persones.
0: Que amb això no vull que penseu que jo pensi que una pel·lícula és bona o és dolenta en funció del que recapti, perquè a vegades pel·lis molt bones, bueno, pues han quedat allà de qualsevol... i llavors amb els anys... es revaluen moltíssim.
2: Bueno, només cal que mirem els programes de més audiència a la televisió.
3: Exacte.
0: La música, que també tu volies destacar la música.
3: Sí, la música és d'Alan Menken. La veritat és que és un super músic impressionant que ha fet moltíssimes pel·lícules, les de la Sirenita, La Bella i la Bèstia, Aladdin, vull dir, és un clàssic i, clar, van dir, nosaltres volem que hi hagi aquest clàssic, no? Aleshores, també el que és el color, la pintura, l'ambientació, es van basar en el romanticisme, les pintures del romanticisme. Aleshores, per agafar una mica doncs, aquest caire més maco, no? I quan aquesta cançó que està sonant, que és per primera vegada veig la llum,
0: sí,
3: doncs d'alguna manera va amb aquests colors i amb aquest pantone que és preciós.
0: En quin missatge de la pel·li et quedaries? En 10 segons.
3: En 10 segons? Bueno,
0: el de la Rapunzel, no et creguis a tot el que et diuen.
3: Exacte, és no et creguis el que et diuen i busca la teva pròpia veritat. Que al final és això, buscar, sortir de la teva torre, sortir de la teva zona de confort per intentar doncs, trobar la teva veritat, sigui bona o dolenta.
1: No et creguis el que hi ha en els mòbils, busca la teva pròpia veritat.
0: Marta Biel, Jordi, Elisabet, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
2: A vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Us veiem al Poliorama.
1: Veniu,
0: fins al 7 de juny. Adéu-siau.
2: Gràcies.
4: Aquí Barcelona, SER Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
5: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Anna.
5: En una hora i mitja, Quimi Portet i Manolo García tornaran a pujar a l'escenari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Diumenge, el último de la fila va sonar així davant 55.000 persones. Si tengo ganas de bailar. Necesito amor.

0: segona cita amb els fans de la seva ciutat. Després comencen una gira per arreu d'Espanya. En 9 dies seran a Roquetes de Mar, després 2 dies a Madrid, 2 dies més a Baracaldo, Santiago de Compostela, Avilés, Sevilla, València. I unes hores abans del concert hem pogut parlar amb ells dos, amb en Manolo García i amb en Quimi Portet.
1: Quimi Portet, gràcies per ser avui al balcó, una mica abans de la segona cita. Com esteu?
2: Doncs molt bé, gràcies.
3: Bé, bé, gràcies.
1: Avui segon concert. Com es fa per mantenir l'energia i l'emoció del primer Estadi Olímpic, que va estar petat i que va ser magnífic?
2: Bueno, sempre diem el mateix. Nosaltres anem allà a tocar les nostres cançons i confiem en elles i en l'efecte que causen amb nosaltres mateixos i en el públic. Òbviament tenim un, no és per dir-ho, però tenim un frontman espectacular, que és el Manolo, una banda que jo em sembla que és més que acceptable, i bueno, i és l'únic que podem fer. No és un espectacle amb coreografies ni vestuaris especials ni grans muntatges, sinó que es basa en les cançons, en un grup tradicional de rock, de música, tocant, i amb unes cançons que en el seu moment la gent les va acceptar, les va fer seves, i és en el que confiem nosaltres.
1: Clar, Manolo, jo vull saber com va ser aquell moment de sortir diumenge, els dos junts avançant per l'escenari, veure tota aquella sentada, 55.000 espectadors, esperant cantar amb vosaltres. No sé si us va semblar que no havien passat 30 anys.
3: Bueno, exactament tal com ho dius, però en aquell moment jo estava pensant, sincerament, 3 dies nuvolat aquí a Barcelona i ara plourà. I va començar a ploure. Jo estava pensant això. No pensava, que emocionant, que macos, han vingut tots, els tiets, els familiars, els veïns del barri, del poble. No, no, no, jo pensava, ja veràs tu, ara va empezar a ver, i va començar a ploure.
1: Clar, però jo us diré una cosa, és a dir, els que érem allà, ens era igual la pluja, ens vam quedar calats. Els que patíeu éreu vosaltres per l'equip tècnic, això ho vau arribar a dir al final.
2: Sí, però el que passa és que quan comença el concert ha començat, o sigui, els concerts fan baixada, és com poses el cul en un tobogán i hi ha un moment que el deixes anar. Doncs un concert una mica és un tobogán, o sigui que ja ho veus que plou, però bàsicament ja no te n'entens. És cert, com diu Manolo, que abans sí que et fa patir. A més, realment el que va ser una putada, si em permeteu la paraula, és que no va ploure cap moment més que durant el concert, o sigui, va totalment mesurada mil·limètricament, o sigui, no va ploure abans, no va ploure després, va ploure durant el concert. Bueno, també hem d'acceptar que el fa més èpic i fa més, o sigui, com més inoblidable el diguem, el retrobament amb 50.
1: És que això és el que us anava a dir.
2: 5.000 persones.
1: És que fa èpic, i a més cantant El dios de la lluvia, i és que tot quadrava. Semblava, per nosaltres, molt romàntic, i et dic que per vosaltres era més ai, ai, i el Manolo, ojo que no rellisqui.
3: Sí, sí, sí, l'assumpte va por ahí. Aviam, el que diu el Quimi, quan ja ha començat, tires endavant i tu procures passar-lo bé, perquè si tens que patir, malament, vull dir, i nosaltres tenim un caràcter de molt de tirar endavant, no? I la nit es va posar així, plovia, doncs bueno, què farem? El mirall de terra, el que llaman el provocador, era molt perillós, però bueno, és una anècdota. Vam fer un concert molt contents, jo penso, perquè, com a vegades diu Quimi, encara som una mica inconscients. Aquesta inconsciència que es té de jove, quan comences, que fas disbarat, doncs continuem una mica igual, alegrement, no? Vull dir, dintre d'una professionalitat, evidentment, i d'un carinyo i un respecte total, absolut, pel públic, no? Que ens ha donat aquest regal, no? Aquest gran regal d'escoltar la nostra música, venir als nostres concerts, i bueno, lo de més és anècdota. Va ser una nit molt maca, algun amic m'ha dit, ostres, una noche històrica. Mm. Bueno, sí, la recordarem tots, perquè va ser una nit especial.
0: De fet, teníeu a la vista cares conegudes, cares amigues en aquest concert, que us fessin també actuar de manera diferent?
2: Home, sí, això és una mica una putada, eh? Conèixer gent del públic, ho dic amb tot el carinyo, perquè òbviament et fa molta il·lusió i no hi ha res més bonic que els teus familiars i els teus amics més propers estiguin orgullosos de tu. És una cosa que a mi sempre m'ha impressionat més això que moltes vegades coses més aparatoses. Mm. Però és cert que en el moment que veus uns ulls coneguts i tot, ja, el cervell, hi ha un moment que es descontrola una mica. O sigui, no és el mateix tocar per un públic genèric que saps que potser coneixes algú, com un públic que està farcit de cares conegudes, de familiars, de gent que coneixes des de que eres molt jove, sí, però bueno, això funciona en els dos sentits, o sigui, funciona com a estímul i a vegades una mica també com a distracció, però bueno, s'ha de fer i s'ha de dir que tocar a Barcelona sempre ha estat tant a l'època dels anys 90 de l'última fila com ara, per nosaltres tocar aquí és tocar a casa, òbviament.
1: Clar, quan vau decidir... Digues, Manolo.
3: No, que a mi em va passar que una cosineta meva em feia ganyotes des del públic, feia ganyotes i m'enviava batonets i cors, feia cors amb les mans... Jo em vaig distreure, vaig equivocar i vaig dir, hòstia, vaya mierda.
1: Home, de fet ens va renyar i va dir, però què feu aplaudint? Ara vaig a tornar a tocar i ho faré millor.
3: La culpa no va ser ni meva, coi, va ser ni de la meva cosineta, que l'estimo molt, pobreta, però feia ganyotes, feia tonteries, com quan era el crio. O sigui, no, qualsevol músic del món et dirà, i penso que és així, que sempre, si tens que tu ets a Barcelona, estaràs més còmode tocant a Santiago de Compostela. Si tu ets a Londres, estaràs més còmode tocant a Sydney, saps? És algo, però li passa a tothom. Evidentment, quan comences, és igual que estigui la tieta, el cosinet, estàs molt content, tires endavant, i evidentment una ganyota o una mirada d'un familiar t'agrada moltíssim.
1: Clar. Escolteu, quan vau decidir tornar per aquesta gira, sigueu honestos, eh? Realment vau imaginar aquesta bogeria tan bèstia? 350.000 entrades venudes en un plis, tota una generació enganxada a l'ordinador, una generació que no érem d'ordinador quan us escoltàvem, que anàvem a fer cua a Disc Castelló. Podíeu imaginar que seria tan bèstia?
2: Bueno, et diré, serem completament honestos. Estàvem envoltats d'un equip de gent quan vam parlar d'això i els únics que no ho veiem clar érem el Manolo i jo. Tothom estava superentusiasmat i deien unes bestieses que jo, Manolo i jo, ens els miràvem així com dient, vols dir? A veure, òbviament aquest és el nostre ofici, ens encanta, però no teníem cap garantia de que això funcionaria així. Són molts anys, òbviament el Manolo ha fet la seva carrera, ha anat fent-la sempre, jo he fet la meva, hem estat perfectament confortables, però tornar a tocar aquest material per una gent doncs, que fa 30 anys que no l'hem tocat, doncs, bueno, hi havia, òbviament, un risc. Però la gent que ens envoltaven estaven totalment entusiasmat amb la idea, doncs mira, et deixes portar una mica per aquest entusiasme i endavant.
1: Heu trobat que encaixàveu de nou perfecte, com fa anys?
3: Sí, per la gent que estava allà i la gent que vindrà, que suposem, no? Perquè serà igual, hem fet ja dos concerts i la gent que acudeix ho fa amb moltes ganes, molt d'entusiasme, molta alegria, i ho notem. Llavors, pensem que sí, que serà igual, perquè no ha passat el temps. Vull dir, de fet, jo sempre penso que finalment lo que tothom la pretensió de tothom és tornar a tenir 25 anys, incluint nosaltres, no? Però ja sabem, evidentment, que no, mai més tornarem a tenir 25 anys, però juguem a que per una estoneta, en el moment present, actual, tornem a aquest enyor, aquesta enyorança, que és maca, perquè no és fosca, no és tot el contrari, no? Porta bons records de quan tenies 25, 26, 28 anys, d'aquella nòvia, d'aquell nòvio, d'aquelles aventures que passen. Torna, per dues, tres hores, des del moment que compres el tiquet, l'entrada, ja estàs vivint aquesta emoció, no, de tornar a ser molt jove i molt el temps aquell, torna. I tu, sens dubte, ho aconsegueixes. Arriba el dia del concert i la gent pujant cap a dalt, vinga tota la pujada aquella cap a l'auditori aquell tan gran, i la il·lusió es nota. I, bueno, pues és un regal, això està molt bé.
1: Home, i tant.
0: Triar les cançons i també l'ordre ha sigut una feina important, us ha costat?
2: No, les cançons no va costar gaire perquè realment sabíem exactament quines eren les cançons. En volíem triar una vintena, dues dotzenes, i és molt fàcil triar les 24 cançons que venia de gust tocar i que pensàvem que la gent els venia de gust sentir. A mi em sembla que no ha quedat res en el tinter que hagués de... Les cançons més significatives del grup són totes en el concert i no va costar gaire. L'ordre es va modificant durant els assajos per qüestions tècniques, canvis de guitarres, canvis de ritme, moments més tranquils, moments més contundents del concert. Això sí que vas experimentant durant els assajos, però la llista de cançons, o sigui, les cançons que anàvem a tocar des dels primers dies van estar molt clares.
1: Manolo, nosaltres ens vam enamorar de la Sara, la teva filla, a la guitarra elèctrica. Que seriosa que estava, eh?
3: Filla, ja ha dit, és la meva filla. El grup hi ha dos Garcies. Això està molt bé.
1: Home.
3: Jo no ho he dit, això.
1: Però s'ha dit.
3: Jo no ho he dit, això.
1: S'ha dit, no?
3: S'ha dit, però jo no ho he dit, llavors.
1: És molt maca, sigui la teva filla o no. Ho va fer molt bé i de veritat que ens va enamorar. Estava seriosa. Com ho va viure, sigui o no la teva filla?
3: Bueno, jo penso que el jovent sempre està content i l'experiència aquesta de tocar davant d'un públic que està entusiasmat, que està content, clar, és un regal també, no? Llavors el jovent, tu recorda't quan tu eres joveneta, ostres, qualsevol tonteria que digui, doncs imagina't, això que no és cap tonteria, tocar per un piló de gent, per 50 i pico mil persones, doncs és emocionant i és un record que tu portes, és com un tatu que et portaràs gravat en la piel per a tota la vida, no? O sigui, torno a la paraula, és un regal.
1: I era un regal també veure la banda, era quasi l'original, no? El baixista, l'Antonio Fidel, l'Àngel Celada, la bateria, el guitarrista, el Pedro Javier González, en Juan Carlos González, a la percussió. Això també era una festa per vosaltres.
2: Sí, hi havia el Josep Lluís Pérez també, sí. El Juan Carlos García, la percussió i segona bateria. Sí, la veritat que aviam, amb aquesta gent, aquest grup, vam travar una amistat doncs, durant tot un decenni a dintre d'un autobús. Imagina't aquesta colla de galifardeus a dintre d'un autobús durant 10 anys, doncs o ens fem amics o ens hauríem escanyat tots, no? I no ens vam escanyar, conservem una gran amistat. També hi ha hagut col·laboracions durant tots aquests anys. El Manolo toca amb el Juan Carlos, jo toco amb l'Àngel Celada, jo he tocat molt amb l'Antonio, o sigui, amb l'Antonio Fidel, o sigui que intermitentment no ens hem perdut mai tota aquesta colla, no hem perdut mai el contacte, ni amb la professió ni amb l'amistat entre nosaltres, però estar en aquest format, estar junts en un escenari tocant aquestes cançons, doncs òbviament que és una, emotivament té un pes i una contundència.
1: Jo volia saber en Quim Monzó què t'ha dit, el vas citar allà al mig, amb 55.000 persones. Quimi.
2: A mi és que em fa molt riure. Bueno, el Quim, primera, que jo l'admiro molt. Em sembla que l'admirem tots molt, el Quim. Sí. És un mestre de l'humor, de la literatura, òbviament, però també de l'humor, del nostre humor, i és un home que molt sovint fa broma dient que des de casa seva se sent els merders que munten a l'estadi olímpic sempre, i és un tio que té molta gràcia, moltíssima gràcia dient aquestes coses, i vaig pensar, hòstia, ja que som aquí a l'estadi olímpic el citaré i li diré que mira, que li sentim molt estar muntant aquest terrabastall, nosaltres precisament avui, i molestant-lo. És un home que li agrada anar a dormir d'hora, cosa que jo també m'agrada molt, que em sento proper a ell, i no li agrada que muntin aquests cristos allà dalt. I bueno, doncs el vam muntar nosaltres. I vaig aprofitar per saludar-lo.
1: Boníssim.
0: Per vosaltres han passat 30 anys tornant a actuar junts, no sé, i també el públic que us ha seguit, no sé si, imagino anant cap a l'estadi, veient la gent que estava entrant a l'estadi, veure-us també durant el concert al públic, heu vist, no sé què heu observat dels vostres fans també, si han canviat, i clar,
1: de com hem envellit, ja podeu dir-ho.
3: Aviam, evidentment, somos coetáneos, ¿no? Todos tenemos un poco el cartón averiado, las dentaduras nuevas, tema de implantes capilares, en fin, todo esto, ¿no? Pero también hay una barreja de gent jove, los sufridos hijos que iban en el coche con el papá o la mamá, que eran unos pesados, posant el casset de l'època,
1: o el CD,
3: més tard el CD, i clar, el nen ens odiava. Esto es del último, hostia, no puedo más. El pare, la mare, tot el dia allà. Anem a la platja, anem a la costa, ara 4 hores allà. Dulces sueños. Vinga, allà el nano. Però després, quan el nano que tenia 7 anys va tenir 30, va dir, pues no estaven malament. I aquests també van venir, també estan venint als concerts. Hi ha una barreja de gent de generacional, diguem-ne, no? Que és molt agradable, i també els més joves ajuden, no empujan un poco a los más ancianos, porque a la hora de entusiasmarse, aplaudir y gritar, pues claro, estamos más mermados, ¿eh? Que, y los más jóvenes, pues venga, venga, donen ànims.
1: Hi ha un fenomen, per això que coincidíem tots, hi havia molta gent que deia no he assajat prou, no me les he repassat totes, i a l'hora de la veritat tots cantàvem, és a dir, a la memòria en sortien els versos que creiem oblidats, i això és un fenomen increïble que no passa amb tothom, passa amb vosaltres, perquè al final són veritables himnes, és veritat, és un elogi, però és que tots sortíem dient, me n'he recordat de les cançons.
2: Bueno, sí, la música popular d'aquesta gràcia, no? També la música popular és una... De fet, els que la composem, els que la fem, pensem en això, no? No pensem en nosaltres només. Pensem una mica en interpretar-ho davant del públic i aspirem a això, aspirem una mica des d'aquests jovenets que comences a fer cançons, a juntar 4 acords i un ritme de bateria i 4 frases enamorades, doncs aspires a això, a que la gent t'entenguin, i la millor manera d'entendre't és que realment ho cantin i ho facin seu. Mm. Doncs en aquest sentit, el Manolo i jo hem estat afortunats, hem estat unes persones afortunades, i sí, som perfectament conscients de que això passa amb aquest material.
1: Si aquesta nit entréssim al vostre backstage, que és el més extravagant, el més roquer que trobaríem, no sé, si heu demanat cava, tovalloles amb els vostres noms, flors, no sé.
3: Ensaimades de Mallorca. Que nos han traído una amiga.
1: I amb això no. Ja està, no?
2: No tenim cap extravagància, ens sap greu, perquè ens encantaria. A més, ara tenim una edat que ens ho podríem permetre. Però de joves, com que aviam som classe obrera i tot això, no teníem aquestes veleïtats i teníem un punt de pudor. Però ara que som una mica ganàpies i que ja estem amortitzats, sí que penso que ens mereixeríem tenir alguna extravagància en el camerino. Però no la tenim en absolut, o sigui, no existeix. El que fem en el camerino és esperar per tocar, bàsicament, i tot lo demés és irrellevant.
3: Tienes que pedirnos la laca, pedirnos la peluca postiza. Oye, tu peluca me va bien a mí.
2: A mi em va bé la dentadura de Juan Carlos.
3: Aquest tipus d'intercanvi, diguem-ne.
2: Coses de gent gran.
1: Coses de gent gran. Que per cert, Manolo, tu vas tirar les ulleres al públic, les vas recuperar?
3: No, las regalé generosamente a las multitudes, a la humanidad.
1: Estaban graduadas, o no?
3: ¿Eran graduadas? No. Ah. Son del chino, valen 1 euro. Compro los chinos. Compro 100 y las voy tirando. Me gusta. Soy así de desprendido y generoso.
1: Fantàstic. Manolo García, Quimi Portet, quin gust parlar amb vosaltres a poques hores de la segona cita d'aquest concert. Sobretot, visca la inconsciència que dèieu, no la perdeu. Bon concert avui i molt bona gira, i moltes gràcies per ser avui al balcó. De veritat, una gran abraçada.
2: Gràcies a vosaltres, salut.
3: Molt amables. Igualment una abraçada, gràcies.
1: Salut.

0: la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
1: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
2: No passa res, un dia ho diu més, un dia ho diu només.
1: Torna el rock català. Dan Peralbo i el Comboi són segurament amb la Ludwig Band els caps visibles d'una nova fornada de joves que tornen a agafar les guitarres. Dan Peralbo ens presentaran el nou disc. I a més...
3: Este es el árbol donde supuestamente se mató una chica, pero el más fuerte es este.
1: El documental que narra el viatge de l'escriptora de culte Mariana Enríquez a la costa de Girona més maleïda per escriure la guia sobre fenòmens paranormals de la Costa Brava.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
4: Joan, què ha de sonar?
5: Edwin Collins.

0: Un parell de concerts per avui que no són en els grans estadis, que no s'han esgotat les entrades en minuts, que no hi ha una febre boja i bogeria per anar-los a veure, però que valen molt la pena, sí. I que si podeu pot ser un bon plan d'última hora perquè queden entrades, hi ha entrades als dos concerts. El primer, el de l'escocès Edwin Collins, que és autor, entre d'altres, d'aquest Galaiu, que crec que no hi ha ningú al planeta que no hagi escoltat.
1: És meravellosa.
0: És meravellosa també aquesta altra. Edwin Collins, que des de principis del 90 treu àlbums en solitari, marcant així una mica aquest pop que surt del Regne Unit, demostra aquesta de Magic Piper, o aquesta altra, 70s Night. Un home que, per cert, fa 20 anys va patir dues hemorràgies cerebrals, li va suposar una llarga recuperació, rehabilitació, i de fet encara a dia d'avui no pot tocar la guitarra perquè no pot utilitzar el braçalet de les seqüeles. Però als seus 66 anys s'acomiada dels escenaris i, de fet, almenys està fent la seva gira d'acomiadat pels escenaris espanyols, que es diu The Testimonial Tour, A Last Lap Around Spain, una última volta per Espanya, que és avui a Barcelona, en concret a la nau de l'Hospitalet a les 8 del vespre. Seguirà demà a Madrid, dijous a Sevilla, divendres a Cádiz i diumenge a Santiago. Aquest és el primer concert. L'altre, a la 2 de l'Apolo, una hora després, a les 9 de la nit, de Kiefer Sutherland.

0: canadenc, una mica de country, de rock. Aquest home, Kiefer Sutherland, que és músic, però també és actor. Si heu escoltat una mica la veu, igual us sona, perquè és l'actor principal d'aquella mítica sèrie de suspens d'acció 24. L'havies vist tu, Anna?
1: No, però em sona molt, però no l'havia vist.
0: Et sona molt. Un dels que té entrada per veure'l, un membre de l'equip, en Claudio Matas, que hi va aquest vespre.
2: Què tal? Com molt esteu?
1: Clàudia, però no et deixem marxar encara, eh?
2: No, clar, sí, hauré d'apurar moltíssim.
0: Ui, és aquí una hora al concert, clar, una hora i quart.
1: Ui, doncs tenim una reunió avui, no?
0: Igual pot marxar una mica abans,
1: a les 9,
0: pobre, no?
1: Tenim una... Clàudia, em sap greu.
2: A les 8 comença a cantar, no tinc apuntat, un altre, té teloner. Ah. Kiefer Sutherland.
0: I està molt, és molt important arribar al taloner sempre.
1: Va,
0: no,
1: ara pots marxar, va, i el deixem. Què sabem d'aquest home?
2: Aquest home va ser el prota de la sèrie 24, que tenia aquest rellotge brutal.
0: Ui, sí, és veritat.
2: I que la sèrie anava a temps real. Cada capítol anava en 60 minuts reals d'una lluita antiterrorista.
0: Anaves veient el compte enrere. Sí.
2: Que... Però jo el vaig conèixer al finals del 80 amb dues pel·lis on estava brutal, que era Jóvenes Ocultos i Línia Mortal.
1: Sí.
2: Jóvenes Ocultos feia de vampir que emulava moltíssim, així, rotllo juvenil i tal, estava superbé. Llavors, aquest home fa 10 anys va treure el seu primer disc, que era música country, però country d'aquella Johnny Cash. Pull the shades, lock the door, drag your feet, cross the floor. I aquest matí, jo no segueixo a xarxes Kiefer Sutherland, però es veu que Instagram sap que tinc entrades pel concert.
1: Oh, que
2: estrany. I em va sortir un reel de Kiefer Sutherland a Barcelona on explica que normalment ell arriba a la ciutat i se'n va directe a la sala i ja no veu res, no visita res, no...
1: Es concentra allà.
0: Excepte la ciutat de Barcelona.
2: Exacte.
3: So after a number of shows where we went straight to the venue and I didn't get to see any of the city, I am now in Barcelona and there is this. Pretty cool.
2: Aquest disc Pretty Cool és La Casa Batlló.
1: La Casa Batlló, s'ha donat a La Casa Batlló, fantàstic.
2: I estava tot content. I estic bastant segur que Kiefer Sutherland tocarà aquesta cançó que es diu Goodbye California, que és el single que va treure fa 10 dies només. Goodbye.

0: Jo, clar, jo crec que el poden rellevar, no? Que baixi en Guillem, que baixi algú...
1: Haurem de parlar amb algú.
0: I ves tirant, xino-xano cap a l'Apolo.
2: Xino-xano cap a la 2 de l'Apolo.
0: Et deixem, va, doncs posem la...
2: Amb el compte enrere que et posa el Toni.
0: Va, Guillem Delso, baixa, fes-nos aquest favor. Ves cap allà, Claudio, gràcies. Nosaltres fem una pausa petita, res, 1 minut 30 per ser exactes, i saludem a la Mònica Planas.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Hola, Jordi.
3: Hola.
2: Des d'on ens escolta, Jordi?
3: Camí de Girona.
2: Camí de Girona.
3: El meu fill té 15 anys, li agrada molt el periodisme i vol ser periodista esportiu. El seu referent és en Flaqui.
4: Ostres.
3: Vaig tenir l'oportunitat de poder-te conèixer, així que ja et vaig fer una pregunta. Com hauria de viure l'arribada fins a l'ofici de periodisme el meu fill, no? Em vas dir, diu, l'hauria de gaudir, l'hauria de disfrutar i hauria de tenir paciència, perquè al final és una cosa molt, molt maco i quan s'aconsegueix és una cosa que disfrutes molt. Doncs, en resum, la meva opinió és que aquest vespre el Barça ha de gaudir, ha de disfrutar, però sobretot ha de tenir paciència.
2: Jordi, m'acabes d'emocionar, tio.
4: A mi també.
2: I a mi. Collons.
5: Sí, sí, tu.
2: Moltes gràcies.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
0: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
6: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
7: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
6: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser al Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
0: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
8: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació...
0: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: no se puede dejar, ya se ha demostrado que llevan 15 días desde que están eliminados de la Champions o 3 semanas metidos en la Ciudad Deportiva Arbeloa y los jugadores, y van al campo del Betis y los compañeros de Canal Plus captan gestos de Arbeloa criticando, de Carvajal, perdón, criticando a Trent Alexander-Arnold y no haciendo caso a las indicaciones de Arbeloa, que alucina cuando Carvajal se va para el vestuario. Está de Dolce Farniente de vacaciones, Mbappé en Italia. Está Valverde en casa con un traumatismo después de que ayer se peleara con Tchouaméni. Está Dani Ceballos apartado del equipo. Está Rüdiger con carreras en la otra parte del ring. Es que quiere decir, ¿esto qué es?
1: Pero me dan una cosa.
2: Pero Florentino habría comparecido en algún momento. Es decir,
0: pero un segundo, pero que yo entiendo. Comprendo perfectamente, pero que no tiene ninguna importancia comparecer.
3: No, yo voy de comparecer, porque tú has dado una explicación sobre lo que ha pasat. No, però és que actuar
0: també és això. No és comparecer.
3: No, ara estem en el món de la comunicació i el soci del Real Madrid, jo imagino, l'aficionat del Real Madrid, que necessita saber per part d'algú responsable del club què ha passat, que tota aquesta informació que s'està publicant digui això és veritat, això és mentida, però això és així, i a partir d'aquí obrarem i farem això o farem l'altre. O sigui, no és només sortir, és dir les coses que faràs a partir de sortir.
1: És el que t'he de preguntar, Anton. Normalment el club acostumbra a controlar el relato, i ara com que el relato se le está escurriendo por todos lados. Eso es lo que me sorprende.
0: Bueno, pero porque es fácil, mi experiencia, que es como la vuestra o menor o
1: no, no,
0: o
1: la tuya es superior a todos.
0: No, pero digo,
1: falsa modestia,
0: tú puedes controlar el relato como club, pero es muy difícil controlar a un vestuario. Es muy difícil controlar que te filtre cosas un vestuario. Cuando el mensaje es sobre la idea del club, sobre el arbitraje, sobre Negreira, sobre la Superliga, eso es muy sencillo de controlar. Aparte, en el Madrid, en el que es un club presidencialista, en el que tienen acceso a la información del presidente pocas personas, es muy sencillo de controlar. Lo que es imposible es a campo abierto que te filtre en un vestuario Mbappé, Vinicius, Ceballos, Asensio, Rüdiger, wow, Arbeloa. Es incontrolable. Incontrolable.
1: Esos son los que filtran.
0: No, puedo seguir. Vale. He dicho cinco por decir, ¿no? Ya, porque ya te puede filtrar el que sea. Te puede filtrar Federico Valverde, te puede filtrar Rodrigo Góes, te puede filtrar
2: el utillero.
0: El que sea. Pero que lo que demuestra que estás acostumbrado, como dice Irigoyen, a controlar el relato, es que ahora entras en AS y el titular de la portada es el Madrid busca al topo. Hombre, pues yo me. El titular es la noticia número uno. El Madrid busca al topo. Pues yo creo que el Madrid tiene más problemas que el topo.
2: Pero es que el Madrid... Perdón, Elena.
4: Antón, hablabas de la decepción que hay en el vestuario con Valverde, y que en el Madrid, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en un vestuario como el Barça, no se escogen los capitanes, sino que les toca por veteranía. Correcto. Él es capitán porque es de los que más años lleva en el vestuario. No sé si eso crees que va a seguir así, si va a tener más consecuencias para Valverde. O...
0: Yo creo que Valverde no va a seguir siendo capitán del Madrid. Creo que esto le quita del foco. Pero es que para mí la importancia de ser capitán es enorme. Primer capitán del Real Madrid enfrentado con el entrenador. Arbeloa y Carvajal. Carvajal y Arbeloa, los dos enfrentados. Segundo capitán, Federico Valverde, de baja porque se pegó con Tchouaméni ayer y se dio un golpe en la cabeza. Bajamos en el escalafón. El brazalete el domingo lo va a llevar Vinicius Junior. Creo que no hace falta poner ningún ejemplo de Vinicius. Uf. Es que claro, pues tienes un problema de capitán.
3: ¿Vinicius será capitán al Camp Nou?
0: Vinicius Junior, capitán en el Camp Nou el domingo.
3: Pues és el causant de tot plegat.
5: Sí, exacte.
3: O sigui, és el número... O sigui, per mi... Hi ha dos moments...
4: Dos detonants, no?
3: Dos moments, dos decisions que marquen absolutament la temporada del Real Madrid. No només aquesta, sinó també l'anterior. Una és quan Florentino confon que Vinicius no guanyi la pilota d'or i es pensa que és un insult al madridisme, quan simplement és... una decisió que es pren amb un futbolista individual que juga al Real Madrid, perquè la pilota d'or, no oblidem, no la guanyen els clubs, és que sembla que s'ha de dir tot, sinó que la guanyen els futbolistes de forma individual. Vinicius no la va guanyar, i Florentino, convertint a Vinicius en el Real Madrid, va anul·lar qualsevol viatge el desplaçament a París. I l'altra és, evidentment, quan fa fora a Xavi Alonso, perquè guanya la batalla a Vinícius amb el clàssic, amb un clàssic que recordem van guanyar. Ells van posar 5 punts. O sigui, per mi aquestes dues decisions són les que marquen que cal bastidor, no només Vinícius, sinó també la resta dels que formen part del vestidor, acabin imposant-se al relat i al club i a l'entrenador i al president.
4: Santi, què volies?
2: No, que jo crec que els jugadors tenen la seva part de culpa, però aquí, quan jo parlava de comparèixer a Florentino Pérez i diuen buscar el topo, el que han de buscar és el president. El president, ja sé que no ve a Barcelona, però des del cas Negreira, però el president diumenge va al seu equip al Matadero. O sigui, van a empatar o perdre per veure com el ater rival li celebra una lliga a la cara per primer cop a la història, i el president no hi és. Aleshores, els jugadors, com li pots demanar compromís a un jugador si veu que quan van al Matadero el president, el màxim mandatari del club, no pensa aparèixer per allà? Com li pots demanar compromís a Mbappé si el president no hi és? Si està absent? Aleshores, aquí s'apunta...
3: És que fa temps que no ve,
2: Sí, perfecte, però fa temps, també, que o mai el club ha pogut perdre una lliga empatant el Camp Nou. Si empata o perd el Camp Nou, perd la lliga.
3: Donarà la mà.
2: No, aleshores també, aquí la Florentino no se la posa mai.
1: Una cosa, Santi, que vos quieras que Florentino venga y vea la...
2: No.
1: Una cosa es que mezcles entre el compromiso que puede tener un jugador con su equipo, con sus compañeros, con su institución, a que eso tiene que estar directamente asociado a que el presidente tiene que comparecer en el Camp Nou. Yo entiendo que
2: bueno, claro, pero
1: yo
2: claro que
1: vos tengas
2: ganas. Pero ¿qué dirías tú de la Porta si el Barça va a perdre la Lliga al Camp Nou y la Porta no acompaña al equipo? ¿Pero qué dirías tú de la Porta?
3: Santi té raó. El president del Real Madrid
2: ha d'estar al costat
3: de l'equip a les bones i a les dolentes.
2: Però que avui ens acaba de dir el Meana, nos acaba de decir que ni ayer ni hoy Florentino ha aparecido por la ciudad deportiva.
1: Está bien
2: que ha mandado a Gas, que ha mandado al hermano, al primo, al tío, al cuñado, bien, no sé a quién, pero él no ha ido.
1: Está bien como Florentino. Está bien Florentino
4: como comparecer. José Ángel Sánchez y Juni Calafat. Han salido al Meana.
1: Meana, ¿está bien como Florentino Pérez como comparecer? Físicamente está bien.
2: Sí. Pues si lo vimos en Múnich hace dos semanas.
1: No, está bien.
2: Si lo vimos al Ben Beur a Múnich, ¿no?
1: No, está bien.
2: A Múnich hace dos semanas.
3: Está mejor que Valverde.
1: No creo.
5: Jo suposo que la de Valverde ningú li agafa per sorpresa, perquè hi havia uns antecedents que s'han posat moltes vegades en dubte i que...
3: Això és com quan els de Podemos i tot això sorprenen, ara, no? Sí, quan ens sorprenen que els jutges... els de Podemos, o sigui, a Madrid, quan els d'esquerres de Madrid es sorprenen que els jutges vagin contra ells, quan des de fot anys van contra els independentistes. I la violència aquesta exercida pel Real Madrid, perquè això ve de lluny, és Hierro, és Ramos, és Pepe, és Rüdiger, tallant el coll dels aficionats de l'Atlético, és Valverde fotent-li un cop de puny a Baena, és Valverde fotent-li un cop de puny no al pàrquing, sinó en un partit de Champions a un jugador del Benfica. És tot això. I al final la violència, si no es controla, t'acaba perjudicant a tu mateix.
4: Bueno, veurem al Madrid quina és la resposta que fa. Anton, ara hablaven d'ell, Mbappé. Ayer les proves confirmaven que no sufre ninguna rotura i que puede jugar.
0: Sí, pero eso lo tenían claro desde el día del Betis. Las primeras pruebas era una sobrecarga, o sea, que no estaba lesionado, es una cosa que el Madrid sabía. Ahora tiene que tener buenas sensaciones y apetecerle jugar, y también que le quiera poner a Arbeloa, porque es otro de los focos de conflicto en el vestuario. Es un distanciamiento máximo entre Mbappé y Arbeloa, Arbeloa y Mbappé, porque no han terminado de cuajar bien y porque el hecho de que Arbeloa sea de Vinicius, pues a Mbappé no le hace gracia. Y bueno, creo que es otro de los focos que no ha explotado afortunadamente para el Madrid, pero que está latente en ese vestuario. Yo creo que no va a jugar de inicio y creo que lo sabe desde el día del Betis. Pero hoy sabremos qué tal está físicamente. Repito, está bien, porque simplemente le dolía, pero no tenía ninguna lesión. Y mañana, a ver cómo torea ese tema Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido.
4: Es tan interesante, sí.
6: Y es decir, ahora mismo, ¿qué once se dibuja, más o menos? Porque es como que hay muchas bajas por motivos muy raros.
0: Sí, pero yo creo que lo más problemático es el centro del campo. Y creo que va a jugar con
2: Pitarch,
0: con Jude Bellingham, con Camavinga, y la duda que tengo es quién va a jugar arriba. Es decir, si pone a Brahim como un cuarto centrocampista y sale, por ejemplo, Gonzalo, con Vinicius y Gonzalo, yeah, o si Brahim forma parte del supuesto frente ofensivo y mete otro jugador más en el medio. Pero yo creo que va a ser eso, ¿eh? Creo que va a poner a Pitarch con Camavinga, con Bellingham y con Brahim, y que veríamos arriba a Vinicius y a Gonzalo.
4: En fi, això serà el diumenge, un partit, un clàssic especial, on el Barça es pot proclamar campió de Lliga, partit que podreu seguir al Carrusel Deportiu amb la narració del Lluís Flaquer, també el que t'hi jugues Barça, amb el Santi Ovalle, sí, i l'Albert Bermúdez i tot l'equip, que ho, sí, celebreu amb festa grossa aquí al Toreschi.
7: Sí,
4: ho
7: farem amb festa grossa al Toreschi, tenim gent fins i tot a llista d'espera, omplirem, ens ho passarem de conya, i sempre amb CaixaBank i Quadis llançar.
4: Gràcies, Pau. Tu, sí, hi seràs, no?
7: Sí, sí, sí, clar, aquí seré.
4: Primera fila.
7: El tema és com coi preparem el partit.
4: Exacte.
7: Aquí va a jugar, bueno, veremos si juega este, si juega el otro, va a jugar este, cuidado que tiene un poco, le cae el ojo, este tiene el brazo colgando. Es molt estrany preparar un partit així.
4: Molt estrany, sí, sí. Anton Meana, muchas gracias por esta
0: a
4: última
0: vosotros,
4: hora, eh, del Real Madrid. Cualquier novedad que pase hasta las 2 de la tarde, ya sabes que tienes línea abierta aquí en el que te jugas, que es tu casa.
0: Genial, yo os pido paso. Un abrazo, chao.
4: Un abrazo, Antón. Son las 12:42. Hem de repassar el més important del dia perquè avui se'ns ha fet tard.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
4: Avui amb el Toni Camacho. Toni, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Elena.
4: Amb un Rayo Vallecano que jugarà la primera final europea de la seva història.
9: Els homes d'Íñigo Pérez van superar l'Estrasburg per 0-1, un 2-0 en el global de l'eliminatori, i jugaran la final de la Conference League el pròxim 27 de maig contra el Crystal Palace. El jugador Unai López va deixar aquest missatge als aficionats enmig de la celebració.
10: Sí, desde aquí darles la enhorabuena porque nos acompañan siempre. Sabemos lo que es Vallecas, sabemos lo que es la gente de Vallecas. Estamos muy agradecidos a ellos y de verdad que lo celebren hoy, pero nos queda un paso y se lo digo desde aquí, nos vamos a dejar la vida de aquí al día 27 para estar más que preparados para ese partido.
9: A més, amb aquesta victòria, la Lliga Espanyola s'otorga la cinquena plaça de Champions per la temporada que ve.
4: En bàsquet, Xavi Saissó, el Real Madrid accedeix a la Final Four i València se la juga avui a Atenes.
11: Sí, el Madrid ja és a la Final Four d'Atenes, després de superar el Hapoel de Tel Aviv en el quart partit. Avui a les 7, Salgiris-Fenerbahçe, 2-1 pels turcs. I a un quart de 9, a Panathinaikos-València, 2-1 per als grecs. A la Final Four de la Champions FIBA, desfeta dels equips espanyols, eliminació tant de Tenerife com de Unicaja. La final demà serà AEK Atenes-Lietuvos-Rizas.
4: En hoquei patins, el Barça es classifica per les semifinals de la Champions.
9: Un doblet de Marc Grau, el primer d'ells a falta d'un minut per acabar la pròrroga, va donar la victòria al conjunt blaugrana contra l'Sporting de Lisboa i el pas entre els quatre millors d'Europa. La semifinal es disputarà demà contra el Benfica.
4: I acabem amb futbol sala, perquè el Barça afronta un duel clau pel lideratge avui. Juga contra el Pozo. En Martí Juncà, el nostre company, ha parlat amb el Miquel Freixas.
12: Doncs som aquí amb Miquel Freixas a la ciutat esportiva Joan Gamper en aquesta prèvia del Barça-Pozo-Múrcia, un partit importantíssim per poder aspirar al liderat. Els dos equips estan empatats a 66 punts i aquest partit serà el que decidirà pràcticament el lideratge de la Lliga. Bon dia, Miquel.
13: Bon dia a tothom.
12: Quines són sensacions per aquest partit? Com us veieu?
13: Ens veiem bé, arribem líders, juguem a casa. Jo crec que són bones. Necessitem el recolzament de tothom, que la gent s'acabi d'enganxar al futsal per aquesta recta final que queda de play-offs. I bé, anem motivats per la victòria.
12: El fet que aquesta victòria es pugui donar el lideratge i una posició més, una millor posició als play-offs, és un al·licient, a més?
13: És un al·licient, clar que sí. El que passa és que som conscients que els play-offs són molt llargs. Ja en veiem temporades anteriors, hem quedat primers o hem quedat en posicions altes i al final l'equip que s'ha acabat emportant el títol ha sigut un que ha quedat cinquè, sisè, setè, això mai se sap, mai se sap. Al final l'important és arribar bé a aquesta fase final. Sí que el factor pista és molt important i el volem. I esperem que l'afició respongui.
12: I ja per tancar he volgut recollir una frase que tens al teu LinkedIn en què dius: no busco feina, ja tinc la que sempre he volgut.
13: Esperem no haver de posar open to work en el LinkedIn. No, jo estic molt content, jo porto aquí molts anys, vaig estar a la base molts anys i i sempre la meva major vacilada és que la xarxa social que menys utilitzo és el LinkedIn. Esperem que segueixi així i que tot segueixi més anys i jo, òbviament, respondré.
12: Ja veieu, Miquel Feixas, ambició per guanyar aquest partit contra el Poto Múrcia i amb les aspiracions clares per aquest Barça de futbol sala.
4: Gràcies al Martí. Si voleu una entrada doble per anar a veure aquest partit entre el Barça i el Pozo avui a 9:15, 933-44-14-11, 933-44-14-11, els més ràpids us emporteu una entrada doble per aquest partidàs.
8: El quiosc del Marcos.
4: Hola, Marcos, ¿qué tal? Buen día.
14: Hola, Elena, buenos días. Otra pelea y la imagen por los suelos. Valverde acaba en el hospital, titula Marca en su primera página, y luego argumenta tensión, un ambiente inesperable y dos bandos. Todo comenzó a deteriorarse en octubre, con Xavi Alonso de fondo. Ahí nació la fractura de la plantilla blanca, que acabó luego con los puñetazos de Tchouaméni a Valverde. Crisis sin precedentes, titula por encima del diario AS en su portada. Digo por encima porque lo que manda en la primera página es el barrio más feliz de Europa, con la alegría del Rayo tras cerrar su pase a la final de la Conference League, donde la guarda el Crystal Palace. Y como escribe Manuel Javois en El País, Real Madrid, del poder de la amistad al club de la lucha y las filtraciones, y recuerda que lo sucedido en Valdebebas no pasa ni en una clase de cuarto de la ESO.
11: I atenció, Elena, a aquesta oferta de treball de la cadena Fox Sports, jo diria una de les millors de la història. La cadena televisiva està buscant a un aficionat que vegi tots els minuts dels 104 partits del Mundial de Futbol. Li ofereix un sou de $50,000. El rol de l'escollit serà cap d'observació. La persona escollida estarà en una mena de cabina de cristall a Times Square, a Nova York. Tindrà diferents pantalles i haurà de crear continguts per les xarxes socials i transmetre la passió del Mundial en temps real. Els turistes, a més, podran observar la seva feina. El pròxim 6 de juny es donarà a conèixer el nom de la persona escollida després d'un càsting que ja s'està fent. Òbviament, li haurà d'agradar el futbol, o no. Per $50,000, un es fa de l'esport que sigui.
4: T'anava a dir, els hi has enviat ja el telèfon del Bruno Alemany?
11: Sí, ja està enviat i jo espero que sigui la persona escollida.
4: Doncs no hi ha càsting possible, guanya el Bruno.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
16: @ que t'hi jugues.
4: Avui s'ho estan passant bé, Núria Vilamada, els nostres oients.
17: Sí, i jo també, perquè estava preparant aquí un muntatge pel vídeo del Bermúdez. Hem demanat ajuda a la intel·ligència artificial i hem fet un cartell d'un combat WWE. La veritat és que ha quedat bastant xulo. Després el podreu veure a les xarxes, però sí, ens estem passant bé, també. I, Helena, ja tenim cançó del Mundial. Com a mínim un fragment, no sé si l'heu pogut escoltar, però mira, serà aquesta de Shakira.

0: veient, tu l'hauràs de ballar, no?, al Mundial, aquesta cançó cada partit.
1: Bueno, no, ¿por qué? ¿Me ves bailando?
0: No, sí, perquè estaràs al Mundial. Pero,
2: bailador, bailador.
3: Pero
1: a España le da suerte, ¿no?, que Shakira...
4: Sí, l'any del Waka Waka.
0: Van ser campions al món.
5: I Argentina?
1: Argentina no, porque ese año perdido,
0: De moment, Helena, només han penjat un fragment.
3: Hi van haver altres coses, el Mundial de Sud-àfrica.
0: Sortirà
4: completa el 14 de maig. De moment es pot escoltar aquest petit fragment que heu escoltat ara, el que t'hi jugues. La cançó es diu Dai Dai i el 14 de maig sí que la podreu escoltar sencera, la nova cançó del Mundial de Shakira.
0: Vermo, i els oients què diuen al WhatsApp del que t'hi jugues?
2: Primer tot, demanar disculpes perquè no podeu sonar tots avui. O sigui, jo crec que no havíem rebut mai tantes notes de veu de tants oients. Comencem pel Jordi.
6: Por favor. Es el mejor inicio de la historia de la radio del programa. Espectacular.
2: Xou filtra la palet. Seguim amb la Sier.
7: La realitat de la situació és que el Tchouaméni este li ha costat al Madrid 100 milions d'euros i li ha fotut una punyà a un tio, Valverde, que es, suposa que és de la cantera de la fàbrica del Madrid. Si això passara a Barcelona, pa què?
2: No està mal.
3: No, no, a veure...
1: la fàbrica no
3: Valverde,
1: és, o sigui?
3: Primer no és de la fàbrica. I segon, a veure, Valverde se l'ha guanyat, eh?
2: Sí, sí, això sí. Això sí, però bueno, és d'aquells que van fitxar jove. Una mica com Araujo, per dir-ho així.
0: Sí, exacte.
2: Si comptes
0: exacte.
2: Araujo, has de comptar
0: Araujo. Si comptes
3: Valverde.
0: Araujo,
3: comptes Araujo.
2: Comptem el Josep, també.
8: Bon dia, companys. El senyor Valverde, xulo de barri, ha donat una lliçó de vida. Sempre hi ha algú que et para els peus. I en aquest cas ha sigut Tchouaméni, un company que li ha dit fins aquí. Els cops de puny, quan es va repartint, has de saber entomar-los. Vinga, macos, que aquest cap de setmana podem guanyar la millor lliga de la història, davant dels supergalàcticos amb Mbappé! Força!
2: I, per últim, l'Abel.
9: Bon dia, que t'hi jugues. El diumenge és el dia. El diumenge els hem de matxacar. El papa hauria de baixar al vestuari el diumenge i dir als jugadors que els hem de rebentar. És l'oportunitat, no podem deixar que aixequin cap. Barça!
0: Ivan, Juan, deien ara els oients també pel YouTube que hem de centrar-nos en el partit, que es posposin aquestes alegries. No sé si creieu que pot ser una trampa, que el Madrid quan arriba de víctima, per dir-ho d'alguna manera, és quan ressorgeix.
3: Sí.
0: Que ja li va bé, vaja.
3: Sí, però si analitzes la setmana d'un equip i la setmana de l'altre... És que em sembla que sí, podem fer com a poc equip i l'entenc, eh? Perquè és evident que el Barça ha viscut coses al llarg de la seva història que fan ser precavut i tot el que vulguis. Però si tu analitzes fredament, si tu fossis d'un equip que no és el Barça ni el Madrid i analitzes què està passant amb un club i amb l'altre i com arriba un club i com arriba l'altre, per mi és que el Barça no només és favorit per guanyar, sinó que té l'oportunitat de fer mal, de veritat, de fer molt de mal.
1: A ver, siempre estas cosas de cómo llega... Estoy un poco como San Antonio. La realidad es que si analizas objetivamente todo, da la sensación de que el Barcelona tendría que, no sé si pasarlo por arriba, pero en principio empatar seguro. Es un equipo que llega mal futbolísticamente, que llega mal anímicamente, que después es un deporte colectivo y pasan cosas que te pueden cambiar, pero la realidad es que Barcelona no está perfecto, porque no está en el mejor momento de temporada, porque tiene bajas, no está Lamine Yamal, sí. De Jong está...
3: Rafinha arriba just.
1: No creo que juegue de entrada no Rafinha.
3: Però,
1: De Jong está extraviado.
3: Si parlem de l'onze, si jo soc Flick, i jo crec que Flick aquestes coses les té en compte, foto a tots els que pugui de la cantera. Però a tots, o sigui, a Gavi...
1: Però per què?
3: Perquè, o sigui, primer, perquè senten un diferent el que és un Barça-Madrid, perquè ho han mamat des de petits en tornejos i tal, perquè han mamat la rivalitat des de sempre, i segon, perquè, o sigui, abans Gavi que De Jong en un partit així, perquè, o sigui, l'agressivitat la, la, la, que necessita
1: esto
3: un equip...
1: ¿Esto es para no poner a De Jong d'entrada?
3: A menjar-te'ls, a no donar la mínima oportunitat de que aquesta gent es pensi que encara pot fer alguna cosa aquí i que pot aiguar la festa.
1: En ese sentido, no tiene que ver que sea de cantera o no, porque por lo que tiene que ser, es mejor poner a Ferran Torres para que salga a comérselo que a Lewandowski. Y ninguno de los es de la cantera. Tiene que ver con un plan de partido.
3: No tens un nou de la cantera. No, collons, un plan... Sí, llavors, clar, evidentment, has de posar un o l'altre.
1: Bueno, sí, podés poner a Olmo de delantero.
2: Delantero estoy yo, de arriba.
0: Santi, quina és la idea de Flick per l'11 de diumenge?
5: Va, anem a comptar-lo. Joan Garcia, quasi de la Masia, no? Un...
0: Home,
2: Joan García, des de la Masia.
0: No em feu enfadar el Gonzalo, que després vindrà i rebré jo.
5: A veure, Joan García, tinc el dubte al lateral dret, però crec que jugarà Eric.
10: Eric.
1: Eric para posicionarlo para el Mundial, ¿no?
8: 3.
5: Gerard Martín.
8: 4.
5: Cancelo.
2: 5.
8: 4.
10: Cancelo.
0: Em portes 3, Sant Antonio.
8: 4.
10: Joan García
8: és de la Masia.
0: Va, no fem
5: bromes. Gavi. Pedri.
8: 6.
5: Olmo.
0: 7.
5: Fermín a l'esquerra.
8: 8.
5: Lewandowski al davant.
8: 8. I, porta 4 anys, com si ho fos, no?
5: I Rashford a la dreta.
2: No,
1: Hay un montón de que pasaron por Camperico ahí.
2: Si comptes la ciutat de Cornellà, igual sí. En general, si amplies...
0: I creieu que pel vestidor del Barça serà difícil aïllar-se de tot el que està passant, del que m'ha estat explicant en aquests minuts de què t'hi jugues, del que està passant al Madrid?
3: No, gent.
0: O que serà una motivació extra per ells?
5: Crispetes. Sí. Ahir enviaven crispetes.
0: Els jugadors?
5: Gent del vestidor.
10: Sí, enviaven crispetes, com diu Santi, i a més amb la sensació de que el missatge que transmet Ivan Sant Antonio de que s'ha d'anar a rebentar el Madrid és el missatge que hi ha canviant el vestidor del Barça. Si poden ser 6, doncs 6.
5: Jo crec que a la celebració això és una crida al Departament de Protocol del Barça. Postpartit hauria d'haver-hi crispetes. És a dir, que els jugadors surtin amb cucurutxos de crispetes.
3: A Santi, tampoc ens passem, eh?
2: No, el que ha comptat 9 de la Masia...
3: Però, o sigui, que has de sortir a rebentar el Madrid, sí, i que és possible que això passi, però s'ha de jugar el partit, no? Ara m'he posat prudent, saps? Però... Vamos, Barça!
2: Que sí que tenen, mira, no sé si de la Masia, però que sí que sabem tots que som del RAC.
0: Joan, això segur.
2: Exacte, perquè al final el més nou en assegurances de cotxe és l'assegurança connectada RAC. Per què connectada? Es diu connectada perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat directament amb el RAC. Llavors tu només apretes el botó, et geolocalitza i venen cap allà. Ja no cal ni que truquis. Ja només diràs allò de sort del RAC. I a més ara 25% de descompte. Qui són per ajudar allà al RAC? Home, descuida.
0: Ivan Sant Antonio, Juan Irigoyen, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera hora d'aquest i jugues. Pausa i no marxeu, perquè hem d'escoltar a Figo, a Casillas i a Puyol, que han parlat de tot el que ha passat al Real Madrid.
11: Què t'hi jugues?
12: Ser Catalunya, Barcelona.
13: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
14: No passa res, si un dia ho diu més, si un dia ho diu només.
13: Torna el rock català. Dan Peralbo i el Comboi són segurament amb la Ludwig Band els caps visibles d'una nova fornada de joves que tornen a agafar les guitarres. Dan Peralbo ens presentaran el nou disc. I a més...
15: Este es el árbol donde supuestamente se mató una chica, pero el más fuerte es este.
13: El documental que narra el viatge de l'escriptora de culte Mariana Enríquez a la costa de Girona més maleïda per escriure la guia sobre fenòmens paranormals de la Costa Brava.
12: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
16: A MCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
17: I també totes les eines i ferreteria.
16: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
17: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
18: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
19: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
18: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
20: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
21: Cadena SER i SER Catalunya.

0: sou.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
2: Dudas, dudas, dudas.
3: Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
4: ¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Repuesta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
5: Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
6: ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
5: Un sabroz.
6: ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
5: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
7: Dale, José. Venga, va.
8: Hola, nana. Candila. Podría andar a dormir.
9: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
8: Dimecres a la nit.
10: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
11: 1 i 5, el que t'hi jugues ens divertim.
12: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
11: Arrenquem la segona hora del programa. Ja tinc per aquí els bojos de la taverna. De seguida anirem amb ells. Com us dèiem, d'escoltar el que han dit Figo, Iker Casillas i Carles Puyol del que està passant en aquestes hores prèvies al clàssic de diumenge. Hem tingut accés a la carta que Vinícius ha escrit als seus companys. Tot això serà en els propers minuts, però Xavi, aquesta segona hora s'ha de començar com cal amb el teu clatellot.
13: Sí, perquè s'estan jugant les semifinals de la Lliga Femenina de bàsquet. Ahir al Roig Arena l'Espart Girona va perdre 67-66 i diumenge juga la tornada a Fontejau. Després del partit, l'entrenador gironí Roberto Íñiguez va denunciar a una part dels aficionats que el van insultar.
14: Lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto... Y además, tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontejau. Aquí sí, aquí sí. Aquí se ha insultado hoy. Un club como Valencia tiene que identificar a esas personas y echarlas. Son una lacra. Son una lacra. Y no les deseo nada bueno. No les deseo nada bueno.
13: Bueno, doncs calent, es presenta la tornada a Fontejau, però per damunt de tot s'ha d'erradicar, òbviament, totes aquestes actituds.
11: Contundent la denúncia d'Íñiguez i, com diu el Xavi, que s'acabin aquestes actituds allà on sigui, a tots els esports.
10: Què t'hi jugues?
11: Nil, aquest matí no hi havia plan millor per tu que anar a passar-lo amb Luis Figo, no?
15: Inimaginable començar un divendres d'aquesta manera amb Luis Figo, que ha estat en un acte de la Lliga amb Duracell. I un Figo que, evidentment, després a parlar, li hem preguntat per tot el que està passant al Madrid, per la trifulca, per l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, i ha deixat un titular molt clar. No ha sigut la primera vegada ni serà l'última que això passa en un vestidor.
16: Teòricamente, lo que estás hablando, lo que ha pasado, no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así, perdón. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario, en fútbol, pero que lógicamente no debe suceder.
15: Figo, que també ha parlat del seu amic Mourinho, que ha tingut de traductor, de segon entrenador, de primer entrenador, ara d'amic, considera que no té mà dura a José Mourinho i ha parlat així de la situació que hi ha al Madrid.
16: No sabia que Mourinho tenia mà dura.
17: És lo que dicen.
16: Sí, pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo y no me he sentido nunca mano dura. Así que no. Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Y hoy en día, para mí, creo que aparte de un entrenador, tienes que saber gestionar esos egos para poder convencer a los jugadores a ir en la misma dirección.
15: Un Figo que li han preguntat perquè l'acte era Duracell, molta referència als temps afegit, i m'ha sorprès perquè li han preguntat que si hi havia d'haver dos gols a l'afegit, qui els faria. Ha dit Bellingham pel Madrid i ha dit Lamin pel Barça. Després, evidentment, ha hagut de rectificar, per tant, un Figo que gaire enterat no se l'ha vist.
11: Està molt al dia.
15: No està molt al dia i ha acabat dient que marcaria Lewandowski. I, per cert, del Barça també ha dit que aquesta fornada de jugadors joves li donen molt i molt al Barça.
11: Un acte de la Lliga que s'ha celebrat aquí a Barcelona amb només Luis Figo, no?
15: Només Luis Figo.
11: Està bé.
15: Per això ha dit que quedarien 1-1, i ho ha remarcat, quan li han preguntat pels dos gols, ha dit Bellingham, i ha pres tothom nerviós, i ha dit 1-1, i així quedaria el partit.
11: El matí ha estat farcit d'actes avui a Barcelona, la prèvia d'aquest clàssic. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
0: Què tal? Bon dia.
11: Tu has anat a la presentació que ha fet Movistar d'aquest partit, on hi havia dos d'aquells líders que abans deia Meana, no? No hi ha líders en aquest vestidor del Real Madrid que puguin solucionar-ho, doncs aquests sí que eren dos dels que en el seu dia van haver de remengar-se i reconciliar dos vestidors.
0: Sí, precisament se li ha preguntat per la situació del Madrid a tots dos, i Carles Puyol ha vingut a dir que aquestes situacions passen i que en el seu moment també van passar i que no passa res, s'arreglen.
17: Desconozco qué es lo que ha pasado, pero hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal, pero yo creo que no hay que darle importancia, y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren, y pensar en ganar. Ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil, ni muchísimo menos.
0: Pel que fa a Casillas, li han preguntat per, evidentment, si l'arribada de Mourinho li sembla correcta pel Madrid. I ell ha volgut tirar una mica enrere. No parlar de Mourinho, no parlar d'Arbeloa, sinó parlar de Xavi Alonso.
18: Me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tenía como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid, y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
0: Imagina't.
11: Contundent. Iker Casillas, que per no voler parlar del que ha passat, doncs home, ha dit que tant de bo hagués seguit Xavi Alonso, és de la corda de Tchouaméni Xavi Alonso. Alguna cosa més, Solde, perdona?
0: No, d'aquest acte, bàsicament, s'ha parlat molt de Valverde, Tchouaméni, d'aquest conflicte, i del possible passadís, que tots dos han coincidit que se'ls donarà la mà, si en el cas que guanyi el Barça, es donarà la mà als dos equips i cadascú al seu vestuari.
11: Recordar que ahir ens explicaves el que t'hi jugues, que si el Barça aconsegueix aquesta Lliga, dilluns hi hauria rua, sortida i arribada al Camp Nou, oi?
0: Sí, en el cas que el Barça guanyi la Lliga, a les 5 de la tarda s'iniciaria aquesta rua des del Camp Nou i aniria baixant, aniria fent travessera de les Corts, baixant cap a baix, cap a Numància, baixant per Balmes també, fins a arribar a plaça Catalunya. Aquí s'aturaria, i a plaça Catalunya, un cop després d'aquesta aturada a plaça Catalunya, pujaria per Passeig de Gràcia, tornaria a anar cap al Camp Nou, i allà s'acabaria sense festa dins del Camp Nou. La festa dins del Camp Nou, en el cas que es guanya la Lliga, és aquest mateix diumenge.
11: Gràcies, Sol. D'això serà si el Barça és campió de Lliga. Qui se la juga aquest cap de setmana amb un partit molt important és l'Espanyol, que demà juga al Pizjuán, partit clau per aconseguir la permanència contra un rival directe. Seguint la roda de premsa d'avui de Manolo González, hi ha el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, Helena. Doncs sí, partit, com dius, clau per les aspiracions a la permanència tant de Sevilla com de l'Espanyol. El Sevilla, que ara mateix té 36 punts, l'Espanyol en té 38, que segueix immers en aquesta ratxa de partits sense guanyar, ja en són 17. Manolo, el tècnic de l'Espanyol, diu que estan confiats, que està, la plantilla està forta, i que estan convençuts que si guanyen aquest cap de setmana, doncs que es salvaran.
20: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
19: Manol ha descrit aquesta situació una mica com un play-off per la quantitat d'equips que hi han immersos doncs, en aquesta zona intranquil·la de la taula, lluitant per la permanència, que si guanyen aquests detalls que últimament no els estan caient a favor, doncs el partit serà seu, i que evidentment no veuen impossible ni guanyar ni salvar-se. Oingongue serà l'única baixa de cara a aquest partit, i qui sí que hi serà, que acompanyarà l'equip, tot i que no pot jugar perquè està lesionat de llarga durada, és Javi Puado.
11: Martí, ahir explicàvem aquí al Que t'hi jugues que l'Espanyol ha pensat en Monchi, estan a punt d'arribar a un acord perquè sigui ell qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol, no ho faria com a director esportiu, sinó substituint a Fran Garagarza, sinó com una figura superior, una espècie de director general. No sé si Manolo ha volgut respondre d'alguna manera a aquesta notícia o no s'ha volgut mullar el tècnic de l'Espanyol.
19: No, Manolo ja ens té acostumats que últimament no es mullen aquests temes, ja han deixat enrere tot el tema dels àrbitres i tot el que és de la direcció esportiva, doncs tampoc li irà parlar-ne i doncs no ha donat cap mena de detall, ha dit que ell parla de l'equip i que tot el que és direcció esportiva, club, secretaris tècnics, etc, doncs ell no s'hi fica, que ell està centrat en la permanència.
21: A mi em preguntes per l'equip, ja està, no em toquis els pebrots amb que si viene otro, que si viene este, que si viene allà. Primer de tot, vull veure si sóc jo.
11: Manolo, demà...
21: Sí, sóc jo.
11: Dia importantíssim, eh? Demà no es pot fallar el Pizjuán.
21: Demà hem de fer un pas endavant perquè portem 4 mesos pues, parats.
11: Més de 4, ja.
21: Sí,
11: I bueno, això ve del 22 de desembre.
21: És muy largo el semáforo en rojo, muy largo.
11: Demà esperem que es posi en verd per l'Espanyol i aconsegueixi aquests 3 punts al Pizjuán. Gràcies, Martí.
19: Adéu, Helena.
11: I com us deia, abans d'obrir la taverna, ja tinc per aquí el Cristóbal, que ve nerviós hola, en un dia hola. Com avui.
22: Estic molt calent. Helena, molt calent.
11: Ja m'imagino.
22: Molt calent.
11: Estava preocupada, Cristóbal, perquè no et veia per aquí per l'estudi i no sabia on t'havies ficat. Però ja ara, alleugerida de veure't per aquí. Abans, com us hem anat explicant, el Que t'hi jugues... Tenim la carta que Vinícius ha dedicat als seus companys l'endemà de la batussa entre Tchouaméni i Valverde.
23: Querido Tchouaméni, querido Valverde, querido Álvaro Carreras, todos los gilipollas que se pegan. Esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Está tonto o qué? ¿Está loco? Vosotros me habéis criticado por haberme encarado con los jugadores de otros equipos, pero por lo menos no me voy pegando con los míos. ¿Qué tengo que poner yo? Yo, Vini, el orden. Yo, uno en el hospital en silla de ruedas. El otro provocando. El otro filtrando a la prensa. Y a Rudiger no le digo nada que me da miedo. ¿Y por qué nadie se mete en medio para la pelea? ¿Y estos comunicados que hacéis? ¿Que parecen escritos por vosotros mismos? ¿Que lo habéis escrito vosotros mismos? ¿Los comunicados? Hoy he abierto las redes sociales y todos son memes de nosotros. El meme de los apuñalamientos entre coleguillas, el del Mendy bajando con la camilla, el chiringuito haciendo la reacción a inteligencia artificial. Que os han comparado con el Juanmi la taza. Os han comparado con el Juanmi la taza. Que lo mandé para segunda la temporada pasada y allí está en segunda. Qué vergüenza. Parecemos nosotros los de segunda, tontos gilipollas. ¿Estáis loco, luego va a pedir mi camiseta. Y el Ceballos y el Carrera, ¿se puede saber por qué estáis enfadados con el míster? Sí, es muy bueno el míster. Al míster se le tiene que respetar, al míster. Hay que hacer una limpieza en profundidad de la plantilla. Esto no puede ser. ¿Entendéis todo por qué no estoy renovando y tengo gracias por el mango? Porque soy tonto. Y al Mbappé entrando y saliendo del entreno partiéndose al culo. Somos campicha y rayica. Que tenés 5 años de contrato. ¿Sabes qué te digo, Mbappé? Que el PSG 2 finales de la Champions en 2 años que tú no estás. Ay, recibe fuerte abrazo, Vini.
22: Hola, Vini. Hola. Buena feina. Sí, señor.
11: aquesta carta de Vini i el gag inicial del combat de Florentino Pérez presentant a tots els lluitadors del dia. Ja sabeu que els podeu recuperar a totes les xarxes socials del Que t'hi jugues, també a la nostra pàgina web, a l'aplicació de la cadena SER. I Bermo, t'has guanyat el descans, tot i que al cap no t'ha de parar, perquè el proper diumenge teniu un Que t'hi jugues Barça on s'esperen cosetes, no?
1: I a més, amb tot el Cotoreski ple i confirmat. O sigui, fantàstic. Ens ho passarem de conya.
2: Diumenge canaletes,
1: serà tan bonic, diumenge.
2: Serà un festival.
1: No, o sigui, el pitjor és que, si pel que fos perds, què?
2: Doncs home, a la propera. A la propera.
11: Sí, clar, però...
2: Aviam, toquem una miqueta perfil baix. Que estem massa eufòrics.
1: Però i si perds què?
2: No. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí.
3: Escolta'm,
2: això que deia el Santi, que els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal...
1: Com prepares un partit?
2: No sé si m'agrada.
1: Com ha sigut avui l'entreno del Barça?
2: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
4: D'entrada, no.
2: D'entrada, no. Arribarà. Però haurem de suar sang per aconseguir la Lliga.
4: Però els 5 minuts s'haurà acabat.
2: Els 5 minuts, pera, plata i cotaclan.
4: Repàs.
11: Vinga, va, Cristóbal, avui que anem d'hora, tirem ja la cinta, no?
2: Sí, que estic molt calent, de veritat. Bueno, tots estem calents aquí.
24: La taverna mediàtica del Que t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
2: Doncs sí, amics, la taverna mediàtica d'aquest cap de setmana, de la prèvia ja d'aquest títol que el tenim a tocar, ja tenim mitja lliga. Ara falta rematar-ho. Va, fort aplaudiment al Quim Molín, al Juan de la Boque, al Tio Faja. No trobeu a faltar madridistes?
3: No.
4: Ja està bé.
2: Alberto Peinado.
3: I Gonzalo.
2: Gonzalo parlarem.
11: Sí, la setmana passada vam acabar el programa que Alberto portava una hora perdut per Sants.
2: No, es va perdre per totes les andanes. No sé si va acabar a Sant Celoni.
4: Madridismo en estado puro.
2: No, però al tanto, perquè...
1: Tio Faja, per cert, hem rebut un missatge al 06-32-72-11 demanant que avui no diguis madridistes no robeis.
2: Ah, no?
1: Madridistes no os peguéis.
2: Bien. Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado. L'excusa... És que li venen a instal·lar la fibra. Ara trucarem. Ara trucarem. Tot l'any ha vingut.
4: Tota la setmana.
2: Però el cap de setmana que el Barça pot guanyar la Lliga i contra el Madrid... No, que si la fibra òptica... Primer em deia el metge.
4: I
2: després la fibra òptica.
4: I l'altre, el camarón.
2: No, el Gonzalo està a Birmingham. Jo els entenc. Jo entenc que els madridistes no vulguin venir.
4: Camarón.
2: Ho entenc perfectament.
4: El de la presidència de la penya...
2: Amb aquest ambient que té el Madrid, Chouameni i Valverde, jo només conec a dues persones...
4: Això no té gràcia, si
2: que,
4: no
2: que siguin capaces de tombar un tio d'un cop de puny.
25: Perquè, clar,
2: un és Chouameni i l'altre és Sandor Martín.
11: Sandor
2: Martín, jo crec que d'un cop de puny t'ho fa.
11: Sandor Martín, què tal? Com estàs?
25: Com esteu?
2: Sandor, Chouameni té futur al món de la boxa o no?
26: Bueno, us donaré una exclusiva i els meus managers m'han trucat preguntant per Chouameni. Ha tingut molt de ressò la història i a veure si parlem.
11: Els oients més fidels del Que t'hi jugues ja el coneixeu perquè és amic del programa de la casa des de fa molts anys. Ens visita, Cristóbal, tu el recordaràs, que era un adolescent i ja venia per aquí pels estudis, el gran referent de la boxa de casa nostra.
2: Més fort que el vinagre.
11: Des del 2019, posseïdor del títol EBU del pes superlleuger, i avui quan dèiem...
2: Número 2, ara ets del món. Of the world.
1: Déu-n'hi-do.
2: I el número 1 lo tienes ahí, en el punto de mira.
26: Sí, de vegades m'agrada ser humil, saps? I dic, bueno, així, perfil baix, número 2 i tranquil·let, saps?
4: No, però el primer...
26: Però ja arribarà.
4: El combat que vas fer per al número 1, per dir alguna cosa, t'ho van guindar, t'ho van fotre un atracament.
26: Ho sé.
4: Ah, exacte, és que t'han fotre un atracament del
2: cojón. Això també és madridisme.
4: Sí. No, és veritat.
11: Però avui, amb el Cristóbal, quan parlàvem de a qui podríem parlar a la taverna perquè ens pugui...
2: O sigui, el que
11: traduir
2: pugui...
11: el que va passar ahir al vestidor del Madrid.
2: Elena, el que pugui dir Anton Meana o qualsevol redactor de Madrid...
11: Està bé, però
2: al final un expert en la matèria, en galletes... Sandor, tu en la teva trajectòria Has arribat a tombar un tio d'un sol cop?
26: Sí, ha passat, ha passat, ha passat. Ves, i és possible. Yo,
2: sí, chico, si os lo estaba diciendo, Sandor y Chuamení. Aviam, tío Faja. Con talento, ¿eh? Con talento, que si no, Sandor viene.
5: Buenos días. Bueno, hoy era un día para analizar lo que está pasando en Lecheristán. Solo había dos personas cualificadas para hablar de la reyerta entre clanes que está sucediendo allí a 600 kilómetros. Uno era Aquilino Jodorovic, el otro es Sandor. Soy muy feliz de esta chuchería que me habéis traído.
11: Y yo sabía que te gustaría, Javi.
5: Yo quiero preguntarte una cosa, Sandor. Si tú ahora recibes una oferta para fichar por el Real Madrid, ¿la rechazas porque te da miedo que te peguen en el vestuario?
26: Realmente, uno contra uno, me la podría jugar, pero ya contra toda la plantilla sería más difícil. Entonces, prescindiría de ir, creo.
2: Claro, es que ho hem explicat, no? O sigui, hi va haver un capítol, crec que al Fabré, Rüdiger Carreras.
5: És surrealista.
2: Que, ojo,
11: hem conegut també aquesta setmana.
2: Ojo, un manotazo de Rüdiger.
5: Esto es surrealista.
2: I després tenim lo Valverde i Tchouaméni, que ja portem a la ràdio parlant 48 hores del tema. O sigui, dimecres, y por si no había suficiente, dijous...
6: I el vídeo que ha sortit el vídeo del Rüdiger calentant, fotent-li un parell de toques
2: a un tio de l'estat.
6: Que sembla que la gent no li fa cas. Sí.
2: Mira, s'ha fet viral a Sandor un quadre, com el de la Champions, en el que surt Rüdiger versus Carreras.
11: Que ha guanyat Rüdiger.
2: Tchouaméni versus Valverde, passa Tchouaméni. Llavors la final és Rüdiger Tchouaméni. Tu, si tinguessis que apostar l'escriptura de casa teva...
26: Seria difícil, eh? Jo penso que aniria amb Rüdiger, eh?
2: Amb Rüdiger, jo també.
26: Compte, eh? Cuidado, Rüdiger, eh?
5: Sí. Sandor, vamos al turrón que me estoy poniendo muy caliente. Una cosita, ¿cuándo es tu próxima pelea?
26: Bueno, estamos en tentativa de a ver si para agosto sale alguna oportunidad mundialista o eliminatoria mundial.
5: Olé. Vale, pues mira, tú sabes que el Real Madrid es mucho de Tupuria, que no, sí, al final todo lo que huele a catalán lo
2: es que, repudia. Te digo una cosa, Tupuria hauria de ser candidat a la banqueta, més que Mourinho.
5: Una cosita.
6: Sería el adecuado. Claro.
5: Me tienes que prometer una gran fita. Cuando tengas tu próximo combate, tienes que mandar 22 entradas al Real Madrid para invitar a sus futbolistas.
11: Si no, comprarás tú y envíalas a nombre de tío Fajano.
5: Ya estamos haciéndome gastar dinero, Elena de Diego, que no tengo pro con los mariachis.
11: Hombre, que Sandor tendrá que ganar dinero con la recaudación
5: del
11: evento.
5: Por cierto, ¿me das permisos para ir a Valdebebas con los mariachis?
2: Sí, no,
5: quiero ir antes de que acabe la temporada. Quiero ir a Valdebebas con mis mariachis.
2: Perdoneu.
5: Para motors.
11: Espero que aneu, Cristóbal, Elena, i tío Faja, amb els vestits de mexicà que veu demanar de...
5: Elena,
11: que
5: por supuesto.
2: Perdoneu, podeu creure que aquest comentari del tío Faja és un brote d'ara mateix. Porta tota la setmana així. Porta tota la setmana així. Anem parlant durant la setmana... Hem de llevar los mariachis a Valdebebas.
6: Podeu practicar a l'hotel. Sí, a l'hotel que estiguin...
2: Sí,

0: que una lesió de genoll ho va estroncar tot i allà va començar una etapa molt fosca, un túnel negre sense fi, com diu el Carlos, que podria haver acabat molt malament, però per sort, finalment, va tornar a la llum. De totes maneres, comencem pel principi i anem fins als inicis del Carlos a la penya quan tenia només 17 anyets i escoltava cançons com aquesta que està sonant. Everybody Wants to Rule the World, dels britànics Cheers and Fears. Carlos, t'he llegit dir que el secret d'aquella superpenya guanyadora era que hi havia molt bona química entre tots, que hi havia un gran esperit d'equip i de club i, sobretot, per sobre de tot, que jugàveu per divertir-vos.
1: Totalment. Mira, hi ha un punt... Sempre ho dic, una de les claus és l'arribada de Lolo Sainz. Perquè sabien jugar, es van ensenyar a jugar, però Lolo ens va ensenyar a guanyar. La penya va passar de ser un equip simpàtic a ser un equip perillós.
0: I tu quan comences a no divertir-te jugant a bàsquet?
1: Aquesta pregunta l'he contestat tantes vegades i sempre em pregunto, sempre l'acabo qüestionant. No te comences a... Primer per les expectatives que tens, no?
0: Hi ha un cúmul d'expectatives... Estàs a la penya encara?
1: Sí. Hi ha una part que sí. Després, hi ha un punt que un espera anar progressant i tal, i veus que tampoc progresses, però estàs còmode en el teu lloc. Estàs ajudant, saps que mai ficaràs 20 punts perquè al costat d'un Villacampa, dos o tres americans i tal, no és la teva missió, és donar, és donar descans a uns jugadors, no fer-ho massa malament, i si a més, ves, això és un canvi de paradigma, no fer-ho massa malament, fer-ho bé, i a més aportar rebots, els tipus que tinguis de fer, i no fer massa serrades. Però clar, hi ha una expectativa de la gent en plan que si has de ser una figura i tal, però que és un on, al joventut, no. Llavors es planteja una sessió, que vaig anar al Balut Girona, al principi 2 anys, després dels 2 anys em diuen que no. Després amb el temps em vaig enterar que va haver una venda encoberta, jo no ho sabia. I els segons 2 anys, el primer any bé, el segon any, vaig amb lesió en el genoll. Greument, em trenco... Perquè havia pell, si no el peu a la cama estaria penjant. Em trenco el creuat anterior, despreniment de cartil, és una cosa, bueno.
0: Una carnisseria.
1: Res, una averia. O sigui, soc soci del RAC, que se'm van emportar i tal, sí. I vaig estar un any sense jugar. Inclús em van suggerir que igual per la relació que havia tingut tenia de retirar-me. Però clar, jo tenia un pis que pava, vaig seguir jugant.
0: Era la teva professió?
1: Sí, era la meva professió i ara què hago? I vaig seguir jugant. I vaig acabar una artrosis tremenda, vaig pagar el pis que tenia... I això et fa mella una miqueta mentalment, no? Perquè dius... Ja, aguantes molt, aguantes dolor, et punxes... Jo em vaig arribar a punxar calmants al genoll i tal, no per anar a jugar, sinó per anar a entrenar. Anestèsies i corticoides i tal. Res raro.
0: Bueno, I tot perquè has de pagar el pis.
1: Clar. Llavors hi ha un moment ja que el meu cos diu prou i demano ja als 32 anys que ja no estic en el mercat. Començo a jugar en un equip EVA i treballar pels matins de comercial en una empresa de productes químics. Havia estudiat empresarials, no el vaig acabar, però bueno, tenia un parell de cursos, algú sabia, i havia fet diversos cursets de màrqueting i tal. I mica en mica... No sé, t'arriba... Jo sempre l'he dit quan em venia que entraves en un túnel fosc. En un túnel fosc. I era molt crític a mi mateix. Si jugava malament, sempre els dilluns fèiem vídeo, sempre parlant del partit. I si sabia que havia fet algun fallo, jo a casa o després del partit, jo m'insultava al mirall.
0: Però tu,
1: jo m'insultava al mirall perquè no m'agradava.
0: Entenc que estem a època encara penya.
1: Sí. I no, això... penya i després també. Jo crec que ho he fet tota la vida. Sí.
0: Però tu ho comparties amb algú?
1: No.
0: Ni companys,
1: no,
0: ni família?
1: No. Era a mi mateix. Hi ha un punt que tu dies i hi ha una relació amb tu mateix molt dolenta. T'insultes... Però... T'insultes a tu mateix pensant que, com tu has dit tot, l'entrenador que et digui alguna cosa mai serà tan dur com tu. Mm-hmm. És com una vacuna, no?

0: però aquest llenguatge amb un mateix era totalment tòxic. Tòxic. I amb el temps aprens que no, que la... tu pots tindre molts amics, parella i tal, però l'única persona que has de convivir tota la vida serà amb tu. I queda molt missatge de taza, de cafè, de missatge positiu, però és una realitat. I amb això tampoc tenia molt clar jo què em passava, perquè havia el que jo veia, a més ho veia venir. L'entrada, com si entressis amb el tren en un túnel negre, era això. Que de sobte la canasta es feia petita, el camp es donava la volta i tenies... havien desnivells, et tornaves, com es deia, torpe, lento i desacertado. D'un dia per l'altre. I que la gent aixecava això a mala forma física, i entreno igual, tal, què ha passat? Deixes de dormir, estàs preocupat, et fa por. Jo he arribat a escalfar abans d'un partit i dient-me, tinc unes ganes que s'acabi.
1: Clar, això és com si jo ara, abans de començar, volgués que ja s'acabés ara.
0: Sí, estàs pensant i no m'arriba l'hora d'acabar. I hi ha un moment que no disfrutes.
1: El que acabes de relatar és hora que soni un himne del grunge.

0: Smells Like Teen Spirit de Nirvana, sonant al llapis de memòria de l'exjugador de bàsquet, el Carlos Ruff, que és curiós perquè aquesta cançó es va publicar el setembre de 1991, és a dir, un mes abans de que celebrés un campionat que suposo que ja has identificat, perquè abans em deies, sempre em pregunten quan vaig començar...
1: Amb nom d'hamburguesa americana.
0: Exacte, de l'Open McDonald's de París, que això sí que és el que més t'han preguntat.
1: Algo recordo, sí.
0: A la vida, que era aquell torneig on anaven equips d'Europa, va una de vosaltres i la Jugoplàstica, crec.
1: Jugoplàstica, Limoges... Vosaltres i Lakers.
0: I Lakers. Vosaltres guanyeu a la Jugoplàstica, arribeu a la final contra els Lakers, fots un partidàs, però la gent no sé per què, i suposo que tu també, no ho recordeu per això. Ho recordes per l'últim llançament.
1: Va, no passa res. Sempre se'n recorda la gent. Pots fer 10 coses bé i una malament se'n recorda la gent. Però bueno, no, perquè era el tiro per empatar. Mira, coses de la vida.
0: Clar, però vens de fer un partidàs. I amb això no ens hi quedem, ens hi quedem amb aquest últim llançament, que això passa quan jugues, quan fas un esport, sigui el que sigui, a vegades encertes i a vegades no encertes.
1: Ah, clar, sempre, un 50%, el bàsquet és un joc del 50%, a més textual, fet per estadístiques. El que passa una miqueta del 50%, Michael Jordan ficava un 54% dels seus tiros.
0: Clar, també fallava últims, els buzzer beaters que
1: tant,
0: es coneixen.
1: Sí, clar, però el que passa que la gent se'n recorda dels tiros que guanyadors. Pues falla molt, sí, sí.
0: Però aquell dia estaves bastant inspirat. Potser és que el teu gran ídol era Larry Bird, que era
1: totalment
0: l'antagonista dels Lakers amb els seus Celtics.
1: Sempre ha sigut Celtics, BTLA, i mira, va sortir, però bueno, també... No sé si és fruit de la casualitat o de... Mira, va passar com va passar.
0: Què tal això de jugar contra Magic, Worthy...
1: jo que estava, tenia 21 anys, a punt de fer 22... Jo anava a la universitat 18, 19, 20. Dos o tres anys a la carpeta tenia fotos de Worthy, de Magic a la carpeta, i dos anys o un any després estava jugant contra ells. No cal dir res més, vull dir.
0: Flipant, no?
1: Sí. Hi ha un moment que estic davant del James Worthy defensant-lo i penso, és que si em fa una finta amb la seva sella, em deixa al terra, em deixa en ridícul. Diu, és que no té cap mèrit aquest tio. El mèrit el tinc jo, que sent fent un filtrafilla està aquí.
0: Et van donar feedback del teu partidàs, algun d'ells, al final?
1: No.
0: Hòstia, xaval, quin partidàs?
1: No.
0: No es portava
1: algun,
0: això?
1: Algun entrenador sí. Entrenadors d'allà sí. Els entrenadors es fixen més, els jugadors no. Els jugadors de la NBA tenen un ego que els surta per les orelles, no.
0: Tens, a dia d'avui tens bona relació amb aquest partit? Que sé que has tingut les teves anades i vingudes. Ara ja t'hi portes bé.
1: Em fa gràcia, però no estic tot el dia mirant, ai, quan estic malament em poso l'oïda. No. Mira, la meva vida l'hauré vist 5-6 cops com a molt.
0: Que l'any següent, d'això, la temporada següent, és quan te'n vas a la penya, a una sessió, dius...
1: Sí, a Balbi Girona.
0: Això t'ho proposa el club, entenc, i tu
1: sí,
0: dius...
1: Sí, bueno, el mànager m'ho va proposar, hi havia un acord, vaig estar allà, el Fred Julves, el que entrenava a Girona, em coneixia de la penya, vam anar-hi també amb el Jordi Pardo, allà a Girona estava el Juan Rosa, que també ha jugat, el Jordi Llorenç va vindre, i bueno, començo una nova vida, allunyat de lo gran que era el Joventut de Badalona, en un club més petit, i amb ganes de treballar.
0: I estàs 4 anys fins que, com ens comentaves abans...
1: Correcte, l'última temporada, 95-96...
0: Que és quan et trinxes el genoll, però com et fas aquesta carnisseria?
1: En un partit contra Orense, en un rebot, caic a sobre del peu d'un jugador d'Orense, se'm torça el turmell, com ho vaig ben venat, cedeix el genoll i noto que el genoll se me'n va i ja està, caic a terra. Inclús m'aixeco, començo a fer una mica de carrera, a veure si puc, però no, el genoll, digo, noto algo estrany, el dia següent una ressonància magnètica a mi que m'ha trencat tot. O sigui, el creuat, meniscs, desprendiment de cartílags, ruptura de la meseta tibial, que aproximadament serà un any i algo.
0: I el club t'acompanya?
1: No. No, em pago jo l'operació.
0: Però això és legal.
1: Segons paraules... Mira, quan vaig... És que això no ho he dit mai. Quan torno de la ressonància magnètica em diuen, queremos que te cures... Tal qual, lo diré en castellà, però no en castellà. Queremos que te cures bien rápido perquè no nos cuesta un duro.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
0: Ah, yeah. Ah, yeah. I acabarem de rebobinar els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana amb l'arquitecta urbanista Maria Boigas. Entre les cançons que vam trobar al llapis de memòria de la Maria hi havia aquesta que està sonant ara mateix, és a dir, Kozbiro, del cantant kenyatà Ayup Ogaba, un tema que la Maria li recorda un dels molts viatges que va fer pel món abans de convertir-se en l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, que és el càrrec que ocupa actualment.
3: Cara, Maria, parlaves de dignitat humana aquí a Barcelona, que és el teu negociat.
4: Sí.
3: Els barris es cuiden 100% iguals, sigui un barri de renta molt alta a renta molt baixa?
4: Sí, la renda, amb això també crec que són modèlics. És molt important aquesta constatació de que la cura amb la que es dissenyen els espais públics i els, diguem-ne, i la materialitat dels mateixos a qualsevol no va per renda, perquè l'arquitectura i l'espai públic té la capacitat de dignificar també aquests escenaris on viu la gent. I per tant, l'espai públic, un pot viure en una casa més o menys petita, amb més o menys mancances, però quan surt al carrer nosaltres tenim l'obligació de recordar-li que és ciutadà primera com qualsevol altra. I per tant, aquell espai públic ha d'estar no només fet, sinó mantingut. El que hi ha, evidentment, és un... El manteniment s'ha de dir que es reforça, evidentment, en aquells espais on hi ha més ús.
3: Més xitxa.
4: Per raons evidents.
3: Sí, passa més gent per Plaça Catalunya que per l'Avinguda Pearson.
4: Efectivament. Per tant, diguem-ne, és més important que els llocs on hi ha més ús en fem un manteniment més intensiu. Però la qualitat és la mateixa.
3: I això és l'habitual o és una cosa de Barcelona?
4: No, això no és habitual. I no és necessàriament habitual en ciutats del, diguem-ne, en ciutats que nosaltres ens voldríem emmirallar per altres coses, ¿vale? Del primer món, no del món desenvolupat, si vols dir-li, del món ric.
3: Si m'estàs parlant de Londres, París...
4: Sí. I sobretot per una cosa que també...
3: O sigui, un barri de renda baixa no té la mateixa cura que un de renda alta.
4: Bueno, vés a donar una volta i ho veuràs per tu mateix.
3: Bueno, ja...
4: I a més hi ha una cosa important, que és que a la ciutat de Barcelona l'espai públic es fa amb inversió directa de l'Ajuntament, evidentment a partir dels impostos dels nostres ciutadans, però no hi ha contribucions especials i s'arreglen tots els carrers de la ciutat, i això és un tema que es va decidir en aquesta ciutat fa molts anys.
3: Doncs és motiu de treure'n pit.
4: Per això ho faig, aprofito aquest micròfon,
3: sí,
4: per treure'n pit.
3: I a més que no és una cosa teva, és una cosa que, com dius, fa molts anys que es fa
4: quan
3: en aquesta ciutat.
4: Quan es diu quin és el model Barcelona, segurament hauríem de treure pit de tot aquest tipus de coses.
3: Doncs traiem pit d'això i també traiem pit de la trinca.

0: mort de gana de la trinca sonant a llapis de memòria de l'arquitecte urbanista, la Maria Boigas, que s'està rient ja ella sola. Per què te'n rius tant?
1: Perquè venim de com dues cançons super, molt més
0: solemnes,
1: dramàtiques,
0: eh?
1: I solemnes. I
0: home, però a la vida donat... és com una ciutat, la vida. Ha d'haver-hi de tot.
1: Totalment. Però a més, enganxa una mica, perquè és evident que aquesta cançó, diguem-ne, té aquest punt... De tractar amb humor un tema que no és menor, vale? Que són les mancances i la pobresa, però és que la vaig posar perquè segurament xocarà una mica, perquè és la primera cançó en l'esquelet que els hi vaig passar, per que evidentment jo el vaig fer temporalment. Aquesta és de la meva infància. I per què? Bueno, de fet, és la trinca.
0: Tu ets generació trinca. Aquí ha sonat molt la trinca,
1: sí,
0: eh?
1: Jo soc, jo soc del 70, principis del 70. Llavors, és generació trinca, bàsicament, perquè aquesta és la típica cançó de la caset, perquè nosaltres vam créixer amb casets, que a casa el meu avi, fora de Barcelona, quan passàvem els caps de setmana o l'estiu, pues, jo vaig descobrir després amb les meves filles aquest gust dels nens per planxar les cançons, no? Una vegada i una altra i una altra. Ell tenia una caset de la trinca i encara puc veure el menjador, sala d'estar d'aquesta casa, que pels voltants de Banyoles, i que jo posava, però permanentment, o sigui, una darrere
0: l'altra. Sí, te la sabies de memòria.
1: Les havia tota la caset, hi havia aquesta, la Ramona, és igual, podria haver triat, però aquesta és que em sabia la lletra sencera. I jo crec que en aquell moment em feia molta gràcia el de sucar amb l'olor, però no acabava d'entendre com la profunditat de la lletra, no? I l'altre dia, doncs, intentant fer aquest llistat de 8 cançons,
0: que és un llistat que em consta que sempre genera debat,
1: sí,
0: no? Ho compartiu,
1: sí,
0: amb la família, què us sembla això, què posaries, què trauries.
1: Era una mica disruptiu posar com una cançó d'adults en el moment més infantil de la teva vida, no? Però realment és, bueno, és això. I l'altre dia a un taxista li recordava, podria haver posat aquesta melodia juntament amb aquella que se sentia a l'autopista, que deia, llegando a la fábrica de cemento, carril izquierdo señalizado directo a Barcelona,
0: bueno.
1: Que jo tota una generació ho vam estar sentint constantment. Llavors és com si em traslladés en aquells viatges de cap de setmana, amb el pijama, vale? Aquest tipus de...
0: Anaves en pijama en el viatge?
1: Home, sí, perquè sorties de Barcelona a la nit i ja arribaves a un lloc on et ficaven a sota 30.000 mantes perquè la casa estava freda, i, bueno, i em va recordar i em va abocar, diguem-ne, aquesta part més de la meva infància.
0: Tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí, nosaltres som de Barcelona ciutat.
0: Un barri?
1: Seria Galvany, però més aviat tocant pràcticament a Diagonal, a la seva Gràcia.
0: I quins records tens d'aquella Barcelona, anys 70?
1: Nosaltres, com que anàvem relativament a prop a l'escola, la meva mare a vegades ens portàvem els 600, aquests 600 que jo penso ara que anàvem la meva germana i jo i quatre nenes que vivien davant de casa i anàvem junts a l'escola. Llavors ens pujava a vegades, imagina't, 6 més la meva mare, totalment il·legal, amb uns 600. Avui seria impensable.
0: A buscar un puro, Maria, però...
1: Exacte. No, llavors era una zona molt domèstica, molt de caminar, molt de baixar al carrer Muntaner, molt d'anar al Sant Antoni els caps de setmana a canviar cromos, molt de baixar a la plaça Catalunya. A casa van ser molt de patejar molt Barcelona. O sigui, tot i que jo visc amb, bueno, els meus pares han viscut tota la vida en aquesta zona, jo he descobert molts altres barris, i Gràcia, i el Poble Nou, i Sant Andreu, vull dir que no... No, a mi em costa molt això del sens del barri a tota la vida. No, em sento barcelonina tota la vida.
0: Que aquí fem molt habitual aquesta pregunta, sempre la repeteixo, perquè m'agrada molt que la gent m'expliqui com era la seva ciutat o el seu poble, siguin d'on siguin, amb la seva infància, i sempre em trobo amb un element de nostàlgia, o gairebé sempre, i els convidats em diuen que aquella ciutat era molt millor que la que hi ha avui dia.
1: No la recorden.
0: Doncs
1: no la
0: això recorden. Que és memòria selectiva.
1: Bueno, un de la memòria, sí, selectiva, i que a més... jo no compartiria aquesta nostàlgia.
0: Tu no comparteixes.
1: No, el passat està bé, però jo miro el futur. El futur, el passat ens diu d'on venim, i crec que la gent no és conscient del salt i la millora que s'ha fet. en aquesta ciutat.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana, però sisplau, que ningú es mogui perquè encara no hem acabat. Com ja us he avançat tot just començar, avui és un dia complicadet per a aquest programa i per a aquesta casa en general, perquè avui ens toca acomiadar a un dels nostres. Ell és el Roger Cuixart, el tècnic de capçalera del llapis de memòria des que el programa pràcticament va engegar a rodar amb l'enyoradíssim Òscar Morel volant i un servidor de copilot. I fins al dia d'avui, que el Roger ha decidit començar una nova aventura professional. Roger, què, un dia fotut avui, no, suposo?
1: Una mica, molt emocionant, tot.
0: T'acomiades de la casa, també del llapis de memòria, on ha sigut una part importantíssima d'aquest equip. Molts records, imagino.
1: Sí.
0: Si et demano en clau llapis, què et passa pel cap?
1: L'Òscar. Sí, l'ànima de la ràdio, tio. Sí, sí. És un record alegre, per això. Però sí, és un record. I molt bèstia, a més.
0: Un dels grans plaers de fer el llapis de memòria amb tu és que ets un apassionat del programa. I no només ens fas sonar, i molt bé, per cert, sinó que també t'importa molt el que fem, opines... Això, Roger, no té preu.
1: Doncs gràcies. Realment és un programa que m'ha arribat. O sigui, molt.
0: De fet, cada migdia, que jo sempre vaig molt apurat amb els guions, doncs, aquí tenim avui. Vinga, hòstia, aquest, que guai, tant. I després, quan acabem, també dones feedback i pel que m'expliquen membres de l'equip, l'Amparo, l'Oriol, que el viuen amb tu, durant el programa
1: hi ha com
0: un programa B,
1: sí.
0: Tu comentant el programa.
1: La missió alternativa. Sí.
0: Què t'emportes del llapis com a contingut? Què recordes d'aquell programa mític, aquell moment?
1: Uf. Buah, és que n'hi ha moltes. Hi ha hagut molts moments molt bèsties del llapis. Però molt.
0: Algú que et vingui ara al cap?
1: Mira, moments que recordi el doctor que vas portar tu com es diu això?
0: Inseminació artificial.
1: Sí, exacte.
0: Això era un estiu. El doctor Pere Barri.
1: Ah, exacte. També recordo... És que els recordo molt, molt recents. O sigui, els antics no els tinc tan presents ara mateix. I clar, recordaria els japissos de fa 2 mesos.
0: Com, per exemple?
1: Doncs recordo molt el de la cap de cardiologia pediàtrica de Sant Joan de Déu.
0: Ah, la doctora Jòrgia Cerquella Brugada. Bé, aquell va ser increïble amb la història aquella de Coldplay, amb aquella noia, la Carlota.
1: Sí.
0: Veig que t'agraden els metges. Haurem de portar més metges perquè suposo que ens seguiràs escoltant, tot i que no estiguis
1: sempre,
0: aquí.
1: Sempre. Ja m'he muntat per tenir l'hora del llapis lliure i seguir-ho escoltant cada dia, i si no, en podcast a Spotify.
0: I com ja sap, Roger, aquest programa va de connectar cançons amb vida, amb emocions, amb records, i per això t'hem demanat que escollissis un tema que et connecti amb el llapis de memòria, que serà amb el que tanquem el programa. Quina ha sigut la teva tria?
1: Doncs ha sigut Madness de Muse.
0: Si no, Muse de Madness, eh?
1: No,
0: Madness
1: de Muse.
0: I per què?
1: Perquè la lletra em recorda la meva experiència aquí a la ràdio. Perquè ha sigut una bogeria. Una bogeria en el sentit bo de la paraula, bogeria. O sigui, com pots arribar a estimar una feina que és tan dura, però que alhora també és tan agraïda. I realment és això, o sigui... És una feina dura en quant a horaris, en quant a implicació.
0: Viatges, en el teu cas, perquè tu has seguit el Barça per Europa.
1: Sí.
0: Has fet molts partits.
1: Sí, molts partits. I, bueno, i en el fons és això, és com pots trobar-te en una situació que pot ser incòmoda, però que alhora s'alegra i t'omple moltíssim.
0: Doncs, Roger, en el meu cas no puc més que agrair-te tot el que li has aportat tant al llapis de memòria com a mi, com a persona, sempre recolzant-me en moments que no ha sigut fàcil, també, com ara citàvem, després de la mort de l'Òscar. I no cal que et digui que et trobarem moltíssim a faltar, i que vagis on vagis i siguis on siguis, aquesta sempre serà casa teva.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs ens acomiadem, tant del Roger com de vosaltres, i com ja sabeu, tornem el dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar llapis de memòria d'un nou convidat. Que tingueu una molt bona tarda i millor cap de setmana. Us quedeu amb Muse, la cançó es diu Madness, i l'ha triat el nostre estimat Roger Cuixart.

fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

0: Ser Catalunya, Barcelona.
1: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
2: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
3: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer. Però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
4: Vinga, va, no siguis mestre Tites, que has de venir, a veure'ns.
3: Les places ja s'han exhaurit. Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
5: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical.

Quedan trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen anar aquesta gent, que tu...

0: Este sábado a partir de las 2 de la tarde hay liga, hay carrusel. 4 partidos en juego.
1: Ahí está el Atleti, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Elche a la vez, Sevilla Español, Atlético de Madrid Celta y Real Sociedad Betis. Y también una nueva jornada de la Liga Hypermotion y de la Liga F. Tarde de motos, desde el circuito de Le Mans, carrera al sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP.
2: ¡Solo arriba canasta!
0: En baloncesto, Liga ACB y semifinales de la Final Four de la Basketball Champions.
3: Ciclismo del bueno, ciclismo del grande.
0: Y desde Bulgaria, segunda etapa del Giro de Italia. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
1: El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
0: Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER, número uno en deporte.
4: SER Catalunya Barcelona.
5: A tothom li agrada un 2x1.
6: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
7: No podràs rebutjar l'oferta.
5: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
8: La guerra de Oriente Próximo.
5: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
9: Una cosa són les altres.
5: Cada matí amb la cadena SER i SER Catalunya et convidem al millor 2x1.
10: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
11: No passa res, un dia ho diu més, un dia ho diu només.
10: Torna el rock català. Dan Peralbo i el Comboi són segurament amb la Ludwig Band els caps visibles d'una nova fornada de joves que tornen a agafar les guitarres. Dan Peralbo ens presentaran el nou disc. I a més...
12: Este es el árbol donde supuestamente se mató una chica, pero el más fuerte es este.
10: El documental que narra el viatge de l'escriptora de culte Mariana Enríquez a la costa de Girona més maleïda per escriure la guia sobre fenòmens paranormals de la Costa Brava.
4: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
13: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
14: Com el tren...
5: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de SER Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
15: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
5: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
15: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
16: Dale, José. Venga, va.
17: Una nena canila, podríem anar a dormir.
5: Cadena SER i SER Catalunya.

0: La Cel, Laura Polo del Foc, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Hem sortit de l'estudi, ens n'hem anat al recinte modernista de Sant Pau. Per què? Perquè estan fent un taller de reanimació. Què és el que és interessant? Que són nanos de sisè de primària, per tant, 12 anys que s'enfronten a uns maniquís els que han de ressuscitar, que això és una situació que es poden trobar en algun moment de la vida i és important que ho aprenguin de ben petits. Qui organitza això, Laura?
1: Això organitza el Consell Català de Ressuscitació, juntament amb el SEM, dins d'aquesta reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria, aquí a Sant Pau, i el que han fet és doncs, convidar aquests 150 alumnes de sisè de primària a fer aquests tallers de teoria i pràctica de la reanimació.
0: Doncs anem apropant-hi.
1: Som.
0: Mira, just ara estan en un petit grup, que són uns 7 nanos, està fent un massatge cardíac a un maniquí i els seus companys estan aplaudint. Hola, que us venim a gravar. Fes el massatge. Comptarat a tu.
2: Molt bé, m'ha semblat m'ha semblat molt divertit.
0: Ara què està fent el teu company?
2: Està fent compressions. Compressions.
1: Què són les compressions? T'ho has explicat?
2: Són un moviment que fas perquè el cor pugui continuar bombejant i que tu i que ajustes els pulmons perquè tu puguis respirar.
0: Val, ara no l'esteu ajudant, abans estàveu cantant. Canteu, canteu, feu el que hagueu de fer.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: Vinga, ànimos. Estàs fent molta força?
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va darle
1: una mica,
3: alegría a
1: sí.
3: cosa buena.
0: T'impressiona estar fent això?
1: Una mica.
0: Següent, vinga.
1: T'han explicat quantes compressions has de fer? O quines són les instruccions?
4: Fins que arribi l'ambulància o fins que torni a respirar.
0: Veus que poses una mà sobre de l'altra i fas compressió en un punt molt exacte. Us l'heu estudiat?
4: Sí, al mig.
0: Al mig. I veig que el teu company estava mirant la cara també, no?
4: Sí, per si estava respirant.
0: T'estàs cansant, no?
4: Sí, una mica.
5: Vinga, relleu.
1: Relleu, relleu.
0: S'està cansant. Què passa si... Hola, com estàs, Eulàlia?
6: Què tal?
0: Tu ets la directora una mica d'aquests cursos?
6: Soc la instructora, soc una de les instructores que estem per aquí fent aquest taller amb els estudiants, sí.
0: Què passa quan no hi ha relleu? Perquè ara es cansen i hi ha relleu, però quan es troba un nen sol...
6: Correcte, això és el quid de la qüestió, no? És molt important que quan detectin que està inconscient la persona ja vagin trucant, els hem ensenyat com trucar al 112, no? Ara que hi ha tants mòbils a tot arreu, i que demanin ajuda i que l'ambulància ens arribi el més ràpid possible, perquè l'objectiu és que aguantin, d'alguna manera, fins que arribi l'ambulància. Si es cansen, ja els hem explicat, no és culpa de ningú. Si ens cansem i no podem més, hem de parar. I no ens hem de sentir malament per això.
0: Clar, tinc el dubte de... Són nanos que tenen 12 anys, no?
6: 12 anys, oi?
0: Sempre se'ns ha dit que s'ha de fer bastanta força. La tenen suficient com
6: això
0: per fer-ho?
6: Això ho hem parlat, mira.
4: Has de posar el cos i tot el pes del teu cos doncs és suficient per
6: arribar. Correcte, no hem de donar colzes, no hem de fer força només amb el braç, sinó tirar el pes del cos a sobre.
0: També hi ha una por, que no sé si l'heu parlada, de què passa si li trenco les costelles, això pot passar?
4: Sí, però que és millor? És millor trencar-se una costella que mori la persona.
6: Per això és molt important primer estar segurs que la persona no respira, no? Si no respira el cor no funciona, és que ho hem parlat. Si respira, què passa si respira?
2: Que està viu, que li hem de fer una posició especial.
6: La posició de seguretat, perfecte, però no hem de fer compressions, sí?
2: I que és molt important de que primer ens hem d'assegurar perquè si no està mort, una costella és molt greu.
6: És que... millor sí, una és... costella trencada, oi?
0: El boca a boca també és algo que no sé si heu practicat també.
6: Ja no es practica, ja no s'acostuma a practicar perquè hem vist que ja tampoc és tan necessari. Això ens ha obligat una miqueta a la pandèmia Covid, hem de dir. Abans sí que s'ensenyava el boca a boca, en aquell moment es va dir de millor no posar en contacte la saliva del pacient amb la nostra, i realment el que es veu és que si fas una molt bona compressió, a part de moure el cor i fer que aquest cor funcioni, també mous una mica els pulmons i alguna miqueta d'aire entra. Llavors, habitualment ja no es diu de fer el boca a boca.
0: Heu cantat la Macarena, per què? Perquè té el ritme adequat.
6: Quina altra cançó coneixeu que té el ritme?
2: Bob Esponja.
6: I per la gent més gran, l'Staying Alive.
0: Staying Alive,
6: no el
0: sí.
6: Coneixen. Coneixeu Staying Alive?
7: Staying Alive.
0: Què us han dit? Els vostres pares, segur que algú dels vostres pares ha dit jo l'he fet aquest curset, m'agrada molt que el feu. Algú us han, els pares us han parlat de si l'han fet?
7: No.
6: Jo crec que no hi havia tanta tradició, potser abans, no? oi?
1: Clar, jo et volia preguntar, Eulàlia, a la gent a nivell social sabem fer aquestes coses en general o no en tenim ni idea?
6: Crec que no, i a més la por aquesta que dèiem de què passa si li trenco una costella. Jo no toco, no ho sé fer, no m'acosto i no ho intento perquè no ho faré malament. Però l'experiència ens diu que és millor fer alguna cosa que no fer res. Per tant, la recomanació és intentar-ho. Llavors, la iniciativa és comencem a ensenyar als nens, perquè aquests nens un dia seran grans, no? I si ells ja ho saben fer, ja ho tenim aquí.
5: Jo crec que és important saber-ho fer perquè si algun dia passa això i no saps fer res, se't morirà la persona.
6: Exacte. Això és molt important. Inclús si esteu a casa amb els pares o amb els avis i els hi passa alguna cosa, vosaltres els podeu ajudar.
5: Jo crec que és important saber-ho perquè així pots ajudar molta gent i no et quedes allà parat.
0: Però suposo que quan passa una cosa així, la por, no?, de dir jo ho he fet, ara sí o sí he d'anar a ajudar. Això també ho penseu, treballeu?
8: Sí.
0: Us ha passat alguna vegada? Heu vist algú desmaiar-se?
9: Després de sortir del col·le, després d'una estona, em sembla que era després de sortir a la piscina, el meu pare es va trobar a una senyora que s'acabava de desmaiar i doncs hi havia un grup de persones allà intentant ajudar-la i sí, doncs sí, vaig sentir una mica d'angúnia, però també que el meu pare la va ajudar i acompanyat de moltes persones.
0: Clar, el motiu de satisfacció, si podeu ajudar algú psicològicament, Eulàlia, també s'ha de treballar aquest tema, no?
6: Correcte, això és superimportant. Tant si, quan, com me diuen ells, si no saps fer res i veus una persona i és com molt dramàtic, no? El dir, ostres, no sé què li passa, ningú l'ajuda, jo no sé què he de fer, això és molt dramàtic. Per tant, qualsevol petita millora que fem en això, qualsevol petit coneixement que puguem aportar, és superpositiu. I és el típic que diem que és una cosa que és molt important aprendre i ojalà no l'hagueu de fer servir mai, no? Perquè això vol dir que tots estem sants. Però si algun cop us trobeu amb una persona en aquesta situació, per poquetes coses que recordeu d'aquest curs i una miqueta que pugueu ajudar, això és super, és molt important.
0: Estava pensant, Eulàlia, que igual aquí es desperta alguna vocació de metge. No sé si hi ha algú que vulgui ser metge. No, eh? Bueno, sou aquí una dotzena, cap. No us ha encuriosit ara saber què és el que passa quan tu fas un massatge tan fort al tòrax? No. Veig que no. Jo crec que també és l'impacte, no? També,
6: segurament és l'impacte.
0: De tenir mig cos aquí estirat.
6: Exacte. I això que és un maniquí de plàstic, això també ho hem parlat, no és el mateix fer compressions aquí amb molta força en un tros de plàstic que en una persona real. I que molt probablement quan veieu una persona real fa una miqueta de por fer força, però què hem parlat? Hem de fer força o no?
10: Sí.
6: Per què?
10: Perquè pugui respirar.
6: Perquè si no serveix de res, que no? Si fem una miqueta com de massatge així suau, no estem ajudant a la persona, ho hem de fer fort.
0: Eulàlia, gràcies.
6: De res.
0: Des de quan fas cursets a
6: nanos? Mira, estudi a alumnes fa un parell d'anys, una coseta així, però sóc instructora de reanimació també per a residents de pediatria, per metges, per al SEM, els equips del SEM també els donem suport. Fa potser ja uns 10 anys que estem treballant. Però realment amb nens és supergratificant per nosaltres també.
0: Una cosa important, jo per exemple el vaig fer farà 5 o 6 anys i me n'he oblidat una mica, això s'ha d'anar refrescant.
6: S'ha d'anar refrescant, sí, s'ha d'anar refrescant i una cosa tan senzilla com recordar aquella llista que dèiem, primer seguretat, no? Després comprovar consciència, recordeu això? Si de tant en tant ho repetiu en el cap o amb el col·le us ajuda el mestre o el tutor a intentar refrescar-ho, suficient.
0: Esperem que no us toqui, que això vol dir que ningú li haurà passat res al vostre voltant, o sigui que molt bé, moltes gràcies.
6: A tu.
11: Adéu.
0: Pots ser profe o director de l'institut?
12: Jo sóc mestre d'un grup de sisè de l'Escola Sagrada Família Gràcia.
0: M'ha semblat que estaven concentradíssims i que ho estaven passant bé, que realment els és útil.
12: Sí, perquè de fet és una cosa que nosaltres intentem això, que sigui una activitat productiva i que sobretot sigui de cara al futur. Mai se sap què pot passar en el futur i el fet que puguin reaccionar de manera adequada i s'ho han pres molt seriosament. És una activitat que a més intentem això, fomentar la teoria amb la pràctica.
0: Ha passat alguna cosa alguna vegada al vostre institut que els hagi impressionat?
12: No, alguna vegada ha passat alguna cosa, però moltes vegades no són conscients del que passa i a vegades no els hi arriba a ells, perquè som els mestres que ens encarreguem. Però mai se sap, fora de l'escola tenen tots una vida i a vegades està molt bé tenir una miqueta d'orientació per fer-ho.
0: Pregunta obligada, als mestres en sabeu o no de fer les reanimacions?
12: Jo ara parlo per meva particular, jo sí, perquè he tingut una experiència prèvia en altres feines i sí que he tingut aquests coneixements. No podria assegurar-ho per tots. Però sí.
0: Ha reanimat algú?
12: No. No m'he trobat mai amb el cas d'haver de reanimar algú, però ho sabria fer.
0: Doncs et deixem aquí, que els tens molt ben asseguts i que
12: gràcies.
0: Escoltin, gràcies a tu. Ara veig que ja estan acabant, com dèiem, estan asseguts tots els nanos.
1: Estan repassant tot el que han fet avui, si han après, si no. responen preguntes.
0: Anna, tu ets instructora, ara ho dèiem amb alguna altra instructora d'aquí, és imprescindible fer cursos com aquests i tu saps bé per un cas que vas tenir.
11: Sí, nosaltres estem molt, molt sensibilitzats, però és que l'any, si no recordo malament, va ser el 2014, va ser a la Seu d'Urgell, que vam fer un taller així com va sortir com una idea, fem alguna cosa per la població general, els hi vam ensenyar a fer l'animació cardiopulmonar als nens i al cap crec que era d'un parell de setmanes vam rebre una trucada d'una família que el nen havia salvat la vida al seu avi alertant els serveis d'emergències i començant ell les mesures de reanimació cardiopulmonar. I això ens va donar una força impressionant per dir a partir d'ara el fem cada any i som dels que pensem que tota la població hauria de saber-ne.
0: Clar, és que a més ara els hi preguntàvem als nanos falsos mites, que igual no tenen força, el que tenen por de trencar la costella si no ho fa bé, i ens deien, no, no, és igual, tu tira, i sí, tu sí. Fes-ho, i és el que va fer aquest nano.
11: Sí, sí, sí, és veritat que la força a vegades depenent de l'adult que tenen a davant, però almenys saben detectar-ho, saben trucar i comencen a fer alguna cosa, tot i que el massatge probablement, depenent de l'edat i de les característiques, no sigui el mateix, quan fa temps que no ens entrenem tampoc ho fem igual de bé, per això els ensenyem amb una cançó, perquè si no el ritme no és el correcte, tenim tendència a anar lents o a anar molt ràpids. Llavors el fet de que pensin en una cançó que la gent diu, ostres, una situació d'aturada, i els hi dieu que cantin, sobretot si hi ha més d'una persona, la cançó el que ens ajuda és a mantenir el ritme.
0: Ja que coneixes el cas, psicològicament aquest nano la impressió no li treu ningú del que ha fet, però imagino que és una cosa que et queda per tota la vida.
11: Jo no el conec personalment, però la sensació que tenim sempre quan ajudem algú sobrepassa qualsevol por que hagis tingut inicialment de fer mal, que és el que més por ens fa a tots. Sempre tenim por de fer mal.
1: Clar, perquè en aquests cursos entenc que també treballeu el bloqueig, no?
11: Sí, sí,
1: dir,
11: sí.
1: Ostres, què faig ara? Com es treballa això amb nens tan petits, a més a més?
11: Els nens ho viuen molt millor que nosaltres, s'adapten molt més. De fet, primer repassem les maniobres com a tal. Quan les fa bé els hi diem, ara esteu en un camp de futbol, que els meus, per exemple, avui s'han posat nerviosíssims, perquè els he dit, feu veure que esteu jugant, i de cop el Pere cau estès a terra. I de seguida s'han quedat comparats, però han començat. I això és xulíssim. I al cap d'una estona aneu amb cotxe amb els vostres pares, els intentes posar en situacions reals, perquè si no és una cosa que aquests metges expliquen. En canvi, si veuen que els hi pot passar, l'altre dia que va passar al camp del Barça, no?, que també hi va haver una situació d'aturada, algú va alertar de seguida als serveis mèdics, doncs els diem, això ens pot passar sempre, al tren, jugant a futbol, doncs això, i això ho veuen proper, i això fa que tinguin moltes més ganes d'aprendre-ho.
0: Clar, he vist que hi havia maniquís, que en teníeu, que fins i tot els hi han de treure, no?,
11: la roba,
0: és a dir...
11: Sí, perquè han de comprovar han realment de comprovar. Si hi ha moviment toràcic o no,
0: clar,
11: no? Perquè no
0: que
11: sempre...
0: Que els hi miren la cara,
11: sí, per si... Sí, miren quin aspecte té, si respon, si escolten algun soroll, però també han de mirar si fa algun moviment toràcic.
0: I també han jugat amb ells mateixos, no? S'han estirat a terra,
11: sí, els ensenyem el lloc on han de posar les mans perquè
0: costat.
11: És diferent el maniquí que... I si aquesta persona al lloc de no respirar sí que respira, podria vomitar, es podrien passar el vòmit, llavors els ensenyem la postura lateral de seguretat, que el que fa és que no ens ennueguem en les nostres pròpies secrecions.
0: Avui t'aniràs contenta a casa,
11: Anna,
0: sempre. 150 nanos que...
11: Sí.
0: 150 salvadors que esperem que no els hi toqui,
11: la veritat
0: però...
11: és que ho disfrutem molt i sempre diem ojalà no ho hagueu de fer mai, però si ho heu de fer que ho feu amb les millors condicions.
0: Moltes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'abandonar aquest recinte modernista de Sant Pau, enganxem en Joan González, que és el president del comitè organitzador del Congrés de la Societat Catalana, el director d'Urgències Pediàtriques de Sant Pau. Un èxit, no, Joan?
13: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè fa ja un any que portem organitzant i pensant trobar l'espai i com encabir-ho tot aquí dintre i realment estem superorgullosos perquè està sortint tot perfecte i a més l'activitat que estem aquí fent a l'aire lliure fa un dia esplèndid, o sigui que ens acompanya, o sigui que perfecte.
0: És important, involucrar els nanos tan joves, ho hem estat repetint amb les instructores, tu que ets cap d'urgències pediàtriques, bàsic.
13: Creiem que és superimportant empoderar els nens des de ben petits a fer prevenció de la salut. Això és una cosa que s'hauria d'ensenyar a les escoles i de fet ja hi ha projectes per part del Comitè Català, Consell Català de Resucitació que tenen escoles pilot on s'ensenya des de ben petits i hi ha estudis múltiples que demostren que els nens sàpiguen com fer una RCP i com col·locar els seus pares en posició lateral de seguretat salva vides.
0: He preguntat a un grup de nanos què els vostres pares us han dit, ah, sí, jo el vaig fer el curset i tal. No.
13: No.
0: Jo ara deia, jo el vaig fer, però me n'he oblidat una mica. Ara m'ha anat molt bé repassar. Ho hauríem de fer, hauria de ser obligatori.
13: Les recomanacions que hi ha del Consell Europeu de Ressuscitació, que són, estan calentetes, són d'enguany, d'aquest any, el que diuen és que val més dosis petites i molt freqüents que no fer un gran curs d'un dia cada 5 anys. O sigui, val més fer un petit recordatori anual, una píndola, unes horetes a l'escola, al centre cívic, al casal, que no fer un gran taller cada 5 anys.
0: Ara has utilitzat la paraula ressuscitació, és que a mi m'impacta ja aquesta paraula. No sé si també la utilitzeu amb ells, amb els nanos, però és una paraula gairebé cinematogràfica.
13: Sí, perquè és molt visual i en realitat és una paraula molt tècnica que explica el que fisiopatològicament passa, no? Però a ells els hi parlem també sobretot de, bueno, això de RCP, de les maniobres, és a poc a poc anar adaptant el discurs i els objectius d'aprenentatge a l'edat que tenen.
0: Hauria de ser obligatori totes les escoles que haguessin de passar per aquí, que totes les escoles de Catalunya fessin aquest curset?
13: La meva opinió és sens dubte que sí. Sí, sí, o sigui, hauria d'estar instaurat com a programa, igual que els ensenya educació viària, perquè no se'ls ha d'ensenyar. Jo recordo que quan era petit va venir un policia a explicar-me com es creu el semàfor o el pas de zebra, pas de vianants, perquè no això, que és igual d'útil o més.
0: Però hi ha proposta en ferm? S'ha fet aquesta proposta
13: des de
0: la conselleria?
13: Des del Consell Català estan fent un pla pilot i estan analitzant les dades realment per no només fer l'acció a cegues, sinó poder demostrar que realment serveix i que realment és útil.
0: T'he de dir una altra de les dades que m'han encuriosit. Els he dit, home, ara tocant, encara que sigui un maniquí, fent massatge cardíac, no s'ha despertat alguna vocació mèdica? M'han dit que no, cap. Joan, no tenim bé això.
13: És un altre tema complex. Suposo que també, vull dir, si la gent està una mica connectada amb el que està passant avui en dia a nivell social i les vagues de metges...
0: Home, però tenen 12 anys, poden estar connectats.
13: Ja,
0: però...
13: no ho sé, bueno, faries creus a vegades amb edats tan petites de lo conscient que en són. I és veritat que la professió mèdica, bueno, és una professió que té un cert component vocacional, però que avui en dia, bueno, no és potser tan còmoda com algunes altres, no? O com altres referents que poden tenir aquests nens.
0: Clar. Joan González, president del comitè organitzador d'aquest congrés de la Societat Catalana, el director d'Urgències Pediàtriques de Sant Pau, moltes gràcies per haver-nos convidat, ens ho hem passat molt bé.
13: Gràcies a vosaltres i gràcies per venir.
0: I molt útil.
13: Gràcies.
0: Una abraçada. Gràcies.

0: Laura Polo del Foc, què està passant, que avui per si divendres passa i molt, i què recollim del dia?
1: Doncs recollim que el Ministeri de Sanitat ha activat els protocols per intentar localitzar un passatger sud-africà que anava en l'avió on va viatjar una de les pacients mortes per antivirus. El que interessa d'aquest viatger, que ja ha tornat al seu país, és que va estar una setmana a Barcelona. Javier Padilla és el secretari d'Estat de Sanitat.
2: Sabemos que ha vuelto a Sudáfrica, entonces se han activado los resortes a nivel internacional justamente para hacer ese seguimiento, ver si tiene síntomas, en el caso de que tienen síntomas, asegurar que las autoridades locales del lugar en el que esté en el ámbito de la salud pública realizan las pruebas que tienen que llevar a cabo y poder tener con ella la entrevista epidemiológica que nos señalara qué tipo de actividad, si había tenido síntomas, cuándo han empezado, con quién ha tenido contacto.
1: Per altra banda, el Ministeri també ha informat d'un nou cas sospitós d'aquest virus a Alacant. Es tracta d'una dona que també va estar en aquest mateix avió, a dues files per darrere de la persona portadora del virus. Ja està ingressada a l'hospital, on se li farà una PCR, i si surt negativa, se la traslladarà fins a Madrid, al Gómez Ulla, on guardarà quarantena. Ara mateix el balanç és de 5 casos positius i 3 morts per aquest brot. I la polèmica per la presència de dues Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres per la preparació de les vagues continua deixant cua. Els Mossos no han desmentit la informació que es va destapar ahir al vespre. Asseguren que tot el que fan és legal i que sempre treballen per garantir el dret a la manifestació. El govern, per la seva banda, ha tancat files amb el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior li ha ratificat la confiança després que la policia catalana hagi admès la infiltració de dues agents d'informació a aquesta assemblea. Andrea Villòria.
3: Sí, la consellera Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la de tot el govern en Trapero, el director de la policia catalana, que ha admès la infiltració de les dues Mosses, dues agents de la Comissaria General d'Informació. En un comunicat, els Mossos ho justifiquen dient que tenen encomanades funcions específiques per recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i que aquestes infiltracions serveixen per valorar amenaces i riscos, en aquest cas les que puguin suposar les protestes que preparen els docents. En una entrevista a la SER, a l'Hoy por Hoy, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que no en sabia res.
4: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza completa en los Mossos.
3: També ha tancat files amb el cos i ha delegat explicacions en la consellera al Parlament.
1: Gràcies, Andrea. I avui tota l'oposició ha carregat contra aquesta acció dels Mossos, des de Junts fins a la CUP, i fins i tot els socis de govern exigeixen la dimissió del major Trapero. Laura Pons.
5: Sí, els socis Esquerra i els Comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero i també la CUP. Són paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
6: Demanem el cessament del director de la policia.
7: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
6: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata.
5: També Junts demana explicacions i compareixences per part de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
8: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït.
5: El que demanen els partits són tres coses. Primer, que s'aclareixi si les agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC. I, òbviament, una rectificació, diuen els partits, que no n'hi ha prou amb el comunicat dels Mossos ni amb les paraules del president. Parlen de que s'han traspassat les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, asseguren, avaluaran més responsabilitats.
1: Gràcies, Laura. I dimarts que ve, 12 de maig, hi haurà la primera de les tres vagues totals a l'educació a Catalunya, una primera vaga on també s'hi han sumat els mestres de l'escola concertada. Ho ha confirmat aquesta tarda el sindicat USOC després d'una reunió amb el Departament d'Educació, que segons el sindicat ha acabat amb una proposta insuficient. Per la seva banda, els sindicats de mestres de l'escola han demanat al president de la Generalitat que mogui fitxa i que els convoqui a una reunió urgent abans del pròxim dimarts, que és quan està convocada aquesta primera aturada. Andreu Mumbrú, del sindicat USTEC.
9: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que surtin de l'enrocament en el que es troben i que ens emplacin a una trobada per poder acostar posició.
1: Sobre aquests conflictes laborals, el president Salvador Illa ha insistit en el cas dels professors que l'acord amb Comissions Obreres i UGT és vàlid. Ho ha dit en l'entrevista d'aquest matí a la SER en el programa especial que Hoy por Hoy ha fet des de la Pedrera. Dimarts que ve serà la primera vaga total, però també n'hi haurà el 27 de maig i el 5 de juny, on preventivament també s'hi han sumat els mestres de l'escola concertada a l'espera de les properes reunions amb el departament. I més enllà d'aquestes vagues totals, cada territori farà un parell de dies més d'aturada, de tal manera que dels 20 23 dies lectius que hi ha en aquest període, només 5 no hi haurà cap afectació a les aules. I els metges també tornen a la vaga. Metges de Catalunya convoca aturada total el dimecres 20 de maig i avisen que en vindran més. Aseguren que continuaran fent-ne fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar amb ells, perquè tot i portar desenes de jornades de vaga des de l'octubre, no ho han fet. Xavier Llonart, secretari general.
10: Quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament. Hem normalitzat un sistema que planifica la sobrecàrrega com un paràmetre raonable i acceptable.
1: I és notícia d'aquesta tarda, l'activista i cineasta catalana Miho Ali ha anunciat a les seves xarxes socials que ella també se suma a la vaga de fam i d'aigua que està fent el català d'origen palestí Saif Aboukeshek, retingut des de fa gairebé una setmana a la presó Israel després que el vaixell on viatjava fos interceptat en aigües internacionals. El que queda de la flotilla, unes 30 embarcacions, han reprès avui el viatge, han sortit de Grècia a direcció en direcció a Turquia. I un últim apunt de servei. Continua tallada encara ara la línia R8 de Rodalies pel descarrilament d'aquest migdia a l'estació de Rubí. Ara mateix els trens comencen i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Cerdanyola Universitat. Hi ha un servei alternatiu per carretera entre aquesta estació i Martorell. I recordem que avui és l'últim dia on és gratis viatjar amb Rodalies. A partir de demà, el servei torna a ser de pagament.
0: Gràcies, del balcó, com estàs?
11: Hola, Ana Puigvoltes.
0: Mira, que ahir ens explicaves al seure aquí la baralla entre Valverde i Tchouaméni i els han multat.
11: Sí.
0: Però 500.000 cada un.
11: Estan parlant de sanció històrica. I ho és, perquè és mig milió d'euros de multa.
0: Mig milió d'euros?
11: Sí.
0: Que per ells és pessigolles,
11: que hi
0: hagin,
11: Que hi ha gent que no els guanya cada mes.
0: Això,
11: sí, no. Segur que hi ha oients que per ells sí que són molts diners.
0: Però és, impacta.
11: No és el cas de Laura
0: la
11: de Pola del Foc, però hi ha gent que no els guanya.
0: Però és històrica, deies, no? Sí.
11: Diuen, ara parlàvem amb el Meana, que ens farà una crònica des d'allà, que ara estic amb mil fronts i això, però que a mi em sorprèn que no hi hagi una sanció esportiva.
0: Clar.
11: És a dir, com poden posar-se la samarreta? Valverde no, perquè estarà entre 10 i 14 dies de baixa.
0: És a dir, pasta, però seguiran jugant...
11: Mig quilo, ells han assegut allà, tots dos, l'instructor d'aquest expedient, que imagino que en un club com el Madrid, doncs, deu ser, si no el propi Florentino, doncs José Ángel Sánchez, i els han assegut allà, els han renyat, allò com el parvulari, ara us doneu la mà i us feu una abraçada i us dieu que no us ho fareu més i tal.
0: I vinga, a jugar.
11: I els dos han acceptat el mig milió d'euros de multa i no ho tornareu a fer i ja està. Ostres, a mi em sorprèn molt que a un no li costi la capitania, és que és un dels capitans, Valverde, sí. Que és el que comença, o segons ens ha explicat el Meana i companyia...
0: I tot allò dels valors de l'equip.
11: El que ho comença tot és Fede Valverde, pel que ens va explicar el Javier Raez, que s'havien picat a l'entrenament el dia abans i que quan Tchouaméni va donar-li la mà, escolta, lo d'ahir, deixem-ho estar, l'altre no li accepta la mà, i es passa tot l'entrenament fotent-li puntades i per això acaben barallant-se. És un dels capitans, aquest tio, aquest jugador. I seguirà amb el braçal quan torni, que ara estarà 10-14 dies de baixa, va dir Madrid ahir. I Tchouaméni doncs estarà diumenge jugant al Camp Nou i aquí no ha passat res. I sí, a mi em sorprèn que la sanció sigui només econòmica.
0: Sí, tens la raó.
11: Perquè, no sé, em sembla, vaja, jo no he vist mai ningú a cops de puny a la redacció, però si passés, jo m'imagino Joan Alegre repartint finiquitos, eh? No, de debò. És a dir, imagina que el Claudio i jo ens enganxem a dalt i acabem a cops de puny i un dels dos acaba amb el cap contra la taula.
0: No, clar,
11: és que a una empresa com aquesta encara més, a qualsevol, et diria.
0: Sí. No, però més però, el que diem sempre, sí. Els valors de l'esport, no? S'han fulminat.
11: Sí, clar, no. L'esport i de la vida.
0: Avui ens ho acabes d'explicar a la graderia.
11: Sí.
0: Suposo que també estarem pendents perquè si el Barça només empatant, tenim rua dilluns.
11: Clar, el que explicava ell, Soldevila, del Camp Nou al Camp Nou, passant per aquí al centre, fins a les Corts, tal, passant per aquí, baixant Passeig de Gràcia i tot plegat.
0: Doncs de ple al balcó, no?
11: I, clar, sí, a les 5 de la tarda arrencaria, com ens passa pràcticament les últimes lligues, no? Sí. Que ens han enganxat aquí.
0: Estem acostumats, també, que ho fan.
11: Ja, som ruistes. I diumenge festa al Camp Nou. Sí, hi ha el títol de Lliga que el Barça ha de guanyar, o amb empatar, també en té prou. I
0: qui signa?
11: I farem qui signa una mica.
0: T'hi cabrà tot. Sempre t'ho pregunto, t'hi cabrà.
11: Mira, l'Anna Palet ha fet una cosa molt divertida, perquè el comunicat d'ahir de Fede Valverde parla de que el primer paràgraf fa referència al que va passar com un incidente. El segon com un desencuentro. El tercer, no sé si fa servir la paraula enganxón o algo així, i el sisè per ara ja diu una pelea sin sentido.
0: Pelea sin sentido.
11: I ha trucat una forense lingüística perquè li expliqui...
0: aquesta escalada aquesta, de violència.
11: Aquesta gradació en el discurs, que és una escalada brutal. I, és a dir, ja tindrem diverses sorpreses.
0: No sé si tindràs temps de l'anunci aquest que sortia ara de Adidas, a Llafià, del Mundial, que ha reunit Messi, Lamin, Batman i Chamelet, correcte?
11: Sí, Timothy Chalamet, sí.
0: Uau.
11: Els he vist avui en un cotxe, m'han aparegut el feed de les xarxes socials i és... Però ja és habitual, que hi hagi molts escenaris d'aquests.
0: Ja, però Déu-n'hi-do,
11: Sí,
0: la reunió.
11: Els quatre noms són... Però, per exemple, aquí el Joan Miró, que és, qui, em sembla que és a Sants, sí. Tocant el paral·lel... sí, Guerrero Cafores. També hi ha hagut rodatges amb Ter Stegen i amb figures d'aquestes. És a dir, tenim equipaments, urbans enclavats així en barris que es fan servir molt per publicitat.
0: Doncs Tege, t'esperem a quarts de nou, que tens feina.
11: Molt bé.
0: Fins ara.
11: Fins ara.
0: Abraçada. Carbo, com estàs?
12: Què tal? Bona tarda.
0: On plou i on plourà demà, que són els dos dies.
12: Va, ho enfocarem d'una manera menys negativa.
0: Vinga, dóna'ns una alegria.
12: Demà toca fer dissabte, no? És una tradició ben catalana. Passar l'escombra, netejar bé... I diumenge gaudir del temps a l'aire lliure.
0: Clar.
12: Et va bé això o no?
0: Home...
5: No li va bé, Carbo.
0: No va bé, però no passa res. Demà serà pluja tot el dia.
12: No. Bé, on,
0: seran els xàfecs d'aquests dies.
12: Per on tu et mous... A veure, la idea és que, per exemple, aquesta matinada hi haurà xàfecs a tota la costa i per litoral.
0: Uh-huh.
12: Xàfecs d'aquells que, una mica com passava ahir, abans d'ahir a la nit, al Maresme plovia molt, però a poques poblacions. Doncs bé, aquesta nit, alguns barris de la ciutat de Barcelona, sobretot els més marítims, diluviarà, però pararà de cop i volta. Després tornarà a arrencar. I així anirà fent des de la Costa Daurada fins a la Costa Brava, sobretot al sud de la Costa Brava.
0: Uh-huh.
12: Aquells xàfecs aguantaran fins demà al matí, però a la resta de Catalunya, demà al matí... El sol estarà present, cada cop amb més núvols, però es podrà gaudir de temps assolellat. I arran de costa, els xàfecs aniran desapareguent, de manera que al migdia, en el conjunt de Catalunya, és quan millor temps farà. Però a partir de migdia començarà a bufar el vent cada cop més fort, l'ambient s'anirà tornant cada cop més fresc, més ennuvolat, i entre, més o menys, a partir de les 2-3 de la tarda és quan començarà a ploure primer a les comarques de Tarragona i després, al llarg de la tarda, aquesta pluja

quin bon rotllo, la veritat, amb aquesta música, aquesta cançó i aquesta banda, Renaldo i Clara. Amb tu podria estar és el single del nou àlbum de Renaldo i Clara. Es va publicar no avui, fa un parell de dies, però era una novetat que tenia guardada perquè l'havíem d'escoltar bé, tranquils. Jo en soc molt fan de Renaldo i Clara i crec que tu, Anna, també així per una mica per... perquè m'has anat seguint amb això, t'ho he anat explicant. Una banda liderada per la cantant, per la compositora i guitarrista Clara Vinyals, i el seu primer treball és de ja fa 12 anys. Es deia Fruits del teu bosc.

la cosa curiosa és que aquesta cançó, Girasol, fins i tot en Joan Miquel Oliver va dir que era una de les millors cançons que s'han escrit en català, Girasol, del primer àlbum de Renaldo i Clara, Fruits del teu bosc. Però l'èxit de Renaldo i Clara, i on jo personalment em vaig obsessionar amb ells perquè tenia aquell àlbum en bucle, va ser l'estiu del 2020 amb un àlbum que es diu L'amor fa calor.

us recomano molt aquest àlbum, L'amor fa calor, perquè és preciós, és molt bonic, i després també un altre, que és La boca aigua, del 2023, que també té moltes cançons d'aquelles de que t'acompanyen, et posen content, i més ara que ve l'estiu. També les d'aquest últim àlbum, que ara escoltarem, que és aquest L'encant, es diu, el que han publicat ara, i també segueix una mica l'estela d'aquest so una mica agradable, perfecte, ara que ve l'estiu, ara que venen, doncs, per exemple, avui al cap de setmana, potser amb el cotxe és meravellós. Escoltàvem, per exemple, Amb tu podria estar, que és una de les cançons d'aquest nou àlbum, L'encant, però en podem escoltar unes altres. Aquesta, que es diu Gener.

aquests arranjaments que barregen molts gèneres diferents i que és molt agradable d'escoltar. I un altre que no té massa a veure amb aquesta, que és més tranquil·leta, però també molt bonica, d'aquest nou àlbum, que es diu Repartit.

Doncs L'Encant és el nou àlbum de Renaldo i Clara, meravellós, era la recomanació que volia fer per avui. Si us agrada Renaldo i Clara, recomano també els seus concerts. Demà, a la Festa Major de Lleida, hi actuen, perquè ells són de Lleida, actuen a casa, i els podeu anar a veure en aquestes festes majors als Camps Elisis. També més endavant, dimecres 5 de juny, són un dels concerts de la jornada inaugural i gratuïta del Primavera Sound, per tant us el recomano. El 2 de juliol després són a Granollers i el 28 de novembre també faran presentació a la Sala Apolo. Per tant, hi ha moltes oportunitats per veure Renaldo i Clara, meravellosos, així que el recomano. L'Encant, nou àlbum de Renaldo i Clara per aquest divendres.

portar-los demà, ja que plou, i diu el Carbó que s'ha de fer neteja de la casa. És un bon àlbum per escoltar. Nosaltres, ens aturem un minut, 40 segons exactament, i ja està aquí en Jordi Mir i en Salvador Massip.

0: Que bon són. M'estic imaginant en Salvador Massip fent així amb la guitarra des de Leicester. Salvador, sí o no?
1: Molt bé, sí, ja estic, m'estic saltant.
0: És duet de luxe dedicat al duet de luxe dels divendres de Ciència i Connexió. Aquest tema es diu Home to Us, és d'en Paul McCartney i en Ringo Starr. De fet, és un avançament del proper àlbum. Claudio Matas, pronuncia tu això, The Boys of Dungeon?
2: Dungeon Lane.
0: Ah, sí, que és el carrer on jugaven ells, oi?
2: Sí, que és el carrer que hi ha just després de la pista de l'aeroport actual de Liverpool, l'aeroport John Lennon. Sí. És aquell carrer que quedava molt a prop del barri. Era un lloc molt solitari, molt a prop del barri on vivien, sí, on s'havien criat.
0: És que ens en vas parlar tu un dia d'aquesta cançó, Jordi Mir, com estàs? T'agrada també?
3: M'agrada, m'agrada.
0: Fantàstic. Com esteu? Esteu bé?
3: Estem bé.
0: Setmana intensa, eh? Jo us confesso, tots teníem ganes, m'agradaria pensar que els oients també, de posar ciència i seny, que això és el que per mi representeu vosaltres a la crisi sanitària de l'antivirus, perquè ara ja també és crisi política, és crisi ètica, és crisi judicial, de fet s'hi barreja tot. I de fons uns ciutadans que estem analosos d'informació, d'informació bona i mesurada. Jo no sé, Massip i Mir, si esteu refrescant la informació tota l'estona, perquè cada hora tenim alguna cosa nova.
1: Realment, sí, sí, sí. Sembla una mica la sensació de la Covid, oi? Torna aquesta sensació de paranoia barrejada amb desinformació, amb informació confosa, amb un cop més, i això ja se n'encarregarà el Jordi de subratllar-ho, els polítics ficant a cullerada i aprofitant la situació per fer caixa cap a la seva banda. És una mica trist, la veritat.
0: Al Regne Unit, l'antivirus monopolitza també els debats televisius, les ràdios, les pantalles, tot? No?
1: No, perquè el virus queda lluny, perquè el vaixell està bastant lluny d'aquí, i a més aquí hem tingut aquesta setmana prou embolic amb les eleccions que hi ha hagut a diversos llocs en el qual hi ha hagut doncs, bastant rombori per la pujada doncs, de l'ultradreta.
0: Sí,
3: també per estar preocupat.
0: Clar, també per estar preocupat.
1: Sí, potser més i tot.
0: Obriríem unes altres connexions. Ahir en Marc Rovira...
3: Tenim una acumulació de temes.
0: Totalment, avui no seria per començar. Deia ahir en Marc Rovira aquí a l'Oasi Polític que havia estat tafanejant The New York Times i que la notícia de l'antivirus estava entre la 8 i la 10, no? Va dir...
3: Sí, clar, això també té molt a veure amb com de prop està l'assumpte, no? I de cop i volta, si resulta que una de les persones afectades és del país, això canviarà. És a dir, ara ens ha sortit aquesta persona que estaria viatjant i que hauria estat uns dies a Barcelona. Si en lloc d'haver estat uns dies a Barcelona hagués estat uns dies a Leicester o a Londres o a Nova York, llavors de cop i volta entraria en aquest rànquing número 1, per exemple.
0: Jo vull preguntar-li en Massip. Sí, pregunta obligadíssima. Estàs preocupat?
1: No, no estic preocupat. Us explico ràpidament les quatre raons per les quals això no és un problema gran de salut pública. És un problema, evidentment, és un brot d'un virus molt agressiu, s'ha de controlar, però això no té cap possibilitat de convertir-se en una pandèmia o pràcticament nul·la. En biologia i en medicina no es pot dir mai 100%, però el que, com vam dir durant la pandèmia, un virus que es transmet malament i és molt agressiu té poques possibilitats de crear problemes a nivell mundial. Aquest virus, a més, és un virus que ja el coneixem, no és un virus que de cop i volta ha aparegut, és un virus que està circulant i fa dècades que s'està estudiant les seves variants, no ha fet cap mutació especial, per tant, sabem exactament com es comporta, què fa, com reacciona, i fins ara no ha donat problemes i no es donarà més dels que està donant ara. És a dir, aquest brot és molt mediàtic i n'estem parlant molt, però hi ha hagut brots com aquests els últims anys i com a màxim doncs, afecten a unes dotzenes de persones fins que es controla. 10, 20, l'últim em sembla que va ser 34, 35 persones. Això serà una mica això. El que passa que, clar, s'ha vist en una situació una mica inusual, que és un vaixell. Un vaixell és un caldo de cultiu per infeccions, evidentment. Està tothom molt a sobre, molt tancat durant uns dies i això es propicia doncs, tota mena de problemes de salut, i això ha sigut una mala sort en aquest sentit, però no és un brot que sigui inaudit, no és que no l'hagin vist mai abans, no és que no sapien contractar-lo. Evidentment no hi ha un tractament clar per aquest virus, o sigui, no s'ha de tractar doncs, controlant i intentant veure donar suport als problemes que pugui tenir el pacient. La mortalitat és molt elevada, pot pujar al 40-50%, però no s'escamparà més enllà dels contactes propers de les persones infectades.
0: Mira que has dit brot mediàtic, és un brot molt mediàtic.
1: Sí.
0: És així. Aquest és l'adjectiu, però no es convertirà en pandèmia, que aquest seria el pitjor escenari.
1: Sí. Sí, sí, no, jo crec que això podem descartar-ho bastant, perquè ja, el que us deia, aquest virus ja el coneixem, ja ha estat amb nosaltres fins ara, no ha sigut pandèmic, no té les característiques d'un virus pandèmic. Recordem que la Covid era just al contrari, un virus amb mortalitat relativament baixa, un cop ja es va estabilitzar, però amb una R0, que és la quantitat de gent que infectes, si estàs tu infectat, altíssima, que bàsicament es va infectar tota la humanitat, possiblement gairebé tots els éssers humans es van infectar aquell virus. Aquest, en canvi, no passarà d'aquest cercle ara. Això sí, és una crisi de salut pública, és cert, perquè s'ha de controlar, i no és tan senzill quan tens gent que ha sortit al vaixell i gent que no saps en qui ha estat. La gent que té aquests contactes propers amb persones infectades, aquests estan en perill i aquests s'han de vigilar.
0: Mira, sense el record tan recent del coronavirus, que ara l'està esmentant en Massí, perquè és inevitable, perquè el tenim al cap, tot seria diferent el que ha passat aquests dies sobre el que versarà ara en les teves connexions? Perquè, evidentment, avui la connexió la tenies claríssima, que és Covid i antivirus.
3: Clar, jo crec que nosaltres no estaríem reaccionant de la mateixa manera si fa pocs anys no haguéssim viscut la pandèmia que vam viure, no? I això, parlant, ho podríem parlar també amb el Salvador, que l'ésser humà, segurament, una de les maneres que té d'aprendre i de relacionar-se amb el que li passa és per comparació. D'una manera, diguem així, explícita o implícita, nosaltres, el nostre cervell, per exemple, compara allò de nou que estem vivint amb coses que ja hem viscut i estableix paral·lismes que són mecanismes que li poden ser útils per preveure com ha de reaccionar. Si aquest vaixell, en lloc d'estar arribant a les Canàries, estigués en el sud-est asiàtic, nosaltres no n'estaríem parlant tampoc.
0: No, potser seria una noticieta d'en Massip, d'aquelles que et dic en un minut, Massip.
3: Exacte. I si cap de les persones que ha estat en aquell vaixell hagués passat uns dies a Barcelona, tampoc n'estaríem parlant. Per tant, aquí hem de ser molt conscients que aquesta proximitat compta. Després, jo el que us volia proposar eren com 5 elements, intentaré plantejar-vos molt ràpid, de com connecta aquest antivirus amb el que vam viure en relació a la Covid i al coronavirus. Primer, aquesta idea que prenem per comparació. El coronavirus ens afecta el que viurem ara. I hauríem de ser conscients de què ens afecta i una mica controlar aquests efectes, no? I tot el que ha plantejat el Salvador ho comparteixo plenament, res a afegir. Dius, tot allò que vam aprendre en el seu moment, tot allò que vam viure en el seu moment, aquelles pors que vam tenir, no tenim per què reproduir-les, perquè, com molt bé ha dit, i aquest seria el segon punt a plantejar, d'aquest virus en sabem moltes coses. En sabem infinitament més coses de les que sabíem quan va aparèixer el coronavirus. No? Així com al principi del coronavirus no en sabíem gairebé res, ara d'això en sabem molt, perquè malauradament hi ha països que el pateixen cada any. I per tant, d'aquí hi ha molta informació. Un dels aprenentatges que hauríem d'haver fet durant la pandèmia de la Covid, del coronavirus, és la importància de saber què no sabem. I la importància de saber què sabem. Perquè si som conscients del que no sabem, ens estalviarem fer-nos uns imaginaris, unes composicions de lloc que no ens duen enlloc. No? Llavors, en aquest sentit, aprofitem el que sabem, siguem-ne conscients i intentem evitar el que, per altra banda, seria el tercer punt que us volia plantejar, ja estem veient des del principi, no? Que és aquesta confrontació en el que diferents sectors, partits polítics, malauradament en molts casos, intenten treure el seu benefici. I s'aprofiten, en aquest cas, com a qualsevol altre, ho podríem comparar. Una de les connexions en les que pensava era amb el malaurat crim d'Esplugues, on també hem vist durant aquests dies com hi ha hagut determinats sectors, fins i tot persones, diguem-ho així, que tu tens per assenyades, que han jugat a la desinformació i a generar pors. No? Llavors, aquesta voluntat de generar pors, de fer-nos pensar que aquest és un escenari descontrolat, en què hi ha algú que ho està fent molt malament, només per l'interès polític que ells puguin tenir, té un gran efecte negatiu sobre la societat. Jo crec que hi ha una qüestió clau que tothom ha de tenir present, que és que ni els terrors sense fonament que ens intenten promoure són reals, i moltes vegades també les falses confiances tampoc són reals, no? Una de les coses que vam aprendre durant la pandèmia és que quan ens deia, bueno, no passarà res, això és com és més que un refredat i menys que una grip, això ens ho estaven dient sense saber que era. Però ara, quan ens diuen en què consisteix l'antivirus, ens ho diuen amb un gran coneixement, no? I per tant,
0: és la gran diferència, clar.
3: És una de les grans diferències que hauríem de tenir presents.
0: T'ha quedat el 4 i el 5,
3: em queda el 4 i el 5. Una molt... I la quarta, molt ràpid...
0: Pensa
3: és una...
0: que no estic a lloro el Mir, però...
3: La quarta és una, per mi, molt important i de la que n'estem parlant molt poc i m'agradaria que en parléssim més. Un dels aprenentatges també del coronavirus va ser que el contacte humà amb espècies animals... Encara no sabem exactament d'on va venir el coronavirus, però se'ns va parlar, per exemple, la gent que es dedica a l'ecoepidemiologia, de dir, bueno, nosaltres hem anat ocupant tants espais que ens hem posat en contacte amb malalties amb les que abans no estàvem en contacte simplement perquè no hi érem allà com a espècie humana. Aquelles malalties hi eren, els animals les tenien, però nosaltres no hi estàvem en contacte. Mm. Amb l'antivirus passa una cosa semblant. Aquesta és una malaltia que té a veure amb uns rossegadors i si nosaltres no fem segons quines coses, aquesta malaltia no arribarà fins a nosaltres. No? Aquest viatge que ens porta a terres llunyanes, a fer exploracions, que pot ser apassionant...
0: És un vaixell on hi anaven biòlegs, científics, a explorar.
3: Però turistes també? Sí. No és una espècie... No és necessàriament una expedició de la que traurem... És... turistes que van pagar molts diners perquè el bitllet d'aquest vaixell val molts diners. Mm. Hauríem de ser conscients del que suposa entrar en territoris que tenen una realitat de la que nosaltres, diguem-ho així, no estem preparats i que ens porten a un escenari pel que tampoc estem preparats.
0: Clar, alguns d'aquests turistes van estar, per exemple, a 7 quilòmetres del centre d'Ushuaia, que hi ha un abocador que rep els residus de la ciutat, i allà la gent de la ciutat no hi va, però ells hi van anar perquè és un punt de peregrinació per observar aus de tot el món, per exemple, i és el que deies, aquí no s'hi hauria d'anar, però s'hi va, que no vol dir que tingui relació, però és un dels camps que s'està estudiant, no? Massiv, no sé si aquest punt 4, que és delicat,
1: Sí, sí,
0: perquè no, està dient que estem ocupant llocs de la natura on potser no hauríem de ser-hi.
1: Sí.
0: O
1: no
0: que
1: tan sols com a turistes,
0: corre risc.
1: Sí, sí, és això, estem augmentant el risc i això ho hem vist amb la Covid, ho veurem, ho estem veient amb altres malalties, ho veurem cada cop més amb aquestes malalties que eren rares, entre cometes, podem esperar que aquests brots es vegin més. L'antivirus, que ningú el coneixia, fins només els quatre que quan treballem en virus sabíem de què anava, ara ja tothom el coneix i el veurem ja fent brots perquè precisament per això, no només pel turisme, sinó perquè la nostra manera de viure ha desplaçat alguns dels animals, en aquest cas les rates, doncs estem envaint zones on puguin estar rates salvatges, les rates s'incorporen a les ciutats, porten les malalties, etc, etc. És una cadena, crec jo, d'esdeveniments que acaba doncs anant al contra nostre, no? I les zoonosis, aquestes malalties que venen d'animals, els veurem cada cop més. I tornant al que deia abans, que crec és molt important el tema de la comunicació, crec que això és essencial, i no m'ha après res, sembla, de la pandèmia, i el Jordi crec que ho explicava molt clarament, això de dir, donar afirmacions molt sòlides quan no sabem encara què està passant. I l'exemple potser que heu vist aquests dies és el vídeo del capità al vaixell dient, amb un vídeo que ha filmat un dels passatgers, dient a tots els passatgers que això no patiu, que no és una malaltia infecciosa, tot va bé, s'ha mort de causes naturals, quan no ho sabien, o sigui, entenc que una persona que té autoritat, sigui un polític, sigui un capità de vaixell, ha de tranquil·litzar la gent, però no dient mentides o no dient coses que no saps, aquest és el que això hauríem d'haver après, perquè l'efecte rebot és molt més bèstia després, perquè quan es descobreix, pel que sigui, que el que havies dit no era encertat, llavors tothom perd la confiança en tu. Jo crec que s'ha de valorar moltíssim les dades, i en aquell moment el capità hauria d'haver dit, se'ns mor una persona, fins que no sapiguem exactament què passa, alerta, no podem descartar cap opció, sembla que no és infecciosa, però no ho hem de descartar, val? Pots dir això, però sobretot les expectatives han d'estar clares, i això els polítics i tothom segueix un cop més jugant a aquest joc de desinformar o de mal informar, i no pot ser.
0: I l'altre punt...
3: Hi ha un últim punt que per mi em sembla molt important i crec que tampoc n'estem parlant gaire, perquè quan es va començar a plantejar que el vaixell venia cap a les Illes Canàries, la gran preocupació ha sigut que això no arribés a la població de les Illes Canàries, comprensible, que no arribés a la població del conjunt d'Espanya, comprensible, però una de les coses que també hauríem d'haver pres durant la pandèmia...
0: Comprensible,
3: és...
0: però delicat també, perquè
3: sí, però,
0: algun
3: però,
0: lloc han d'anar a parar.
3: Però clar, però, no, vull dir comprensible perquè tu entens que tothom pugui tenir pors, i que... però la qüestió és que nosaltres, precisament en relació amb el que plantava el Salvador, de les coses que sabem és que aquesta és una, és un virus molt agressiu, però que si s'ofereix un tractament pot reduir el percentatge de la mortalitat que té. Per tant, un dels primers objectius que hauríem de tenir és poder assegurar-nos que les persones que estan en el vaixell no tenen la malaltia i en cas de que la tinguin poder oferir-los aquest tractament, perquè és un tractament que hi ha mecanismes per poder facilitar. Per tant, comprensibles les pors i els temors que volien tenir, però a la vegada potser una de les coses que hauríem d'haver après també de la pandèmia és que som éssers dependents, vulnerables, i que aquest egoisme de protegir-nos nosaltres té greus conseqüències sobre altres persones, que potser un dels objectius que sempre hauríem de tenir i posar per davant és que aquí l'objectiu principal és tenir cura dels altres, i en aquest cas tenir cura de les persones que poden estar passant-ho malament, que poden haver malaltit, o que hem de saber si estan en disposició de desenvolupar aquesta malaltia.
0: Això feia pensar en si quantes vegades, quan parlem de virus, precisament, o bactèries, d'aquests enemics tan petits, invisibles, aquesta vulnerabilitat, no? I aquesta dependència, no? de la ciència que tenim.
1: I és totalment cert el que diu el Jordi, que dependència de la ciència, primer, deixar que la ciència sigui la que lidera una mica les accions. Els científics saben, hi ha experts en aquests virus, no? Ja saben el que han de fer. Deixa'ls fer la feina, deixa'ls que ells anunciïn el que s'hagi de fer. I segona, solidaritat, que això un cop més havíem de sortir millor de la pandèmia, no? De la pandèmia ens sortíem tots més forts i més units i tot això. A la primera de torn es deixa, doncs, que en aquest cas la ignorància acabi dictant un comportament que pot ser mortal per les persones que, com deia el Jordi, que tenen aquesta malaltia, perquè si es tractes en un hospital, pots salvar aquestes vides. No sé si heu vist uns cartells que corrien per internet sobre una manifestació que organitzaven avui a aquestes hores, més o menys, a Canàries, però els cartells eren fent una mica de por, perquè amb aquestes coses que deien aquí no se atraca nada, defiende tu tierra, protege tu gente, dius, de què estem parlant? O sigui, una mica de seny i una mica això, de solidaritat i d'empatia amb unes persones que tenen un problema que tu pots ajudar a solucionar.
0: Què deies, Mir?
3: No, i com que sempre intentem també posar-nos en l'altre costat, quantes de nosaltres, si estiguéssim en l'altre costat, el que estaríem esperant és que algú ens acollís en un hospital i ens pogués donar el tractament que necessitem.
0: Sí, sí. Se'ns veu, amb aquestes crisis, es veu la careta de tothom, sí, al final, que és el que estem fent. No marxis, Massí, perquè si de casa arribem a la desconnexió i fem una de les teves notícies de ciència, et sembla?
1: Perfecte.
0: Doncs res, minut i mig, dos minuts, més o menys, el Claudi em diu una mica més.
4: Dos minuts.
0: I de seguida tornem, no marxeu.

del gazpacho al clàssic de les crispetes. És la sensació que queda després de les últimes 48 hores viscudes al si del Real Madrid, que s'han saldat amb una multa de 500.000 d'euros per Tchouaméni i 500.000 d'euros per Fede Valverde. És una multa econòmica contundent, és important, però no hi ha sanció esportiva, quan molts dels companys que cobreixen la informació del Real Madrid intuïen que la sanció també podria anar per castigar-lo sense vestir l'escut del Real Madrid durant algun partit. Per tant, Valverde no, perquè està de baixa, entre 10 i 14 dies deia el Real Madrid ja quan havíem acabat la graderia, però Tchouaméni podrà jugar diumenge amb tota normalitat al Camp Nou. És el primer que us hem d'explicar aquest divendres 8 de maig amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: enginyosa i més elegant de dir que el culpable de tot és Florentino, sense esmentar el president.
1: Me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tenía como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
0: Xavi Alonso apostaría Iker Casillas, pel que sigui, no tornaria a apostar per Mourinho i tampoc van aire a la gestió que està fent Florentino de res. Al seu costat, Carles Puyol ja ha predit que això seria una solució de, com es diu allà, aquí paz y después gloria, que això ho enterrarien ràpid i, per tant, que el Barça no s'adormi preparant aquest partit veient la situació dantesca dels últims dos dies.
2: Hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal. Yo creo que no hay que darle importancia y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren y pensar en ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil ni muchísimo menos.
0: I li estan fent cas? Com encara el partit l'equip de Hansi Flick? Santiago Valle, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal, TG? Bona tarda. Un Barça que viu alié a tot el que passa al Real Madrid. Fins i tot feien la broma al vestidor que gaudeixen del que està passant amb unes crispetes. Mentrestant, els jugadors de Hansi Flick van preparant el partit. Des de dimecres estan entrenant tot el grup, excepte Lamine Yamal, que ahir va visitar la plantilla per donar-los ànims i desitjar-los sort de cara al partit de diumenge vinent contra el Real Madrid. I pendents de l'11, de quines decisions pren Hansi Flick, si el lateral dret juga Jules Koundé o ho fa Eric Garcia, i si a la banda dreta entra Rashford per Rooney. Són les poques novetats que pot haver-hi, també pendents de si Rafinha pot jugar d'inici. Jo crec que no, que és massa aviat i que estarà per mitja horeta aproximadament el jugador brasiler, que per tant el veurem des de la banqueta, ja que contra l'Osasuna a Pamplona encara no va tenir minuts. El Barça intentarà tancar, està motivats per tancar la Lliga davant de la terra rival del Real Madrid i celebrar la festa diumenge al Camp Nou amb tota l'afició, complirà les graderies de l'estadi.
0: Gràcies, Santi. Una gran festa que viurem el Keti Jugues Barça de Ser Catalunya, especialment quan la Lliga sigui una realitat. Començarà la gran festa de celebració, que dilluns ens portarà una rua pels carrers de Barcelona. I abans, segur que els companys del Keti Jugues Barça, igual que els de Carrusel, sucaran pa amb tot el que ha passat al Real Madrid. De fet, avui, a part del comunicat del club, en què explica que tant Valverde com Tchouaméni han comparegut davant de l'instructor de l'expedient, s'han demanat disculpes entre ells, han mostrat penediment, han demanat disculpes al club, a l'afició, als companys, al cos tècnic, i s'han mostrat disposats a acceptar la sanció, que ha acabat sent de 500.000 euros. També ha fet comunicat Tchouaméni, molt contundent a l'hora d'acceptar que el que ha succeït és inacceptable, que és indigne del Real Madrid, tot i que també diu que a internet li agrada inventar i exagerar les coses, perquè és com s'aconsegueix la viralitat, però un comunicat que accepta molt més el mea culpa pel que fa a la imatge que dona el club i que donen ells mateixos que el d'ahir de Fede Valverde, que quan ja havíem tancat la graderia va emetre un comunicat llarg, molt llarg, amb moltes subordinades, pràcticament sense punts, que s'ha comentat molt, i que ens ha cridat l'atenció perquè el primer paràgraf es refereix al que va succeir com a incidente. El segon, com a desencuentro. El cinquè fa servir la paraula discutir. I el sisè ja va del tot amb una pelea sin sentido. Per això l'Anna Palet, que està preparant ja coses per diumenge el que t'hi jugues Barça, s'ha llevat juganera i ha trobat un especialista lingüista perquè ens analitza aquest comunicat de Fede Valverde. Palet, com estàs? Bona tarda.
4: Què tal, TG? Bona tarda. Doncs sí, per analitzar el comunicat del jugador del Madrid, Fede Valverde, hem anat a buscar la lingüística forense, que és una branca poc coneguda de la investigació criminal que analitza el llenguatge escrit, i la doctora Sheila Caral ens ha explicat quins eren els objectius de Valverde amb el comunicat.
5: Per una banda, és intentar controlar aquest marc narratiu de l'incident, no?, que és el que realment ha passat, en certa manera també normalitzar el que ha passat i desplaçar també aquesta culpa amb aquesta tensió que hi ha dins del club i també amb aquesta exposició mediàtica del conflicte, no? No és negar que hi ha una tensió, però sí negar, pues, aquesta violència física en aquest cas.
4: Un comunicat on va canviant de termes per referir-se als fets. Primer parla d'incident, després de discussió, acaba dient que és una baralla sense sentit i la doctora Caral creu que això és manipulació.
5: És que ell intenta doncs, manipular, en certa manera, doncs, com hem d'interpretar aquest fet. Parla doncs, amb aquests eufemismes, en certa manera, no? Amb aquestes altres paraules, per no referir-se directament a aquesta agressió o a la pelea, no? El que fa és utilitzar altres paraules que encobreixen aquesta part més violenta, no? I parla doncs més d'una forma, més d'una discussió més enllà de això que la gent pot percebre com una qüestió violenta puntual entre els jugadors.
4: I també ens desxifra que aquest comunicat busca un culpable extern, una tercera persona a qui donar-li la responsabilitat dels fets.
5: Quan diu, per exemple, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento. El focus deixa d'estar únicament en aquesta discussió entre companys i passa a centrar-se també en qui ha filtrat la informació. És una estratègia discursiva força habitual en comunicació de crisi. És desplaçar aquesta part del conflicte cap a l'exposició mediàtica del conflicte.
0: Gràcies, Palet. El clàssic serà el plat fort diumenge a les 9 de la nit a Carrusel i el que t'hi juga es Barça. La jornada comença avui amb un Llevant o Sassuna. El Llevant a 4 punts de la permanència buscarà ficar-se de ple en una lluita de la que vol fugir l'Espanyol, que demà visita un rival directe com és el Sevilla. Jan Videman, bona tarda.
6: Bona tarda. L'Espanyol té una autèntica final demà, tot i que Manolo González ha evitat definir-ho així. Els blanquilors visiten el Sevilla a 4:45, el Sánchez-Pizjuán duel directe per la permanència. La situació té un cert paral·lelisme amb la temporada passada perquè l'Espanyol arribava també a la jornada 35 amb els mateixos punts, 39, els que té ara, i també amb el Sevilla per darrere, tot i que aleshores la diferència entre tots dos era d'un sol punt, ara en són dos, i respecte al descens, fa un any el marge era de 5 punts i ara és només de 3, en la mateixa línia que ha expressat durant la setmana Pol Lozano Puado. Manolo ha assegurat que dins del vestidor hi ha plena confiança en aconseguir la salvació. De fet, el tècnic ha admès que una victòria demà deixaria la permanència pràcticament encarrilada i ha definit aquest tram final de temporada com un petit playoff. Ha remarcat també que l'equip arriba en un bon moment.
7: El partit és molt important, anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem forts. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla.
6: L'afició també n'és plenament conscient. Avui un bon grup de seguidors s'ha acostat a l'estadi per donar suport a l'equip abans del viatge cap a la capital andalusa i pel que fa a la convocatòria, l'única baixa és la de l'extrem Cyril Engonge. Pel que fa al Sevilla, Luis García confia en l'efecte Sánchez-Pizjuán i tindrà el dubte d'última hora de Romero, si no sabrem si arriba com a titular o no.
0: Per tant, demà pendents d'aquest partit de l'Espanyol. Dilluns el Girona visita el Rayo a Vallecas, esperem que amb ressaca europea. El cap de setmana també estarem pendents de les motos. No ha començat bé el Gran Premi de Le Mans per Marc Márquez. Pol Riera, bona tarda.
8: Bona tarda, així és. Marc Márquez haurà de fer repesca i passa per la Q per primer cop aquesta temporada després d'acabar 13è a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de França de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha quedat fora del top 10 en una sessió molt ajustada. El més ràpid del dia ha estat el pilot francès d'Honda, Joan Zarco, guanyador de la cursa llarga del 2025. I els que sí que han entrat directament a la Q2 són els altres dos catalans, Àlex Márquez en quarta posició i Àlex Rins en vuitena. Marc Márquez no ha acabat de trobar-se còmode en cap de les dues sessions disputades avui amb la pista seca i a l'últim intent, una bandera groga per la caiguda in extremis del seu company Bagnaia li ha impedit millorar el registre. A més, la previsió de pluja per dissabte i diumenge pot marcar el cap de setmana a Le Mans. Demà, cursa sprint a les 3 i diumenge, cursa llarga a les 2 de la tarda.
0: Ho podreu seguir tot a Carrusel i us rematem explicant que avui en ciclisme ha començat el Giro d'Itàlia. Ho ha fet a Bulgària, sortida itinerant aquest any, amb Jonas Vingegaard com a cap de cartell, dues vegades guanyador del Tour, amb el català Marc Soler, que amb sort pot esgarrapar alguna etapa com l'any passat a la Vuelta. Avui ha entrat 12è en una etapa que ha acabat a l'esprint amb victòria del francès del Quick Step, Paul Magnier. Juguem una mica al que signava, que és divendres.
9: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
0: Josep, perquè vaig ser quan s'ha de començar a picar, eh?
10: Pots començar quan vulguis, no hi ha problema.
0: Hola, Josep Bartomeus, com estàs?
10: Bona tarda.
0: Gemma Alegrí, hola. Arnau Montserrat, Laura Estrada, com
11: hola.
0: Cada divendres,
11: bona
0: per
11: tarda.
0: Fer aquí l'afterwork de la graderia, la prèvia a l'afterwork de Ser Catalunya. Ai, diumenge què?
11: Uns nervis.
0: Sí?
11: Diumenge, victòria.
0: Us ve de gust?
11: Sí.
12: Molt, sí. Molt.
11: Estem d'acord, que no volíem, o sigui, volíem que això passés.
12: Sí.
11: No volíem que el Barça guanyés
13: correcte.
11: La Lliga.
13: Correcte, no volíem guanyar des del sofà.
11: Exacte,
13: des del
11: sofà de casa.
13: No
10: m'hagués importat que haguéssim guanyat ja la setmana passada, perquè jo volia veure un passadís.
11: Però no hi hagués
13: estat, el passadís.
11: No, home, no. Ha estat totalment igualit, això.
0: És veritat que encara que no hi hagués hagut passadís, segurament haguessin sigut 90 minuts d'olés, de borreo absolut.
13: Hauria molat bastant, també, és veritat.
0: Teniu moltes ganes d'això diumenge, eh?
13: Sí.
11: Vinga, va, ara ai. Què?
12: Ara comença.
11: Ara ens posa a l'escenari que no ho tindrem, això.
14: I fitxem a Haaland.
15: Jo us ofereixo sacrificar la festa de diumenge.
11: Ui, comences malament, eh?
15: El Madrid ens guanya 0-3.
11: Comença molt malament.
15: Però a causa d'aquesta victòria, la feina que fan aquest estiu fa que la temporada que ve es presentin amb un equip que fan una tercera temporada en blanc. És a dir, sacrifiquem la festa d'aquest diumenge a canvi de que el Madrid, la temporada que ve, per tercer any consecutiu, torni a no guanyar cap títol.
12: Tentador.
10: És molt tentador, eh?
11: Torni a no guanyar cap títol.
10: És que, clar, una altra temporada en blanc, això seria extraordinari.
12: Mira
10: la
12: cara d'en Pep!
10: Clar. Alerta amb això,
12: L'explico a la ràdio, la cara d'en Pep és d'emoció.
14: Amb Mourinho a la banqueta.
12: Això em molaria màxim.
15: Ja m'havia plantejat que sileta, ja. El que el qui signa fos que renoven Arbeloa, sense saber com aniria la temporada.
12: Mira, aquesta
11: mira, també seria bona.
10: Però aquest escenari és pràcticament inviable, no?
12: És impossible, no?
11: Bueno, menys que no trobi ningú. Han d'enganyar molta gent que no troben ningú que enganyar encara, no?
12: I a més amb el mal rotllo que hi ha, no? Vull dir que no, tampoc és que es porti gaire
15: bé. O que pots renovar-lo i fer-lo fora l'octubre i llavors que el que poses et surti bé per una vegada a la vida, no? Cosa que no els hi ha passat aquest any. Per tant, el tracte és aquest. Sacrifiquem la festa d'aquest diumenge.
12: És només la festa.
15: Serem campions igualment.
14: Què diu la Gemma? Com comença la Gemma avui?
15: I a canvi d'això, el Madrid fa una tercera temporada en blanc.
10: Gemma, manifesta't, sisplau.
12: El primer pensament que he tingut ha sigut sí.
14: Ai. Jo no t'ho signo.
12: Però un moment.
14: És que veig molta festa aquí. Jo no t'ho signo. No, perquè...
12: És que ho dèiem ara,
14: que és un fet històric que no ha passat amb 127 anys que té d'història el Barça. Seria la primera vegada que pots guanyar una Lliga al camp, amb el teu rival al camp. I crec que aquestes dues temporades tampoc no m'ha hagut de signar cap contracte perquè el Madrid acabi en blanc.
12: I
14: si el Barça fa les coses bé, com estem fent darrerament, i ens reforcem bé aquest estiu i fem, ja et dic... Com deia Flick, que no fem tonteries, no?, al mercat d'estiu. Jo crec que el Barça podria tornar a guanyar perfectament la Lliga l'any que ve. No cal firmar el contracte perquè el Madrid faci una temporada en blanc.
11: Es pot signar la cara de l'Arnau directament.
15: Perquè estàs d'acord amb el que diu o perquè no?
11: Crec que estic d'acord. O sigui, anava a dir el mateix perquè penso... Si encara que perdéssim, o sigui, que això es complís, o sense haver signat cap document, és igual, l'any que ve podem tornar-ho a aconseguir sense cap mena de dubte, i no ens cal haver-ho assegurat potser bé avui aquí entre nosaltres, saps? Avui també veig que és un equip que a més, crec inclús que ens insufla molta energia, vull dir que guanyar una Lliga també ara és un bon moment, crec que també és una cosa que demanem, que el club necessita, i penses, home, amb aquesta energia agafes l'estiu ben content i te'n tornes a començar temporada, que comencen a l'agost, que sé gent quan s'hi posen.
10: Sí, abans.
11: Doncs abans, ja contents.
15: Mitjans de juliol.
11: Ja treballar amb l'horitzó Champions de nou, que és el que hem de fer d'una santa vegada.
12: Correcte.
11: Jo crec.
12: Correcte.
10: Ostres, és que a mi però, em compta molt això, eh?
15: És que si aquesta humiliació, Josep, de diumenge, és el punt d'inflexió que fa que el Madrid construeixi un segon projecte guanyador?
10: Però és que tard o d'hora passarà això, perquè és cíclic, no? Al final...
15: Això et dic, que d'aquest garanteixes allargar-ho.
12: I després hi ha el clàssic argument molt... O sigui, per afegir a tot el que ha dit l'Arnau, que com sempre acabes dient, si Arnau tens raó, el que tu...
14: No.
12: El que tu vulguis, farem i signarem.
14: Només tinc raó aquí, veig, llavors, perquè...
12: Després hi ha l'altre argument, crec jo, que és el hem de mirar per nosaltres. És a dir, el Barça ha de mirar pel Barça i deixar-se estar del que facin els altres, sigui el Madrid, l'Espanyol o el Mallorca. És a dir, nosaltres som el Barça, hem de defensar això. Per tant, nosaltres el que volem pel Barça és guanyar diumenge i la resta de partits que queden, que em penso que són 3. I l'any que ve volem guanyar la Lliga, volem guanyar la Copa i volem, el que deia la Laura, guanyar la Champions d'una punyetera vegada. Per tant, sense mirar què fan els altres. I això també crec que és el que ha portat el Barça a la seva grandesa, no? El fet de mirem per nosaltres i el que faci la resta ens és igual.
11: És una mica allò dels pares quan et diuen tu si el teu company es tira per la finestra també et tira.
12: Pues,
11: no és igual, que si l'Atlètic aquest de Madrid ha guanyat no sé què o perd, també t'has de posar enfadat o t'has de...
12: Doncs no.
11: No, és igual.
12: Nosaltres som superiors
11: vulgui, ja
12: i hem de demostrar la nostra superioritat també des d'aquí, crec.
15: No es fa molta mandra que vingui Mourinho?
12: Ui,
14: no, a mi m'encanta, no? Teje.
10: Jo, a mi em fa gràcia, fins
11: i
10: tot, eh?
11: A mi també,
12: a
11: crec.
12: A mi gens, perquè recordo una malíssima època, però també crec que serà molt diferent perquè Hansi Flick no és Pep Guardiola. I crec que serà molt diferent.
11: El vacilarà més, tu creus?
12: No, jo crec que passarà olímpicament d'ell. I això, crec que sí. Crec que Hansi Flick passarà bastant.
10: Home, un Mourinho a la banqueta del Madrid...
12: Sense guanyar res.
10: I un Luis Enrique a la banqueta del Barça, allò podria ser...
12: No tornem amb Luis Enrique perquè és que... No tornem amb Luis Enrique.
14: Ara parlaves d'entrenadors, la dada, a la final de la Champions. Sí. Arteta, Luis Enrique, fets aquí.
15: I a la femenina.
14: I a la femenina, Giraldez i, sí, i Pere Romeu, fets aquí. És una burrada, és una burrada. Per tant, que vingui Mourinho, qui vingui al Madrid. Eh?
12: Ai, seria
14: dir, amb Hansi Flick a la banqueta, jo crec que, no hem de patir què fan a l'altra banda del pont aèri.
12: El que diu l'altre dia Flick, no? Vull dir que hem de començar, això és un projecte, a mi això de veritat em posa la pell de gallina, aquest home. O sigui que...
14: Sí, no, que deia el Pep ara, pensava en Luis Enrique, és que és el de menys ara, Luis Enrique, que faci el que vulgui, Flick. Sempre serà...
12: Sí, no pots dir un i nou, aquí. Que ja et veig, eh?
15: Però en els 11 anys que fa que el Barça no arriba a la final de la Champions, Guardiola dues finals de Champions, Luis Enrique dues finals de Champions, Arteta una final de Champions...
12: Sí, sí.
15: Gairebé són entrenadors que han sortit d'aquí, eh?
12: Sí, arribarà. Arribarà en Flick i la guanyarem.
16: Però Flick, a veure, és que què li queda? Un any, dos anys?
15: Està a punt de renovar.
16: Renovar això segur, Déu. Però vull dir que...
15: Sí, l'acabé segur i... que l'altre també, no?
12: Bueno, espero que sí, perquè si no... El que fa,
11: pensa que guanyarà, com que guanyarà la Champions.
12: Tornarà,
11: ja està, dirà, perfecte, doncs 4 anys més, vés en guanyar 4 més.
15: I si no la guanya, però es queda amb la sensació de que està més a prop de guanyar-la, jo crec que...
12: Continuarà.
15: O sigui, el que pot frustrar Flick és, crec, si li torna a passar com aquest any, que és dir, tinc un equip igual o una mica pitjor que el de l'any passat, per tant no estic més a prop de guanyar-la, topar contra aquest mateix mur 3 anys seguits, igual sí que dius, escolta...
12: És un rotllo, sí.
15: Fins aquí hem arribat.
12: Sí.
11: I l'escala aquella, perdó, que no m'entero de res, l'escala aquella de l'1-1 que no sé què del Barça, ara ja estem bé? Ara ja tenim els diners quadrats. La caixa està quadrada.
15: Encara, no? Tenim clar on hem d'arribar, però hauríem de...
11: Oh, Déu meu, perquè això, sí, també, no, pot, no. Això també el pots frustrar, eh? Sí, parlem-ne d'això.
16: Escolteu, si necessitem un nou. I si anem a per Mbappé?
12: Ah, no, home, no, per favor.
16: Què vol dir que no?
11: Ai, això sí
16: no.
11: Que et fa rebentar la...
15: 7 anys al Paris Saint-Germain sense la Champions, 2 anys al Madrid sense la Champions...
12: A mi aquestes estadístiques m'encanten.
14: Tu, tu has vist Luis Enrique amb Mbappé i Luis Enrique sense Mbappé?
12: I el no, que diu Luis Enrique?
16: Sí, sí,
14: no
16: sé
14: falta dir nada más.
16: Però és molt bo. Que no hagi sortit tota la temporada que s'esperava d'ell.
12: S'esborra quan no toca...
16: Això sí. Jo crec que és més perquè és un tio conflictiu, que no pas pel seu joc.
12: Nosaltres
16: seu
12: tenim
16: joc
12: uns
16: és
12: nens adorables, no cal dinamitar el vestidor.
15: Bueno, no, si s'ha vist que el Boira Dembélé, si vam encertar el 2000...
12: Mira, no me parlis de la rata.
15: Vam encertar el 2017, el Boira Dembélé, ja s'ha vist.
14: El gol que fa ahir és exactament... És exactament igual al que falla el Camp Nou contra el Liverpool. Exactament igual. És la mateixa jugada.
12: Tota la vida encara la veig allà segut al Camp Nou, la mare que el va...
16: Estem parlant de que podria revalidar la pilota d'or?
12: Dembélé.
15: Jo us ho
12: vaig... A mi això em sembla
15: insultant. No va ser vosaltres que ho deia l'altre dia. La primera pilota d'or de Dembélé no la vam veure venir, però la segona encara menys.
14: No, jo crec que
15: tindrà més pilotes d'or que Ronaldinho.
16: Això pot ser tremendo.
14: Se la mereix més que Kvaratskhelia, no?
15: Olís, em deia el Bruno.
14: Olís fora... Olís fora...
16: És Olís o Olise, perquè jo ja...
12: Jo ho sento...
14: Aquesta...
15: Penseu que és un mundial, després també dependrà molt.
11: On juguen aquests? On juguen aquells?
16: Al Bayern. A Solís, sí, tomate
12: Solís. A Solís no juga al Girona.
14: Parles d'Mbappé, jo ojalà aquest diumenge jugui Mbappé.
15: Estigui
14: al Camp Nou i que participi.
16: Jo crec que...
12: És molt millor, perquè quan juguen tots dos, és a dir, Vinícius i Mbappé, és fatal.
16: Jo crec que n'hi vindrà.
11: Què dius? Clar que vindrà. Per què no ha de venir? Clar
12: jo vull que
11: sí.
12: Juguin tots dos, és fantàstic.
11: Clar que sí.
12: I puguem fer a segona.
11: I si, pensa que
16: i si
11: pensa
16: ve,
11: que també,
16: tinc dubtes de que jugui.
11: Però pensa que ells també volen guanyar. Vull dir que estem aquí, anem donant per sentat que el Barça fotem un bany
12: picant,
11: i guanyem. Però aquesta gent també vindrà amb la idea aquesta.
16: No posaran la pota, perquè juguen al Mundial.
11: Bueno,
16: ho tenen tot perdut.
11: Però és contra el Barça, però som el Barça.
16: Quin risc corres?
12: Home, els hi hem de fer
14: d'una humiliació.
11: D'una ràbia, clar.
14: És el risc que corres d'una humiliació.
15: La setmana que vam de jugar a casa seva.
14: Que també et dic que cada vegada que anem amb la sensació de que humiliaràs i que passaràs per damunt de...
16: Ens en fotran 4.
14: Al final, no, jo no dic que ens en fotran 4, però acabes guanyant amb més igualtat en els últims dos anys. Diguem-ne que els clàssics dels últims dos anys que més diferència hi havia, o semblava que hi havia, després, mira, la final de Copa, per exemple, més igualada, no?
12: Ai, com va molt a la final.
14: Però jo crec que... Bueno, tornant al...
15: Llavors igual val la pena signar, no?
14: No t'ho signo. I perdre 0-3. És a dir, mai et puc signar perdre amb el Madrid.
11: Clar, clar.
14: Això és la primera premissa.
12: Totalment. És que veus com signaries totalment a la cara de l'Arnau? La Laura té raó.
14: Mai. I 0-3. En aquesta temporada... És que els hi arregles la temporada, tio. Encara,
12: sí, encara
14: et vendrien que és més important, que hem guanyat els dos clàssics, el del Bernabéu i 0-3 al Camp Nou, que la Lliga... Ui, no.
11: Fora, adéu.
14: No.
15: I això és el que faria que no arreglin res aquest estiu i l'any en blanc.
14: Ja, probablement, però és que si ve Mourinho, acabaran en blanc també, Teje.
11: Que sí, que sí.
12: Guarda-la aquest clip, eh?
16: Això seria un somni, eh?
12: Molaria bastant.
16: Home.
12: I ho veig bastant probable.
15: Llavors què, Josep, tu tampoc?
16: No, no signo.
11: Uau,
16: no signo.
11: Ple,
12: últimament, últimament estem...
11: Ens posem d'acord.
15: Ja, últimament esteu massa d'acord.
11: Estem d'acord tots, eh?
15: Sí, esteu massa d'acord. Ja heu fet un clan aquí de tots,
12: és que
15: de tots o ningú.
12: Que abans comentem les...
16: I tu, Gemma, no has canviat d'opinió, eh, avui?
12: No. Bueno, he dit...
15: No, sí, ha començat dient que sí. Ha començat dient que sí.
12: He dit sí, així, sense pensar ràpid, sí, però després he dit no.
15: La Gemma de seguida l'entabanes, el que passa és que després...
12: De seguida, després...
15: L'entabaneu vosaltres.
12: Després sento l'Arnau, reflexiono...
14: No,
12: som el Barça, hem de prioritzar-nos i dic que no, anem sobrats.
14: Perquè tu, Teje, creus que la guanyem segur, aquest diumenge?
12: Sí, jo us he de dir que no ho tinc clar, eh?
15: Sí, perquè ai, és a dir, no cal guanyar, un empat també és campió.
14: Per això, que dic que guanyes la Lliga segur, eh? Tu
15: crec que sí. No veig el Madrid guanyant al Camp Nou. Però...
12: Quines ganes, però... quines ganes.
15: Em pensaria signar això.
14: Sí, tu pensaries, eh?
12: Ai, ja comença. Ell sempre se nota discordant últimament, perquè no vol que estiguem d'acord.
16: És que és molt temptador, eh?
12: Molt.
16: Una tercera temporada consecutiva sense guanyar res.
15: És que per ser campió de Lliga amb un 1-1 o un 2-2, gairebé prefereixo esperar una setmana i...
11: Però no ens pot fer més feliços les derrotes del Madrid que les victòries del Barça. No podem ser aquest tipus de persona.
12: Okay. No, jo crec que hem d'acabar aquí, eh?
11: No podem ser aquest tipus de
12: persona. La millor reflexió...
15: M'ha desarmat aquí
14: perquè té raó.
12: La millor reflexió de la secció...
15: És que m'ha desarmat perquè té raó. Perquè jo ho defenso molt i ara estic anant contra els meus principis.
14: I no signaries, per exemple, que el Madrid guanyés la Copa del Rei i tu la Champions l'any que ve?
12: Home, per favor.
14: Per tant, això ja no et serviria, ja.
16: Això, evidentment, que ho signaria.
15: Sí, segurament.
12: Home...
14: Si guanyem, que guanyi la Copa i ja està. Nosaltres la Lliga de la Champions i la Copa.
15: Un altre contracte que estripem. Arnau, Laura, Gemma, Josep, gaudiu molt del cap de setmana, gaudiu molt del clàssic.
16: Igualment.
15: I ens trobem divendres que ve. Gràcies a tots per escoltar-nos. Ja sabeu que teniu l'especial clàssic de Carrusel i del que t'hi jugues Barça diumenge durant tota la tarda. Adéu-siau.
17: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor. Ser Catalunya, Barcelona. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena Ser i Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
18: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
14: Josep Maria Bartomeu, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
14: En una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des de que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves? Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia és certa.
19: Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona i que i vaig dir, i ho tornaria a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. I jo vaig decidir, escolteu, ho tenim al club? No, doncs contractem-ho externament.
18: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
20: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
21: No passa.
20: Torna el rock català. Dan Peralbo i el Comboi són segurament amb la Ludwig Band els caps visibles d'una nova fornada de joves que tornen a agafar les guitarres. Dan Peralbo ens presentaran el nou disc. I a més...
22: Este es el árbol donde supuestamente se mató una chica, pero el más fuerte es este.
20: El documental que narra el viatge de l'escriptora de culte Mariana Enríquez a la costa de Girona més maleïda per escriure la guia sobre fenòmens paranormals de la Costa Brava.
17: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.